0: cavalls.
1: El cavall sobre li trobarà escultura.
2: Obrim el calaix de les seccions. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Una de les sorpreses d'aquesta temporada de cinema ha estat l'èxit a tot el món de dues pel·lícules d'animació japonesa. La primera és Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba, La fortalesa infinita. Kimetsu no Yaiba, que podrien traduir com la fulla que extermina els dimonis, la fulla entesa com el tall d'un arma, va començar com a còmic amb guió i dibuix de Koyoharu Gotouge el febrer de 2016 i es va acabar de publicar el maig de 2020 amb un total de 23 volums de gairebé 200 pàgines. Aquest juliol va superar els 220 milions de còpies en circulació en paper i digital a tot el món. I com tots els manga d'èxit, aviat van decidir que s'havia d'adaptar a anime i aquest va arribar l'abril de 2019. Després de 4 temporades de la sèrie amb alguns capítols avançats en forma de pel·lícula, aquest any ha arribat la primera de les 3 pel·lícules finals que explicaran el final de la història, l'últim arc del manga, i que no es podran veure en format de sèrie. I de què va Guardians de la nit, Kimetsu no Yaiba? Doncs és una història sobre dimonis i caçadors de dimonis que se situa al Japó de fa un segle, quan els japonesos encara vestien majoritàriament amb kimonos. Un dimoni mata tota la família del Tanjiro i convertirà la seva germana, la Nezuko, en dimoni. Ella, però, conserva part d'humanitat i una connexió molt forta amb el seu germà. Quan un caçador de dimonis es troba amb ells, decideix que els deixarà viure si el Tanjiro s'uneix als caçadors i si la Nezuko no mata cap humà. Així, el Tanjiro lluitarà contra dimonis acompanyat d'altres caçadors i intentarà trobar la manera que la Nezuko torni a ser humana.
4: ずっと雪が降り続けることもない。そして、幸せが壊れる時には、いつも血の匂いがする。
3: Després de l'èxit de Guardians de la nit, una altra adaptació d'un manga japonès ha arribat de número 1 a les taquilles del Japó, dels Estats Units i de l'estat espanyol. En aquest cas és Chainsaw Man, la pel·lícula El arco de Rese. El manga Chainsaw Man, que ha escrit i il·lustrat Tatsuki Fujimoto, es va començar a publicar al Japó el desembre de 2018 i encara s'està publicant. La primera part es va adaptar a anime la tardor de 2022 i la segona temporada s'espera que arribi l'any que ve. Entre l'una i l'altra arriba aquesta pel·lícula que adapta una història curta intermèdia que no es podrà veure a la sèrie. De què va Chainsaw Man? Doncs és la història d'en Denji, un jove pobre que hereta un gran deute després de la mort del seu pare, i per tornar els diners a la màfia, el Denji treballa caçant dimonis, acompanyat d'un amic, un petit dimoni gos que té una serra mecànica, el Pochita. Quan traeixen el Denji i aquest és a punt de morir, el Pochita se sacrifica i es fusiona amb ell, convertint-los en un híbrid d'humà i dimoni que té poders. Quins poders? Doncs quan el Denji tiba d'un cordill que té al pit, li apareixen serres mecàniques al cap i a les extremitats. En aquest cas, també el recluta una unitat de la policia encarregada de caçar dimonis. Ell accepta treballar amb ells a canvi de tenir per primera vegada 3 àpats al dia i un sostre propi, i també el motiva la voluntat d'acostar-se cada vegada més a la seva cap, la Màquima.
5: Minna Chainsaw no Chainsaw Bakka Hoshimatsatsuke!
3: A l'arc de la pel·lícula, a l'arc de la Rese, el Denji coneixerà una altra noia que farà que es qüestioni la seva feina, el seu enamorament amb la Màquima i tota la seva existència. Una història que comença tranquil·la però que acaba de manera frenètica amb molta violència i escenes narrades a tota velocitat. Chainsaw Man és una història violenta i sanguinolenta que costa més de recomanar que Guardians de la nit. I acabem amb un altre possible èxit, Jujutsu Kaisen Ejecución, que s'estrena el 14 de novembre. En aquest cas és l'avançament dels primers capítols de la tercera temporada d'aquesta sèrie. El manga de G.G. Akutami va començar a publicar-se el 2018 i té com a protagonista el jove Yuji Itadori, un estudiant de secundària que acaba involucrat en el món de les malediccions, unes criatures que apareixen a partir d'emocions humanes negatives, i s'involucra quan, per error, s'empassa un dit maleït del conegut com a rei de les malediccions. El protagonista coneixerà els fatillers, que són els encarregats de lluitar contra les malediccions.
6: Daijoubu, boku saikyou da kara. Ore wa furyoudou ni hito o tasukeru.
7: Watashi ga watashi de aru tame da mono.
8: 生き様で後悔はしたくない。
3: Els mangas de Guardians de la Nit, Chainsaw Man i Jujutsu Kaisen els trobareu publicats en català a Norma Editorial. Els de Guardians de la Nit ja es poden trobar sencers. Són 23 volums i els altres dos encara s'estan publicant.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: El calaix. El calaix, sobre li trobaràs cultura.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Ramon Solsona és un dels grans noms de la narrativa catalana de les últimes dècades. Escriptor i publicista, llicenciat en filologia romànica, ha escrit novel·les que els lectors recordaran sempre, com Les Hores Detingudes, No Tornarem Mai Més, Línia Blava, Allò que va passar a Cardós, 17 pianos o La Magna Temps Enrere. Ha rebut els premis Sant Jordi, Crítica Serra d'Or, Prudenci Bertrana i Lletra d'Or. Ha col·laborat a la premsa, la ràdio i la televisió. 30 narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament. Quantes narradores nascudes entre el final del segle XIX fins al 1925 són conegudes avui? Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana, Maria Aurèlia Campmany, Teresa Pàmies, potser també Teresa Bernet, Anna Murià, Rosa Maria Arguimbau i alguna més. Aquest llibre n'aplega fins a 30 i de cadascuna en comenta almenys una novel·la. I també dona clarícies d'altres dones rellevants de la mateixa època. Si moltes biografies són prou colpidores, encara ho són més en els últims anys de vida i quan cau el taló definitiu. La parcadat de les esqueles, els obituaris de circumstàncies, els silencis, i del fred al silenci a la gelor de l'oblit.
1: El calaix, el calaix, sobre li trobaràs cultura.
2: Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
0: Comentàvem que ens tornaríem a retrobar amb en Ramon Solsona i ho fem precisament per un llibre que molts de vosaltres que em seguiu sabeu que l'he recomanat moltíssim a través de xarxes socials. Penso que és un llibre eina. Hem rebut molts comentaris, a més m'han arribat molts comentaris tant a nivell públic com privat, precisament excel·lint aquesta obra. Parlem de Dones mig partides, que és Premi Carla Rahola d'Assaig 2025. 30 narradores entre la il·lusió republicana, la derrota i el redreçament. Un títol que ja ens obre les portes una miqueta al que trobarem. Ramon Solsona, benvingut de nou.
8: Hola, moltes gràcies.
0: Ramon, vam riure molt amb el carrer de la xocolata, però aquí fem un canvi de registre molt important. Parlem d'història, però amb una mirada absolutament diferent.
8: No riurem gaire, amb aquest llibre?
0: No riurem, no, perquè a més està molt ben fet, a banda de tota l'entrada, de l'explicació i tot, cada un dels capítols, al final, n'hi ha que se t'encongeix el cor, no?, perquè veus realment el que tu volies mostrar, aquest mig partides. Jo penso que la clau, la mirada d'aquest llibre està en el mig partides del títol, Ramon. Per què?
8: Doncs mira, efectivament és així, eh? Jo vaig començar, potser faré una explicació una mica llarga, però és que vull explicar una mica el conjunt i la idea, Jo vaig llegir alguna novel·la d'una autora com la Dolors Orriols, que havia estat oblidada, una novel·la que no es va poder publicar als anys 50 quan va ser escrita, ho va ser als 90 però ningú li va fer cas, i ara tota aquesta embranzida que hi ha sobretot des del feminisme per reivindicar l'obra d'autores, pintores, gent del món de la música, de la creació en general, per reescriure la història, doncs rescatant noms de dones oblidats, doncs ara s'estan publicant obres, novel·les d'autores que havien quedat mig oblidades o oblidades del tot, i que jo vaig llegir aquest de la Dolors Orriols i dic, carai, que és bona aquesta dona, com és que jo no en sabia res? Després en llegeixo alguna de la Concepció González Maluquer, de la Cèlia Sunyol, dic, carai, aquestes dones són boníssimes. Una que tracta... Aquesta la vaig descobrir quan vaig fer la novel·la de, del Priorat de Temps Enrere, la Laura Massip, que una novel·la sobre el Priorat, i és que aquesta dona ningú me n'ha dit res, és molt bona. I dius, bueno, faré un article sobre això, però dius, home, dos, tres, quatre... Faré un article amb tot... No, faré una sèrie d'articles... Bueno, no, faré un llibre que digui nou dones, nou escriptors... No, 14, no, 17, 21... Bueno, al final som 30 o 31 si vols incloure la Rosa Leveroni. Per què mig partides? Perquè totes són dones nascudes entre finals del segle XIX i fins al 1925. Totes van conèixer la República. Això què vol dir? Que van conèixer la llibertat republicana, l'època en què es va treballar molt per l'alliberament, per l'emancipació de la dona, per la culturització de la dona, que era una obsessió. És l'època que es va aprovar el vot femení, que es va aprovar la llei del divorci. Clar, això és molt fort. Ve la guerra, ve la dictadura i tot això s'ha acabat. Algunes de les que havien publicat als anys 30 van exiliar-se, d'altres es van silenciar, d'altres van fer les dues coses, exili i silenci, i després les que encara no havien arribat a publicar als anys 40 i 50, pobretes, diríem, que volien publicar però l'estructura editorial estava destrossada, el català s'havia d'aprendre d'una manera clandestina. Aleshores, aquest contrast entre, per això dic, entre la il·lusió republicana, la derrota i després, de mica en mica, el redreçament. Per què vaig posar de títol dones mig partides i no escriptores o novel·listes? Jo només agafo novel·listes, o dones que han escrit almenys una novel·la. Per què dones? Perquè amb aquestes dues circumstàncies, sobretot la dictadura i la guerra i la dictadura, tota la societat, no ens enganyem, tota va quedar mig partida, Això va afectar homes, dones, famílies, tothom, però les dones més. Pel sol fet de ser dones, van quedar mudes, van quedar encasellades a la llar, reduïdes sense una de les autores, en tot cas ja en parlarem, hi ha un moment que li diuen, escolti, jo vull el carnet de periodista, vostè no, vostè està casada i té un fill, vostè, perquè la seva feina és una altra. Aleshores, totes les dones, i això inclou les mares de la meva generació, encara que no s'haguessin dedicat a res de la cultura ni del món intel·lectual, totes estaven enclaustrades. Havien de ser, segons el règim, bones esposes, bones mares, bones cristianes i bones espanyoles. Aquest era el seu paper. Llavors, clar, totes van... Ja ho has dit, això del final, totes van patir molt, i quan he anat estirant aquests fils, he anat explicant, de totes almenys comento un llibre, però de totes expliques també el perfil biogràfic, i realment no és per tirar coets. I perdona aquesta explicació llarga, ja t'he dit que faria una explicació una mica llarga, però això és per situar una mica de què va tot plegat.
0: Una explicació necessària per mirar quina és la mirada, no? Perquè, com molt bé tu has dit, aquests últims anys s'ha parlat molt de dones, s'ha parlat molt d'autores, el feminisme, entès d'una manera o d'una altra, està a l'alça, i cada llibre, i moltes vegades que a mi em diuen, va, però és que torna a parlar de... Dic, no, cada llibre té una mirada, però el teu és a dir que a part de la feinada documental, quants anys has estat, Ramon, per poder recollir i recuperar tota aquesta informació? Perquè és espectacular.
8: N'hi ha molta. Sí, n'hi ha molta. I no només he fet una llista de 30, i d'això n'estic molt content, perquè encara no he trobat ningú que digui, ostres, les conec totes. No he trobat ningú, perquè fins i tot gent entesa, gent erudita i avesada a parlar d'escriptores, doncs per exemple, les valencianes no les coneix, o d'altres que tenen una obra molt minoritària. Ho he aprofitat no només per dir, jo em dedico a parlar de novel·listes, o com he dit abans, de dones que almenys han escrit una novel·la, encara que siguin poetes o dramaturgues o el que sigui. Doncs bé, aprofito per dir, és que de passada, a vegades d'una manera molt descarada, de passada també dic que aquesta altra dona que tenia, era molt valuosa, no va escriure novel·les ni tan sols va escriure cap llibre, però se l'ha d'esmentar perquè era activista, perquè era pedagoga, perquè era bibliotecària, perquè era dramaturga, pel que fos. Hi ha una llista complementària de fugues que vaig fent, de dir, no només parlo de les novel·listes, sinó d'altres dones que mereixen ser rescatades. Aquest és el donar testimoni de que van existir és l'objectiu principal.
0: I nosaltres vam fer una llista exhaustiva amb el Josep Maria Soler, que avui tenim de tècnic, i dono fe que, tot i haver preparat, no, un treball sobre dones autores, estic llegint el llibre, estic enganxada i penso quantes coses no arribem a saber, i la veu de tantes, no? A més, poses la mirada a Catalunya, a ses illes, a també al País Valencià, i de retruc no només hi ha les dones, sinó també alguns homes que van patir molt en el món de la literatura i en aquesta postguerra, que també va ser molt dura. Per tant, és una mirada global.
8: Sí.
0: I a més també hi ha molt de punts personals. Comences amb Maria Teresa Vernet, parlem també d'Aurora. Mira, d'Aurora Bertrana hi ha una cosa que m'agrada molt, perquè se la coneix pels llibres de viatges, però va molt més enllà. Tu insisteixes, no? I parles d'aquesta Aurora Bertrana més enllà d'aquests llibres de viatges, aquesta mirada, no? Aquest canvi.
8: I tant, has esmentat Vernet. Vernet és la primera, perquè els capítols, hi ha un capítol per cada una, o alguns són compartits per dues o tres autores. Teresa Vernet, als anys 30, era una autora que podríem parlar, que va protagonitzar un cert boom. S'estava produint un llançament del teixit lector industrial a la recerca de lectors amb una xarxa d'editorials, etc. La Vernet en pocs anys va publicar 4, 5 o 6 novel·les. Què passa? I va guanyar el Premi Creixell, que quan era molt jove. Què passa? Ja, la seva obra més coneguda potser és Les algues roges, però quan dic més coneguda llavors i ara, per alguns cercles, la Vernet va quedar silenciada. I la Vernet, com deies tu abans, quan es va morir als anys 70, la seva mort va passar sense pena ni glòria, sense pena ni glòria. I la Bertrana, que és una dona d'una biografia espectacular, perquè va anar aquí i allà, i va tenir un exili duríssim, duríssim. Pensa que quan va estar a Suïssa va estar a punt de morir d'inanició, la van haver d'ingressar per anèmia, és a dir, i va caure en un estat de misèria literal, després ho va superar i això, però és que realment l'exili va ser molt fort. Se li va morir el pare mentre era fora i va tornar perquè no li passés el mateix amb la mare, però clar, un cop torna aquí no pot escriure en català, no pot publicar, en fi, és una dona molt complexa i que almenys va arribar a publicar ja amb una certa visibilitat. Per exemple, quan va escriure Vent de Grop, potser algunes persones sabran de què parlo, va servir de base per una pel·lícula que es deia La lenta agonia de los peces fuera de l'agua, protagonitzada per un tal Joan Manuel Serrat. És a dir, està basat en el llibre de l'Aurora Bertrana.
0: És que hi ha moltes coses que no sabem, que coneixem les autores, perquè aquest va ser l'any Prudència Bertrana, Prudència i Aurora Bertrana, i s'ha treballat, i les comencem a conèixer, però mai ho sabem tot. Us ho dic perquè, a banda d'aquestes autores que desconeixem, en Ramon Solsona recupera parts que no coneixem d'altres que ja doncs estan tenint una mica d'anomenada. Vent de Grop, que és un dels llibres que tinc ara damunt de la taula per llegir, perquè, clar, una altra cosa que us passarà és la llista infinita de llibres que voldreu recuperar per llegir després, que tu ja has llegit.
8: Sí, sí. He llegit una seixantena, sí. I tots aquests els comento. Sí, sí. Sí, sí.
0: Les altres roges.
8: Dono la meva opinió, una opinió que és franca, que és dir, aquest llibre té aquests valors, aquest llibre... jo no li he sabut trobar el què... Mai amb una voluntat rebentista, allò de ara veuràs, ara faré una crítica demolidora, no. Si crec que és una cosa que rinclona, doncs ho dic. I ho dic, diríem, d'una manera tan elegant com sé, però n'hi ha moltes que dius, escolta, aquí hi ha una escriptorassa amagada.
0: A més, totes elles, a mesura que anem llegint, ara, per exemple, tinc aquí al davant Carme Montoriol, però... Es van entrecreuant, són de generacions que s'entrellacen entre elles, que formen part del Liceu Un Club, algunes en són presidentes, i com a Liceu Un Club altres, altres espais compartits. Per tant, mostren aquesta força, no? Aquesta energia i aquest desig de llibertat, com van treballar, no?
8: Això només als anys 30. Als anys 30. Després tot això se'n va fer punyetes. Perquè no. tota aquesta voluntat que hi ha d'empènyer la dona a l'emancipació, a la culturització, al dret a treballar, al dret a tenir ingressos propis, tot

0: és molt bonic també veure, no? Perquè no les veiem d'una manera individual només, sinó també que les veiem dintre d'aquest col·lectiu, no? De la situació, de l'època, del context, del que elles feien i amb qui es relacionaven. Això penso que també ens dona, ens fa un mapa literari molt més, ens fa molt més conscients. I jo,
1: De tant en tant intercalo un capítol de context. És a dir, explicar el context de la postguerra, explicar el context de València, explicar el context dels anys 60, que és quan es comença a trencar la paret prohibitiva, es comença a trencar molt, i de tant en tant doncs faig aquests incisos de context.
0: Entremig, sí, perquè tenim l'interludi valencià amb llàgrimes als ulls, tenim Com si fos un país normal, que aquests són capítols que ens obren les portes després a tot el que, a tot el que ve. Hi ha un concepte que m'encanta, que quan parles de la Carme Nicolau i de la Cecília a Màntua, una és una multitask i l'altra és una multitask moda turbo. Això m'ha agradat molt, Ramon.
1: Sí, bueno, saps què passa? Que és un llibre d'assaig, però jo l'escric a la meva manera, sense fer una prosa acadèmica. M'agrada comunicar-me amb naturalitat. Aleshores, clar, jo, aquestes dones no són de les millors literàriament, però bueno, són interessants i s'han de posar. I la Cecília Màntua és que és tremenda, eh? Tremenda, va escriure una quantitat de guions de ràdio, obres de teatre en català, que era teatre comercial català, el que es podia fer. La Pepa Maca és d'ella, que després ho va convertir en novel·la. Però per sobreviure, ella i d'altres van escriure novel·letes d'aquelles, saps, d'aquelles tipus Coyote, novel·letes de quiosc, de Corintellado. Doncs la Cecília Màntua potser va escriure 10, algunes amb pseudònim, d'altres no. Jo crec que els devien pagar 4 duros, però és que era un temps molt dur, molt dur, i les dones ho tenien fatal. Alguna de les que estaven castigades per roges les van així admetre de magatotis a Ràdio Barcelona, com la Cecília Màntua, però sobretot la Carme Nicolau i alguna amiga seva, i d'altres es col·locaven com podien, o no escrivien directament.
0: No, és que n'hi ha que van agafar, jo penso que van agafar por i van deixar-ho córrer perquè ja no es van atrevir, Ramon.
1: O tenien alternatives, o escrivien en castellà, que ho haurien pogut fer, i algunes ho van fer, però la majoria d'aquestes, la majoria van dir no, jo si no publico, no publico, què hi farem? Publicar a l'exili, que era molt problemàtic, perquè dius, molt bé, a l'exili potser m'ho publicaran, però qui ho llegirà? Qui ho llegirà? Cercles molt petits de Mèxic, de Xile, o esperar presentar-se un premi a veure si hi havia sort, un premi amb la petita difusió que hi havia. I algunes doncs van escriure gairebé mig en secret. Però tu abans, molt al començament, has parlat de la tristesa que fan aquestes vides, i jo et puc dir que no només ho comparteixo, sinó que ara que el llibre ja està publicat m'ha quedat una pesantor a dintre, això de que has dit que et trenca el cor. En el pròleg, Montserrat Bacardí, un pròleg que m'agrada molt, diu, aquest és un llibre de llibres i un llibre de vides. Jo vaig començar amb un llibre de llibres, com que m'agrada llegir, doncs llegiré obres d'autores que desconec, però clar, si tu comentes obres de tal autora, de la Rodoreda la gent en sap coses, però de la Montoriol no, de l'Arquimbau potser tampoc. Aleshores has de fer un perfil biogràfic i un acostament biogràfic de cada una. Doncs aquestes biografies són molt tristes, són molt tristes. Les biografies tenen un final a vegades molt en silenci. Llegeixes l'Esquela, llegeixes que es va morir entre una indiferència absoluta. I no només la mort, Mira, et diré casos que realment són colpidors. La Maria Beneito, aquí no és gaire coneguda, a València més, poeta, dura alguna novel·la, sobretot La dona forta, però la Maria Beneito, en una jo ho cito això en el llibre, en alguna entrevista li diu a l'entrevistadora, que és una estudiosa de la seva obra, li diu, jo a la postguerra m'acusava a mi mateixa de covarda, perquè a casa seva estaven

0: el pare s'havia mort, els germans havien perdut la guerra i per tant a la mili, bueno, a la mili, aquelles milis que feien fer els republicans que l'havien perdut, i ella s'havia quedat sola com a una família roja a casa amb la mare gairebé cega, i diu: jo m'acusava de covarda perquè no m'atrevia a prostituir-me com feien les noies del meu entorn. És molt dur això, eh? És molt dur. Et trobes en situacions de dones que, ostres, per tirar endavant o per compatibilitzar la maternitat, on hi ha una, la Soler Font, que era poeta, aquesta pobra dona tenia un fill i era mare soltera, era mestra, no la van depurar, va continuar treballant, però va guanyar un premi amb la novel·la que comento, un premi de l'exili, dels Jocs Florals a París. Caram, això és un premi de novel·la, els Jocs Florals de París. L'inspector d'ensenyament de Girona la va cridar i li va dir: si vas a París, perds la plaça. I no va poder anar. Li va recollir un altre que comento, la Maria Castanyer. Qui li va lliurar aquell premi? Albert Camus. Albert Camus. No li va poder lliurar perquè no hi va anar. Però és que, a més, aquesta dona, que tenia un fill i era soltera, la van obligar a encolomar el fill a uns oncles, com si el tinguessin adoptat, a Barcelona. I cada vegada que ella anava a Barcelona a veure el seu fill, al nen li tenien prohibit que li digués mare en presència de terceres persones. Són coses molt dures, són vides molt difícils, perquè eren escriptores o perquè no ho eren. És a dir, allò que deia al començament, totes les dones, per ser dones, van tenir una vida molt limitada i molt enclaustrada.
1: És que jo ho havia de dir, no, que aquests finals, però jo penso que són necessaris, és necessari. Moltes vegades coneixem les obres, però les obres també van contextualitzades. Per què escrivien aquestes noveletes romàntiques? Per què escrivien en castellà? Per què van deixar d'escriure? Moltes vegades no ens preguntem el per què. Ens limitem a dir: són les nostres autores, són les nostres clàssiques, és això el que han fet d'obra. Però aquesta obra té una història de vida al darrere i sí, és importantíssim emmarcar-ho, això. Moltes vegades ho viem, aquí no. Jo la primera vegada que se'm va trencar el cor és diu, aquesta investigadora li ha dedicat diversos treballs en alguna forma de llibre, Maria Carratalà, música, escriptura i traducció, publicada a Punctum l'any 2021, i sempre topa amb la cara més amarga de les escriptores i intel·lectuals severament mig partides. Explica que arran de l'esclat de la Guerra Civil s'intensifica el seu compromís polític i social amb l'esquerra i amb les dones, fins que desapareix de la vida pública. Exili, presó, silenci imposat, són interrogants que encara hem de resoldre. Només se sap que el 1949 Carratalà va fer uns cursets privats, clandestins segurament, d'art i de pintura, i que el 1950 va fer una conferència en una vetllada a casa de la soprano Pilar Rufí. Sola, malalta i en la penúria, va morir el 1984. No estem parlant dels anys 60. Vull dir, en un centre geriàtric municipal de Barcelona. Va ser enterrada en un nínxol provisional i va acabar en una fossa comuna. I tu ho acabes, no? Un triomf més del feixisme. És que no tinc paraules. I penso que és tan necessari. Enteneu ara, els que ens esteu escoltant, la bellesa entre cometes, no?, i la necessitat d'aquestes dones mig partides. Jo, Ramon, de veritat, és agraïment. Jo penso que a mi ho comentàvem, no?, en una petita tertúlia. Però per tu també deu haver estat dur haver d'explicar totes aquestes coses, vull descobrir-ho.
0: Jo estic content de treure-les a la llum. És a dir, bàsicament, ja he dit abans que jo no les reivindico totes. Hi ha llibres magnífics, i si em sembla magnífics ho dic, d'altres que són menors. Però, a veure, també hi ha molts homes que tenen obres menors i que el seu nom, doncs, ha circulat molt més. Doncs jo, bàsicament, el que vull és treure-les a la llum, dir que van existir, explicar que tota aquesta sèrie de dones que van escriure, jo només dic novel·la o conte, diríem, només narrativa, però aquestes i les que al seu voltant, doncs, eren altres dones meritòries del món de la pedagogia, de la traducció, de l'ensenyament, de les bibliotecàries, per exemple, doncs les he volgut destacar i, escolta, això va existir. I val la pena que consti que van existir i que algunes van quedar no difuminades, van quedar totalment oblidades sota capes i capes de silenci. No totes, eh? Jo si parlo de la Teresa Pàmies, doncs molta gent dirà, la Teresa Pàmies sí, però clar, amb la llista de 30 hi ha de tot.
1: Hi ha de tot, però és que podríem estar hores, no? Perquè és realment un llibre molt ple de vida i molt ple de literatura. I una de les coses boniques és poder-nos fer aquesta llista, saber tots els estudiosos també, Ramon, a banda de tu que has fet aquell llibre, sinó també tota la gent que hi ha al darrere que es dedica a investigar, no?
0: Sí.
1: I afortunadament s'hi dediquen.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo ja faig agraïment des del començament, eh? És a dir, hi ha coses que jo les he anat estirant i aportant pel meu compte. Sobretot a vegades amb molts detalls d'aquells que són molt reveladors, que els vas trobant aquí, allà, de mica en mica, buscant. Però clar, afortunadament, ara ja hi ha prou gruix i prou interès sobre autores d'aquestes i d'altres, que, ja no parteixes de zero, No sempre són investigadores, també hi ha homes que han treballat aquests temes, però la majoria són investigadores que tenen un ressort feminista molt clar i una intenció feminista molt clara. Això no vol dir que alguna vegada hi ha algú que diu, com que l'autora és feminista, l'obra és bona. Home, no, ni que sigui catalanista o d'esquerres o el que sigui, que cada obra és independent, però atestar, donar fe de la seva existència, això és importantíssim.
1: Jo us ho recomano, la lectura, a més que us feu la llista de llibres, que molts llibres s'han anat reeditant, d'altres es podeu trobar també a biblioteques, per tant, recuperar, llegir-les.
0: Un exemple, de fa molt pocs dies, s'ha reeditat Petjades sota l'aigua, una novel·la de la Maria Dolors Orriols, que s'havia fet l'any 84, no sé quan, també, no sé quants anys després d'haver estat escrita. De què parla? Del poble de Sau, quan encara no s'havia acabat de construir la presa, el poble de Sau. Això és que jo he escrit un llibre sobre unes construccions hidroelèctriques de Cardós i ningú em va dir que prèviament una autora havia fet un llibre sobre la desaparició d'un poble que està situat quan ja estan marxant els últims habitants de Sau i estan a punt d'acabar la presa, però allà encara està, és a dir, tot allò quedarà com petjada sota l'aigua, que és molt bonic, i ara es pot trobar amb una reedició que ha fet Viena i que recomano perquè és molt interessant.
1: Jo penso que és un llibre absolutament indispensable, Dones més partides, i m'agradaria acabar amb una anècdota per trencar una mica aquest, ara que ens hem posat a l'alçada dels temps que elles han passat, però hi ha un detall que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Amb tu, llegint-te tu, Ramon, sempre es fa un viatge per la història, per la memòria i recordar. Si parlem de Cecília a Màntua, parlem del seu pare, Gastó a Màntua, que ell és l'autor de Baixant de la Font del Gat.
0: Sí.
1: Jo no ho sabia i m'encanta, perquè a casa la cantàvem amb els avis i és meravellós aquest Baixant de la Font del Gat que tant havíem cantat en família. He dit que a més de totes aquestes vides mig partides, també trobem història, folklore, literatura, anècdotes, el que som. Jo penso que és un llibre que està molt ple de moltes coses. Jo t'haig de dir gràcies.
0: Molt bé.
1: En aquest cas, gràcies per aquesta feina també feta, enhorabona, per un premi tan merescut com és el Carla Rahola de Sants. I ja ho sabeu, publicat per Pòrtic, Ramon Solsona, Dones mig partides. Ramon, no aturis la ploma, eh?
0: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies a tu per fer-ne difusió, perquè em sembla que pot interessar a bastanta gent, si més no per fer justícia a tots aquests noms.
1: Gràcies, i certament, per fer justícia. Es mereixen que les llegiu i que les descobriu i que descobriu les seves obres. Ramon, moltíssimes gràcies.
0: Vinga, a reveure, gràcies.

El Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. No tanquis encara...

0: Tenim més entrevistes, converses, novetats, històries, propostes. Tenim més cultura. David Baró és mentalista, hipnòleg, escriptor, conferenciant i formador en vendes mitjançant tècniques de mentalisme. Màster en hipnosi clínica. Continua formant-se en el món de la psicologia. L'any 2014 va guanyar el primer Premi Nacional de Mentalisme i és autor de Els misteris de la ment, El venedor hipnòtic i Hipnosi clínica positiva. Té una consulta d'hipnosi clínica a Sabadell i actualment el podreu trobar al seu espectacle Neuro, fusió entre el mentalisme i la neurociència. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Ara és quan no sé per on començar, perquè ja ho heu escoltat. Mentalista, hipnòleg, escriptor, conferenciant, formador en vendes mitjançant les tècniques de mentalista. O sigui, de veritat, David Baró, benvingudíssim. I jo no sé, ets com un home orquestra de la ment, podríem dir.
2: Hola, què tal? Ostres, mira que m'han dit coses a la vida. Home orquestra, encara no m'ho havien dit, això. Que bona, que bona. Sí, sí, clar, toco diferents pals.
1: Sí, però s'ha de dir que tots tenen una mateixa arrel, que tots neixen de jo diria que d'una passió. Tu ets molt professional, però penso que has de viure amb passió tot el que fas.
2: Sí, sí, de fet, quan em fan la pregunta clàssica, val, què és un mentalista? Jo acostumo a dir, depèn on el posis. Quan estic a dalt d'un escenari, sóc un mentalista d'espectacles, sóc mig mag, mig psicòleg quan estic a dalt d'un escenari. Però estic a la meva consulta d'hipnosi, doncs allà sóc terapeuta, però també estic treballant amb la ment. I quan estic fent formació, doncs allà sóc el profe, no? I estic fent una formació de les tècniques de mentalisme per l'influència, la persuasió, i també estic treballant amb la ment, o sigui que també segueixo sent mentalista. Depèn d'on em posis.
1: La ment humana, això donaria... Jo penso que se'ns acabaria la vida i continuaríem parlant de tots els secrets de la ment. Secrets que tu sembla... I és que haig de dir que ja l'he vist en directe, en vídeo en directe. Heu d'anar a veure, heu d'anar als seus espectacles, perquè surts impactadíssim. Ja vaig trigar una setmana donant tops a tot. És espectacular, no explicarem res. Però sí que és cert que quan estàs allà i ens parles de... Són molt peculiars els teus espectacles i m'agraden molt perquè uneixes la part de la ment, la part de la història, dels estudis, de la teva professió, amb tot el que va passant en aquella sala. Per tant, ja és una cosa que la porta superintegrada. Però què et va motivar a dedicar-te a això? Quin va ser el clic? És que...
2: Bé, ostres, primer que m'hi ve de família, eh? Vull dir, el meu pare era mag, era pallasso, jo vaig néixer pràcticament en un circ. I fixa't que jo vaig començar amb la ventriloquia. Amb la ventriloquia, amb el tema de parlar, eh? Amb fer parlar els ninots i tal. I jo vaig ser el ventríloc més jove d'Espanya. Perquè vaig començar amb 9 anyets i ja no he parat de trepitjar escenaris. Porto 40 anys treballant als escenaris, perquè vaig començar amb 9 anyets amb la ventriloquia. D'aquí em passo a la màgia, a l'il·lusionisme. El meu pare era mag, doncs això era fàcil, no?, que em passés a l'il·lusionisme. I sent mag descobreixes que dintre de l'il·lusionisme hi ha una branca, que és el mentalisme, que és diferent i que t'obliga, doncs, a estudiar coses com la psicologia. De fet, jo estic acabant el grau en psicologia, acabant literalment, em queden 2 semestres. Doncs t'obliga a estudiar psicologia, programació neurolingüística, hipnosi, i comences a estudiar tota aquesta part, anem a dir, més real, que això és el que fa molt potent i molt misteriós el mentalisme. Doncs que té una part real, una part està relacionada amb l'il·lusionisme, jo segueixo sent mag, però hi ha una part que és real. Per això sortiu de l'espectacle pensant aquí donant voltes, però això que hem vist què és, no? O sigui, és més psicologia, és més màgia, està barrejat, i això és el que ho fa molt xulo, sí.
1: Sí que ho fa xulo, sí. Jo encara li dono toms, eh? Jo penso, què idea va bé darrere de tot això? Però clar, la ment humana és molt complexa. Estudiar la ment i entrar dins de la ment. I això són frases que hem escoltat, perquè encara que sembli que no pugui ser, ho veiem cada dia a les sèries de televisió, que hi ha crims, els perfiladors que han d'entrar a la ment de l'assassí, no sé, no sé si t'has trobat mai amb algun cas, amb algun concret que t'hagi impactat, o potser les primeres vegades. Jo penso que s'ha de ser molt valent. Jo us admiro en aquest sentit, perquè treballar amb la ment i treballar amb la ment de les persones, afegeixo, tal com està el món actualment, que està fatal, David, t'ho haig de dir, és, clar, assegurar el que veus, assegurar el que sents o el que notes. Ostres, això requereix d'una valentia i d'una seguretat immenses, també.
2: Clar, sí, fixa't que hi ha una gran preparació, tot espectacle té la seva feina, eh? El cas és que en el mentalisme, doncs clar, és un espectacle que té molta feina, molta preparació darrere. També hi ha gent que em pregunta directament, i no t'has equivocat o no has fallat mai? Bé, si jo fallo, no te n'adonaràs, perquè ja començaré a remar, que hi ha vegades que haig de remar a contracorrent, però clar, jo surto a l'escenari i tinc pla B, pla C, pla D, com a mínim tinc 4 o 5 plans perquè les coses surtin com han de sortir. O sigui, hi ha moltíssima feina, sapiguessis tota la feina que hi ha darrere. Doncs em deies si mai m'havia passat alguna cosa. Fixa't, primer anem aquí a confessar coses. Un mentalista no llegeix la ment, jo no llegeixo la ment, aquí ningú pot llegir la ment, la telepatia no està pas evidentment demostrada, no llegim la ment, el que llegim és a les persones, que és el que jo ensenyo a les formacions. Si llegim l'expressió facial, el llenguatge no verbal, això és el que llegim. Doncs, per exemple, jo mai trauria un espectador o una espectadora que jo li detecti que porta Botox, perquè em serà molt difícil llegir les expressions d'aquesta persona si porta Botox a la cara, no? Per exemple, i ja m'ha passat, perquè no sempre trio jo, moltes vegades no trio jo l'espectador i em surt una persona amb la cara paralitzada i ara llegeix-li les expressions facials, no?, per exemple.
1: Que bo! Mira, això no ho hagués pensat mai. Certament, perquè clar, parlem de mentalisme, ens imaginem la ment i per tant ja no penses en tot aquest joc de psicologia. La psicologia i la ment, que jo penso que van absolutament i estretament lligats. Tothom surt tan impactat dels espectacles com vaig sortir jo?
2: Bé, espero que sí. Jo ja vaig veure que sempre estic a la porta, com el gran tricicle van començar a fer i ara fem tots els artistes que estem a la porta saludant al final i fent-nos fotos i tal, doncs jo sempre veig la gent força sorpresa i força contenta. Bé, de fet, d'això es tracta, o sigui, jo espero que sí, que tothom vingui al teatre i se sorprengui amb Neuro, que l'espectacle que estem parlant es diu Neuro, doncs per això, perquè barrejo la neurociència amb el mentalisme, Literalment vas veure que surto amb un cervell a les mans.
1: Sí, és impactant, i a més, vull dir, vas descrivint aquest cervell i després nosaltres som els teus conillets d'Índies, és meravellós, això. Jo no vaig voler, a mi em va costar molt, a mi em vas enganxar al final, no direm com ho va fer, perquè jo no volia aixecar de la cadira. Però sí, certament és per això, penso que Neuro té aquest punt de diferència, aquest punt d'originalitat, en el sentit que aquesta il·lusió l'uneixes a la teva professió, perquè clar, estàs al despatx treballant i fas hipnosi, i amb la hipnosi, que això també és una cosa que, ho sento, m'ha al·lucinat sempre, jo no n'he fet d'hipnosi, soc poruga, mira, jo sempre penso, si m'hipnotitzen no poden fer qualsevol cosa, llavors ja no hi vaig, David, jo ho sento, però
2: és desconeixement, tot això és desconeixement de què és la hipnosi.
1: Perquè, clar,
2: que el primer que faig quan truques a la meva consulta, el que et diem és que et bloquejarem amb mi 2 hores. La primera cita amb mi és de 2 hores, perquè clar, haig d'explicar moltes coses, haig de desmitificar moltes històries, moltes pors, aquest mite que acabes de disparar. Una persona en hipnosi no farà res que no vulgui fer, això és un mite, és un dels grans mites, com el mite del dormir. La persona no està dormida, està conscient. La hipnosi és un estat de concentració mental conscient. Doncs que haig d'explicar moltes coses abans de posar-nos a fer una sessió, doncs, perquè la persona, per exemple, deixi de fumar, que és la meva especialitat, el tabaquisme. Jo principalment ajudo a deixar de fumar amb hipnosi, que és molt famosa la hipnosi per deixar de fumar, perquè és molt efectiva, a més. Doncs el tema és el desconeixement. Jo estic molt content, tinc molta feina, la hipnosi cada dia és més famosa, però encara n'hauríem de tenir més de feina amb l'efectiva que és aquesta eina. Però hi haurà molta gent que mai se'ls acudirà a trucar per aquesta por, per aquest desconeixement. Per això faig divulgació, també, és clar.
1: Doncs mira, jo ja no tinc por. Ja està. Clar, és cert, vull dir, hi ha molts mites que encara estan molt vigents, perquè és un món molt fascinant, i clar, sempre penses que, bueno, sempre s'ha dit, David, qui té el control de la ment, ho controla tot.
2: Clar, acabes de tocar un tema molt interessant, el tema del control mental. Però és que en principi és el que dic, eh? No està demostrat que puguem realment controlar la ment d'una altra persona. Hauria de ser tan sugestionable, perquè hi ha gent molt sugestionable, eh? Però una persona tan sugestionable que pugui realment prendre el control, ostres, seria l'excepció que confirmaria la regla de que no es pot. Estadísticament, amb l'hipnosi tenim un 80% d'èxit, perquè hi ha un 80% de les persones que a l'hipnosi els aniria molt bé, però exactament tenim una campana de Gauss perfecta, eh? 60%, 20 per sota, 20 per damunt, el que és una campana de Gauss. 60%, 20 per sota, 20 per damunt. Dintre la campana és el 60% de la població, que són persones que a l'hipnosi els ajudarà, però hauran de posar de la seva part i fent entrenament i tal. Persones que no et diran que l'hipnosi sigui màgia, et diran que les va ajudar, per exemple, amb la vessant terapèutica per deixar de fumar. Però hi ha un 20% superior que són persones altament sugestionables. Aquesta gent sí, et diran que és màgica, et diran que jo vaig fer petar els dits i que van deixar de fumar, que el de Iberó té poders. No, jo no tinc poders. Ells i elles són màgics. Jo els hi dic màgics. I els màgics sempre hem sabut que existien a l'espectacle, perquè és el gran secret. Jo si faig hipnosi a l'espectacle, que ja vas veure que a neuro molt poca hipnosi hi ha, que la gent no li faci por venir a neuro perquè hi ha molt poca, hi ha una mica sugestió, però hi ha poca hipnosi. Però quan es fa un espectacle purament d'hipnosi, el que fem és descartar el 80% del públic. Es busquen aquestes persones tan sugestionables, que són més o menys el 20%, i es fan unes proves de sugestió per trobar aquestes persones, perquè sabem que hi són, és estadístic, el 20% de la població són altament sugestionables. I a aquesta gent els hi funcionarà molt bé la...
1: Bé, no podeu anar a neuro tranquil·lament, jo vaig gaudir-ho moltíssim. Haig de dir que no havia anat mai a cap espectacle d'aquest estil, no tinc tendència, i per mi era una estrena. I em va encantar una mica com ho fas anar, no? Perquè ens poses en context i després perquè és molt proper. Per tant, és meravellós. Quan és el proper neuro?
2: Doncs mira, ara el dissabte 8 de novembre. Dissabte 8 de novembre a les 7, a la sala Cincómonos de Barcelona, sí. Que com deies, la proximitat, és una sala que hi caben 50 persones. Jo sóc de cafè teatre. Jo em vaig criar amb els cafès teatres mítics de Barcelona, com ara el Llantiol mític. Doncs jo sóc de cafè teatre. A mi m'agrada aquesta proximitat, 50 persones, que hi hagi una bona connexió. I el que deies, que et va cridar també l'atenció de neures, que quan faig espectacle teatre sempre estan, o sigui, intento doncs que hi hagi una història, un fil conductor, que en aquest cas és el cervell, i m'agrada quan la gent em diu, és que a més he après coses, perquè clar, està molt ben documentat tot el que explico sobre el cervell històric i les parts del cervell i la neurociència, tot això evidentment és verídic, és real, i vaja, he fet una tesi per fer aquest espectacle, que com et deia, estic acabant el grau en psicologia, i quan acabi el grau jo vull fer el màster en neuropsicologia, jo vull ser neuropsicòleg, perquè ja et dic que la neuro a mi m'ha atrapat, el cervell és fascinant, aquesta relació entre el cervell i la conducta humana a mi m'ha apassionat, per això jo vull tirar cap a la neuropsicologia, i fins i tot el meu espectacle doncs es diu neuro, com estem dient.
1: M'agrada el que has dit, no? Perquè realment és així, quan surts de l'espectacle no només tens tota aquesta màgia o il·lusió, sinó que has après coses, i fins i tot jo després em vaig posar a buscar-ho a internet. Jo reconec que soc molt curiosa, però obres també una porta de dir, toquem de peus a terra, perquè parles de científics, però hi sumes aquesta màgia. Màgia o no màgia? Això ja ho descobrireu vosaltres quan aneu a veure Neuro, que jo us ho aconsello moltíssim. Hem parlat de hipnosi, hem parlat dels espectacles, però a mi també m'agrada, el podeu trobar a davidbaró.cat, tot el que ell fa, vull dir, qui és, tots els premis que ha guanyat, tot el que has tombat de ràdios i televisions. Ja no, bueno, ja he quedat pensant, mira, dic, sempre arribo a l'última, jo. David. Però després també hi ha aquest servei per a empreses. Jo, si faig alguna festa d'aniversari, també et contractaré, perquè m'ha encantat, també ho vaig dir. També dones aquest servei. Per tant, si el voleu conèixer una miqueta més, davidbaró.cat, 8 de novembre, recordem-ho, sala Cincomonos, o Cincomonos, que sempre em deixo l'accent, Cincomonos, que la sala us encantarà, a Barcelona, 7 de la tarda, 8 de novembre, David.
2: Correcte.
1: No m'agradaria, sense escurçar el temps, i no m'agradaria acabar l'entrevista sense que ens expliquessis alguna anècdota que t'hagi passat, a part del Botox, que les modernitats ens compliquen l'existència.
2: Bé, doncs mira, per exemple, una de les coses que faig amb altres espectacles, o doncs, com em deies, un aniversari i tal, és un clàssic, no?, que la persona doncs pensi en un lloc, pensi en un país, i jo doncs començar potser lletra a lletra, intentar doncs endevinar, no?, aquest país. Clar, sempre t'esperes que aquella persona doncs està pensant en un lloc, doncs què et dic, París, Roma, Cancún, Itàlia. Doncs aquesta persona, hi vam estar estona per arribar a endevinar, que ho vaig endevinar, però que estava pensant en la bonica localitat de Valdemorillo del Moncayo. Que imagina't una persona que li demanes que escrigui un lloc, que jo no ho limito, si ciutat, si poble o si una aldea. I aquesta persona, que això està cap a l'Aragó, em sembla, Valdemorillo del Moncayo. Mira tu, doncs ho vam endevinar, Vam estar estoneta,
1: M'encanta. Però ho vas endevinar.
2: I tant, ja t'he dit que a vegades haig de remar, però que sempre arribem al port.
1: Ell sempre rema, i rema, de veritat que heu de veure com rema en directe, perquè repeteixo i subscric, vaig sortir molt impactada, m'agrada moltíssim. I res, David, escolta'm, jo penso que hauràs de tornar a venir, perquè m'han quedat moltes preguntes, però de moment estem a les portes d'aquest espectacle tan fantàstic, i desitjo que tinguis molts èxits.
2: Gràcies, Mònica, ha estat un plaer.
0: El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
4: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
5: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
6: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
7: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti,
8: facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
9: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo, y es que es imposible reponer.
10: Durant aquest mes he sortit el mínim possible, el mínim del mínim, i amb mascareta.
11: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
12: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents, estem bé.
13: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient, i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
14: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Aquest programa és una repetició.
1: Comença l'Hora Maresme.
2: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
1: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fer més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu, per altres és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets, i també hi ha qui nota el contrari, menys hores de llum, més mandra i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresme volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
2: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tot

0: I comencem amb una primera qüestió. Com ens afecta anímicament aquest canvi d'estació, el traspàs de l'estiu a l'hivern? La nostra companya, la Laura Espanyol, des de Malgrat, en té alguns consells. Bona tarda, Laura, amb què et trobes?
1: Bona tarda, Gemma. Doncs per parlar d'aquest tema, Sònia Mendoza, referent de benestar emocional i salut comunitària al CAP de Malgrat Palafolls. Bona tarda, Sònia.
2: Hola, bona tarda.
1: Sònia, la pregunta que ens estem plantejant, com ens afecta el canvi d'estació a nivell anímic i emocional?
2: Bé, des de la perspectiva de la psicologia, els canvis d'estació sí que poden influir en l'estat d'ànim, com per exemple l'energia, el son i la motivació. Tot i que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra, o sigui, psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental, i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
1: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
2: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Com a, així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica, pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior, pues, cada matí, a la mesura de lo possible, òbviament, encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball, pues, que estiguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, pues, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, pues, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir hores, horaris regulars d'àpat, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que la rutina genera sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, pues a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i tenir aquesta, ja, com aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Pues, per exemple, pues, continuar amb aquella activitat física, no? Que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no? Per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no? Amb aquestes rutines que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
1: D'acord, i relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera, o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
2: Aquesta pregunta és molt important, perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no? De mandrosos, que en realitat hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que els senyals que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència, de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps. Que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te, totes que serien una mica d'alerta, no? Aquí sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta, o sigui, quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana. Nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal, no? Llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
1: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
3: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
4: Hola Dani, bona tarda.
3: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
4: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes, ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
3: El cos, diguéssim, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans, ja tens algunes sensacions uns dies abans o arriba de cop?
4: No, això arriba de tu, dius què passa, no? Que em costa més dormir o que em desvello més vegades. O sigui, t'arriba i dura doncs, una o dues setmanes tranquil·lament, almenys en el meu cas. Però no t'avisa, vull dir, ve quan ve i doncs, normalment ve doncs, en els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que en el meu cas m'afecten més.
3: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit, diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'una manera, és la paraula que m'ha vingut, et mentalitzes de que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir, és això?
4: Sí, és correcte. A veure, la màquina sí que té un procés que pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I bueno, sí, pues, clar, pues, aquests dies pues, quan em desvello, doncs conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
3: I diguéssim, això amb els anys es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
4: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina m'era molt més difícil suportar-ho i suposo que la còpia a la que passen anys, evidentment el cos és com que per desgràcia s'acostuma i quan t'arriba pues, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori, senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja pues, ho assumeixes, pues bé, no te queda una altra que assumir-ho i ja està, vull dir, és així.
3: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, i diguéssim, ara, diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics a la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? Jo no sóc al·lèrgic sí. a res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no? Pregunto.
4: Sí, al tindre problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema
3: de tot.
4: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc., tot el que és el que provoca aquestes al·lèrgies.
3: I què es fa quan un és conscient que per que sí o sí a les 4 del matí ja no podrà aconseguir el son? Què es fa?
4: Aquesta és una molt bona pregunta. Què es fa? Doncs, a veure, jo, si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dorms, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
3: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode Jacobson explicat, Lluís?
4: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, del David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho, ja et dic, dura, no arriba als 20 minuts i és una cosa que elimina els medicaments, per tant és la millor eina de treball i la fan servir molts psicòlegs i molts professionals per aquest tema, no? Per relaxar la musculatura, en cas que tensionis o despertis i et posis nerviós. Jacobson.
3: Acabo, Lluís. Per tant, per acabar, a les 4, més o menys et desvelles i toca Jacobson, no? És el mètode, diguéssim.
4: Sí, moltes vegades sí, si estic nerviós, sí, allò que dius, ostres, comences a bellugar-te, doncs mira, escolta'm, fes la relaxació que saps que t'acalma, que no, doncs bueno, doncs me quedo al llit perquè la màquina doncs té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si et portes 4, te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és, però és una eina que la faig servir molt, vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir, pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
3: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya, i evidentment s'han de portar aquestes coses encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic. Adéu.
4: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen. Perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic doncs està fent que canviï, no? I ara els mesos tots són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí, en Dani també.
0: Sí, anem a definir una mica a qui participa. Dani, qui més tenim?
2: Si
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima?
1: Doncs
0: va,
1: vinga,
0: doncs ja
1: sinó...
0: està.
1: Exacte,
0: vinga.
1: Fem amb aquests tres. Va,
0: som
1: endavant,
0: tres
1: som-hi.
0: I tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred ni calor. Gemma, què creus que significa?
3: Bueno, sí.
0: Doncs crec que literal el que has dit, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale, Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant de canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament. Val?
1: Val, i Jordi?
2: Però això seria el resum, no?, l'actualització, diguéssim, del que passa
3: totalment,
2: ara, no?
3: Però... Totalment, sí.
0: Un dubte, Marc. Hem de dir si creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest per mi és obsolet.
0: O hem de dir què significa? Perquè, clar...
1: Sí, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa.
0: Ah, vale.
1: Si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola, fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem 30 graus aquests últims dies i la setmana passada també.
3: Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, ara mateix.
1: Imagina't.
3: Amb màniga curta. Vale.
1: Sí, sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió, crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma doncs desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja notareu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi?
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a eliminar les plagues i en aquest cas insectes com les erugues, que a l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors, nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè com estàvem dient a l'anterior refrany també, les temperatures continuen siguent molt altes i les mosques, les erugues segueixen.
3: No. Les erugues són les perilloses són les dels pins, la processionària, on hi ha pins, surten.
1: Gemma, tu tens mosquits encara per casa?
0: I tant, sí, no, totalment, veus? Totalment, encara fa calor, encara hi ha mosquits. No,
1: vale, doncs, quant de temps tinc per fer-ne
0: alguna cosa? Mira, fem un mes, va.
1: Va, som-hi. A veure, una d'un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
0: Uf,
1: vinga, Gemma.
0: Complicat, eh? Complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera,
1: vas
0: que
1: bé,
0: és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
1: Va, som-hi. Dani.
3: Això és la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan ja Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
1: D'acord, i Jordi?
2: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això, l'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre, si no
1: m'equivoco.
2: Molt bé.
3: Per sí,
2: tant,
3: va
2: una quieta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim. Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani i de la Gemma. No puc fer més.
1: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues, digues. 11 de novembre.
2: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, segons diu la tradició, no? Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
1: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir, i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba, perquè, clar, aleshores és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta, i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi.
0: Mhm.
1: Clar, doncs aquesta és la situació.
0: Seguirà fent calor, seguirà,
1: clar,
0: o farà,
1: exacte,
0: més calor encara.
1: Sí, sí.
2: Hem de fer un F5, eh, en
3: home,
2: aquestes
3: home,
2: dites.
3: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet. Les coses
0: no.
1: No, totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm, hi ha algunes d'aquestes dites, i en tenia algunes d'altres, que ja veieu que s'estan quedant una mica obsoletes degut a aquest canvi climàtic, Gemma.
0: Doncs totalment, n'haurem de fer de noves, eh? Molt bé.
1: Muntarem un dia una secció.
0: Perfecte, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pratsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
2: Sí, sí, sí, sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han vist, dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El xiringuito, el xiringuito, el xiringuito. Estem parlant de Georgi Dan, que d'alguna manera també va, doncs, situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna n'has ballat.
0: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
3: La barbacoa.
2: La barbacoa. Totes eren cançons també fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també.

0: Si parlem de melancolia, atenció, un dels grans, José Luis Perales.
1: A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas.
0: Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol, es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell.
1: Do you remember?
0: Poder no tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Earth, Wind & Fire. I si parlem de primavera, doncs mira, què tal si escoltem a Laura Pausini?

0: primavera anticipada, ve a dir allò doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu.
1: La primavera trompetera ya llegó. Ya me despido.
0: I és que igual que teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera, no? Aquesta cançó.
2: Sí, sí, la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles. Here comes the sun. Here comes the sun, I said, it's all right. Here comes the sun, també tot un clàssic, d'aquest quartet. I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
2: Nadales.
0: Mira. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Una de les més tradicionals, 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del minyonet Rosi Benclet, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa,
2: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any?
3: Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz.
2: Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
2: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres.
0: Ah, t'anava a dir, és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Dia d'Enero, de Shakira. I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener.

0: Òbviament és l'oreja de Van Gogh, encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, vaja, ara està una mica el tema amb un embolic, no?
0: Sí?
1: Perquè es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no era la principal.
2: La Leire.
1: La
0: Leire Martínez, sí.
1: Ara, després que sí, la Amaia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, com la música, i cada cançó és capaç de...
2: El 20 d'abril del 90.
0: Ah, sí? Això és Pets Cortos? Sí que és veritat, eh?
1: Sí. Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació.
0: Sí.
1: Nosaltres, que anem justets
2: bon
1: de temps.
2: Molt bon curt.
0: Vinga.
1: I tant. Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem doncs, aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber doncs, quin temps farà amb en Quim Serra.
3: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara a demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de Garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maró a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tarda estarà marcat

0: per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
2: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
3: Sí, doncs mira, al Maresme l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs, aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners.
2: L'import que li van imposar... Perdona.
3: Ui, perdó.
2: No, disculpa, no celebrem no, que li hagin retornat aquests diners, que a sobre que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica...
3: No, i a sobre que ell havia demanat que es fes això.
2: Clar, i al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
3: Bueno, ens quedem a Catalunya, perquè Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions dels concerts estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
2: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
3: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
2: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no? Bàsicament.
3: Sí, però... un cavall més petitó pel que he vist.
2: El rebesavi del cavall, no?
3: Exacte.
2: Molt bé, doncs Laura, gràcies i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
3: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
2: Però jo estic despistada perquè Búhos plegava, Oques Grasses també plega?
3: De Búhos, no. Jo no ho havia sentit, lo de Búhos, però Oques Grasses sí.
2: Oques Grasses
3: pleguen.
2: Aquests són
3: els últims 4 concerts.
2: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, l'últim concert ho omplen tot i ara, va un últim, no? La Fúmiga també plegava, van dir que plegaven.
4: La Fúmiga plegava i fa una gira.
5: Sí, sí, que pleguen, sí.
4: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
2: I aleshores, Búhos m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh?
3: No ho sé. Home, Búhos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
2: Clar. Vaja, en qualsevol cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
3: Sí, ara posaré la pregunta.
2: Molt bé, perfecte. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Va, som-hi, seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes a la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
4: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el castell de Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis Domènec i Montaner, com a entitat, diguéssim, expertíssima en la figura de Domènec i Montaner i en el modernisme, doncs a part que la fira sigui destinada a gastronomia, faci les, em penso que són 6 rutes i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis, secretària crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
5: Bona tarda a tothom.
4: Secretària, sí o no? O què? Estat...
5: Coordinadora
4: del centre d'estudis. Mai ho encerto.
5: Cap problema.
4: Bé, 6 rutes, són 6?
5: Sí, efectivament, sí,
4: val,
5: sí.
4: Val. Endavant. Mm-hmm. Doncs,
5: aquest any hi ha algunes de noves també, és a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat cada any a la Fira Modernista participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada doncs, que ens confia doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènech i Muntaner seria la ruta Lluís Domènech i Muntaner, l'arquitectura familiar doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènech al poble de Canet de Mar i saber doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènech, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials doncs, que també aprofitant també...
4: Un dels exemples seu... més clars, Gemma, en aquest sentit, sí. D'aquesta part, és la Casa Roura, un exemple claríssim.
5: Per exemple, seria un exemple de casa d'estiueig, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènech i Muntaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènech i Muntaner, del seu fill també Pere Domènech Roura i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènech. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica doncs, d'això, de fer les vacances doncs, a Canet de Mar, a prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista, aquesta és una proposta nova que seria el trenet modernista, aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta
4: esperem,
5: al poble durant
4: esperem,
5: el
4: modernista. Esperem que no s'espatlli com algun any que s'ha espatllat.
5: Esperem que no, perquè si no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet, és a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com per exemple en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènech i Muntaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant del parc, sí, la fàbrica no, Carbonell, per exemple.
4: El projecte de l'original del
5: sí, Passeig de la Misericòrdia
4: que no es va poder fer per, deia l'alcalde del Rovira, Pep Rovira, per un collons de canonja, deia, per un canonja que vivien allà i no el va deixar fer, era això. Sí, sí.
5: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafal, tot i que més petit més reduït.
4: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que s'ha torçat, en podíem dir, la perspectiva.
5: També, clar, explicarem també el projecte no, del Maria Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també reformar això... el passeig perquè desemboqués... Això... just davant de la façana principal del santuari.
4: Per culpa del canonge, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
5: Sí, sí, sempre, bueno, cada sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, o perquè no hi ha suficient pressupost o hi ha impediments polítics o per
4: deia,
5: causa de que
4: com es deia, com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho, vinga.
5: També.
4: Vale.
5: Cinquena
4: ruta.
5: L'altre seria la visita al castell de Santa Florentina, que aquest any tornem a anar. Doncs,
4: la joia es podrà baixar sí. A la cripta?
5: Sí.
4: Val, correcte.
5: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista de Canet de Mar.
4: Sí, sí. Brutal.
5: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint una mica del modernisme. Una és aquest any, com que va la fira sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènec Roure.
4: Sí, aquí, que va ser el primer moment i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones aquí
5: també,
4: Canet de Mar.
5: Sí, per tant també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar.
4: Exactament.
5: I després l'última, sí, l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos, sí. I hem plantejat una ruta, doncs, per veure el patrimoni que gràcies a aquests americanos es va poder, doncs, portar a terme, és a dir, cases, sí. Mansions, o alguns, com van invertir els seus diners, sí. A Canet de Mar.
4: Alguns després de fer el negrero van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin,
5: cases, o van invertir en plantació, etc. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica, doncs, del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix, doncs, en aquest patrimoni que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
4: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard, i que té un carrer Canet, que és una ignomínia, que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, home, fins aquí. Ja ho sabeu, podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis d'Amèrica Montaner. Gràcies, Gemma. Abraçada forta. Adéu.
5: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
2: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
6: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luara Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó.

Per entendre de gaire, primer hem de parlar de veneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja la venera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de la venera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a posta venera.

0: animales.
1: I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra!
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal, com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar a temporada amb vosaltres i, com bé dius, portem aquest més un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que, no?, el bullying ha existit sempre, són coses de nens, no?, però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents, i com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar, doncs, que el silenci en grup, doncs, el mantingui, no? I portem una miqueta de dades per saber què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'opinió de los estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma, doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, o totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb la qual cosa estem una miqueta en pujada, i el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que, doncs, ell mateix o algun company n'està patint, no? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys, i a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt de l'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8 de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos, i un 28,2, doncs, que duran més enllà d'un any, amb la qual és important, doncs posar el focus, no? I com és avui l'assetjament? Doncs les formes més freqüents presencials continuen sent, doncs, aquests insults, malnoms, no?, aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no?, deixar de banda, doncs, algú, no?, que està en un 44,8, i una que preocupa realment és que els cops, no?, els cops, les puntades, està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions físiques, correcte. I el que dèiem, no?, no només tenim aquest assetjament presencial, no?, que, bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs
1: parava,
2: no?, parava, estava com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'assetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25 el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària, els videojocs o aquests jocs, doncs, es pot tenir aquesta connexió, no?, i anar, anar parlant, no?, i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys, no?, que apareixia quan, que ara que parlem de bullying, no?, que és, com dèiem, la intel·ligència artificial, i que hem vist molts casos, no?, molts notícies de que la IA, doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos, no?, mitjançant aquesta manipulació, no?, inclús suplantant identitat, no?, d'altres estudiants, i això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció, no? I és a educar en l'ús responsable d'aquesta tecnologia, en la privacitat, en la no difusió de contingut, doncs, humiliant, i la capacitat de detectar, doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026, que és contra l'acoso escolar No Te Calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació Anar, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta contra l'acoso escolar No Te Calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també, doncs, aquestes seves línies d'ajuda, no?, corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual cosa alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar, i existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, d'informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni, ni temps.
1: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també sobretot per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: I gràcies també a vosaltres. Nosaltres acabem i tornem demà. Adeu.
3: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
2: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
3: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
4: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
1: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
5: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
1: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos.
6: Per començar aquests canvis de direcció que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
1: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
1: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
2: Ara t'haig de dir jo Rambla 54. Perfecte. Rambla 54.
1: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
2: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me recordo. No, no, que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Una cosa que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu saps?
1: Benvolguda Neus, la meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
2: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com m'explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de La Constructiva.
1: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?
3: Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
1: José, l'Enric diu que tu saps per què ens passa això, com es munten aquestes grans grues de les obres i per què de cop i volta les veiem de cop. Un dia no hi són i un altre dia veiem allà una immensa infraestructura que no sabem com ha arribat.
3: Bé, és que aquestes grues són molt importants perquè per construir sobretot habitatges plurifamiliars de diferents plantes, no? Per moure materials... I al final és que és veritat que són molt espectaculars i tot això quan no les coneixem, però bueno, jo he vist muntar-les a l'obra i és que en poques hores, en una jornada laboral, dos o tres persones la poden muntar i perquè ens entenguin és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això i que es van alçant i al final això és com un mecano llegant.
1: I això es munta de dia?
3: Digues, perdona?
1: Es munta de dia? Ho dic perquè...
3: Es munta de dia, clar que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola, això es fa durant una jornada laboral, segurament mentre ella estava a l'escola pues s'ha muntat, no? I per això de sobte... Li sobta, no?, veure de tot això muntat.
1: Li explicaré avui a l'hora de sopar, és la Neus, és la meva filla.
3: Ah, vale, pues mira.
2: Mira, de fet, José, t'anem a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
3: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això, o sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentàveu, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes i al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
1: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
3: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb La Constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, venen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i hem d'avalar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
2: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert, anàvem força desencaminats, Anna.
1: O sí, potser, ja ho veig.
2: Potser no sé ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Téllez, rectifica'm si ho dic malament, Téllez, sí, sí. És del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa, no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat La Constructiva.
1: I què és la constructiva? José, explica'ns, què la fa tan peculiar?
3: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de Sostre Cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació. No es pot especular amb ells, la gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
3: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
3: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no l'única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de l'habitatge que avui tenim.
2: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa d'iniciativa pròpia?
3: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera amb petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors bueno, vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura, i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes, doncs, visiten l'obra, veuen pues, quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal de baratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també pues, fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
1: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
3: Persones que ja són propietàries.
1: Exacte,
3: pis,
1: sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, sí, completament, a la seva propietat.
3: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat i que ara tenen altres necessitats, que potser l'habitatge que van poder comprar pues ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària pues, tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
1: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
3: Sí.
1: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit. Això ho teniu contemplat?
3: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres en un habitatge petit, no? D'una sola habitació, en un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Uh-huh. Però potser després, doncs, vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors, doncs, això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no? Permet que tu puguis canviar, no? Si sorgeixen vacants en d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no, edificis, no, fent una petita obra menor, no, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí, doncs, que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no? Pues que es puguin intercanviar les habitacions, no? Entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
2: T'haig de dir que això últim que has dit sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
3: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
1: Estarem amb mateix. Si passa, avisa'ns, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? Entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
2: I escolta'm, sí. José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juguen projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
3: Bé, juga perquè nosaltres fins ara, no, estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això, pues, fa que molta gent estigui de lloguer, no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com el que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
1: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
3: Contractem a gent, perquè en una construcció, tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
1: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, soc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: Mans a la cintura.
1: Bona veu.
3: Al Centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys que venim aquí, jo.
5: Sí.
4: No, aquí?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns de la tarda venim a ensaiar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem nosaltres, ja ballen en nosaltres.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'associació de famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'hi apuntava, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com ens hi ha jo a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar, i des d'allí com s'ha tornat la meva una família. Ja, quasi que les veus amigues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit, Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
3: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions tot, i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben, clar, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, os t'enganxes. Aquí mateix és de fora, va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy de Curella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, pues.
5: Sí, ella me apunté y seguí, y mira, y aquí estoy.
4: Sí, sí, sí. Y nosotros podríamos que viguessin jóvenes, porque nosotros ya somos una mica grandes. Pero claro, los jóvenes no caben de. Y ahora estoy contenta de que estas menudes pasen en nosotros.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les.
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes. Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nans Vells, que també és divertida per als crios i està els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, el Puigonet és d'aquí. El Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la...
12: La francès.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Hem d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17.
4: 16 o 17 balls de jota diferents. Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant i jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per aquelles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixin les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament que van començar a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia més.
4: Sí.
12: I ara hem de tenir 8 més 12 que anaves començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, ja vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en altres els grans. I això perquè ara se'ns van fer godols també allà,
4: Sí.
12: Els avantatges se noten, ja.
3: En definitiva, la del grup de joters a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja es fa.
12: Vale. Se fa.
14: Els nens
12: viatge. No en la mà d'aquí, en la parella d'aquí. Quan canvien,
3: En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bon adéu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Ja.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
15: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Vi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu.

0: intencions oferir la millor ràdio de qualitat possible. Envers a mi, Anna, doncs poquet a dir, sóc un noi de 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
1: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
0: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
1: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
0: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Grau Pere, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
2: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres, tothom coneix el pèsol de Llavaneres i, lògicament, és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el pèsol que va arribar, no sabem ben bé, però diuen que sí d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del pèsol de Llavaneres.
1: Quan parlem d'aquest pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
0: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades, doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
2: Des que es recull la grana de pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el pèsol, posar el pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
1: I si parlem del futur del pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
0: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
2: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el pèsol. Com he dit, el pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el pèsol.
1: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest pèsol de Llavaneres.
0: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
2: Excel·lència. Jo crec que el pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
1: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, Martí, quina gana.

0: Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
1: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
0: Una altra per tu.
2: Rambla 54. No, més fresc, no. Ram... Ui.
3: Ra.
2: Ra.
3: Vinga, va.
2: La Rosalia.

0: 是谁
1: Pell de gallina, nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I esclar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux, de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
2: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
1: Bé.
2: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià aquí a Sant Cugat i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
1: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
3: Moltes gràcies i per convidar-me, i sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
2: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps. Quita't

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Mira, jo la vaig descobrir pel YouTube, jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtubero que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ja és veritat que ja he estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels 4 concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, doncs mira, va ser un feligrés que sap, uns feligrés ho saben que va anar a la Rosalía, perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrés, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat.
0: Totes quina casualitat, eh?
1: Sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir 360, perquè no només canta sinó que també tot el tema de la coreografia, també com per exemple a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'agrada també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo fa, no sé si va 18 mesos que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquint-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí.
2: I bueno, com se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona, bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí,
0: sobre un escenari?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo és veritat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així, més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, i això, bueno, em va inclús anar del costat, que anava de color negre, i vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguessin hagut d'anar de color blanc, i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va, al principi, no?, que surto com una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert cert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i el d'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, o sigui, tinc, bueno, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com a una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, escombrem cap a casa, mossèn Emili.
1: Estic
2: convençuda, ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella en entrevistes que ha tingut diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíeu parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: En quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa, o sigui, ella, la Rosalía, ella, o sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt expressar el que tu vius, no? I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és un altre cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? És Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i caça, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més a l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó, anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis. Jo ho faig i llavors tu interpretes, i cadascú interpreta doncs una mica el que vol, o en el moment vital en el que està, o el que sent en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o els feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada, i a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això doncs, bueno, és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa. Ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom et va prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig a mossèn, no sé, amb el coll, no?, que es veu que sóc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan aquest sí que mica quan em vaig asseure i em van veure, no? Perquè van comentar entre elles i de dir, mira, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han surten moltes converses, com he tingut també doncs en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. no és que siguin monges.
1: Això també em va sorprendre, que hi ha moltes, com moltes monges, com santes, o sigui, noies que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, Ego sum lux mundi, que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa Ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortir per allà, no? Una segona veu que va dir Ego sum lux mundi, Ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva?
1: Jo podria dir
0: una, no?
1: Sí, jo podria, sí, una o dues. Vaig a dir-ne dues, val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista de melangia, no? Perquè clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors clar, com que no et podies moure de país, doncs clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? I llavors li diu, bueno, sí que... és una conversa així, és com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no? Com d'una cosa petita a una cosa gran, una gran a una petita, no? I al final acaba, no? I no cabe en mi pecho, i mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no? I mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tan així, no? Encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa, i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio, en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment.
1: Musicalment, sí. Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó, i per interpretar-la, o sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes, o sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com més espiritual, i no li fa vergonya dir-ho, perquè nosaltres en la nostra cultura aquesta part com més espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser una cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i tenen, busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex. Ella és més gran, perquè ja té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo crec que és una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran d'atreure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està superben pensat. O sigui, és una petita obra d'art aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía, ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa moto Mossèn o no.
1: No soc tan... No, o sigui, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada, i perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial. Deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, és parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot ens dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen, o sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i això és el tema dels joves, i els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'ha fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del Mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no entreu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt flamenquillo d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista quan és bo és capaç d'expressar el que ens costa de dir, no? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir, i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc, bueno, soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, eh, mossèn Emili?
0: No sé
2: m'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sesrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista?
1: Això és Bach, no? El concert. Sí, sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica, l'any 2013, això, sí, sí. I, home, no m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però, clar, hauria de ser una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i, home, això seria una cosa com molt maca, no?, com de fusió de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, eh? Perquè és una noia que ha estudiat molt, eh?
2: Doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada.
0: A vosaltres, adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència

0: la xarxa de comunicació local.
1: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
2: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
3: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
4: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
5: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
4: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI, i crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs després d'aquesta música que no sé si vols comentar
1: vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant
0: aquesta música de censor.
1: Sí. sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem, i això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan, però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres és la forma apostal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda, i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel, va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta, va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre, bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això, ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme, i pot haver imperi sense colonialisme. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel, i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell, al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació, era una, perdó, era efectivament una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, feta aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming, és a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371 a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com, o sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad.
1: Sí. Li va trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials, per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les
1: punts. Doncs comenceu per aquí, no?
0: Comenceu. Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase "aquí manda mi polla"?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert, abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductoria de la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot andar una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall, però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de mànega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert... serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres, però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles 14 i 15, rarament superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans? O hi havia algun avantatge, alguna novetat, no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien... dècades o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes
0: el típic timó
1: que es posa darrere, vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: Clar, és clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molt la gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno, sí, algun... Ja, però no li deien turistes.
1: Vale,
0: deien,
1: no,
0: els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers.
0: Sí.
1: La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques, i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
0: Ai, mira que... i que ha fet especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo ciència ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
1: Sí, és això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, no sé...
1: Uns quants.
0: L'alternativa és zero. Tot el que vingui...
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut.
1: No,
0: exacte. És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: I a la i a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia ja a les cobertes hi havia allà,
1: el ramat,
0: una mena de Corte Inglés a la bodega.
1: Clar, a les bodegues que no estaven ocupades per provisions transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15-16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.

0: també és un programa parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes, portaven un zoo sencer, òbviament.
1: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
0: És que eren molt grossos.
1: Té mèrit.
0: Eren molt grossos.
1: Sí, però ser molt grossos no significa que ser molt alt.
0: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
1: Clar. Ja està. I el vent, sí. No? Era com Raimon allà.
0: El carna fent així.
1: El vent.
0: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
1: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he dit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va, perquè un viatge, vale, però 7?
0: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
1: Vinga.
0: A veure, l'eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
1: La d'anada i la de tornada.
0: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts, vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els 3 primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen unes rutes comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malaca, fins a arribar a Calicut, sí? Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això del 1405-1411.
1: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
0: Ni una.
1: O sigui, té mèrit, eh?
0: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí? 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, vale? Com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
1: Lleig, això també.
0: Ah, sí,
1: això
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Ja... Sóc pobre, però...
0: Però no tant, eh?
1: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No, només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge.
0: Sí.
1: Cap a on van? Si han anat al lloc que coneixen.
0: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
1: Fa baixada. Clar, sí. Mira, fa baixada.
0: A partir del 1413 la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbiga.
1: I passen l'estret d'Hormuz?
0: No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
1: Potser està més obert.
0: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
1: Oh, que bonic.
0: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
1: No, clar, sí, simplement... Això d'aquí davant.
0: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
1: M'hagués agradat molt que aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com, què fas aquí?
0: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud.

0: tot de tot això.
1: Que estem en una escala, no, de dimensió que ens sembla mitològica pràcticament, no? Sí, i sí, moltes sí. vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquests relats, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, de que ja parlant a l'Àfrica llunyana, l'Imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
0: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
1: On repostes?
0: Sí, clar. Bueno.
1: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
0: A comprar quatre queviures al súper, no?
1: Uns quicos.
0: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
1: No.
0: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... en total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zhenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
1: Però tens una girafa.
0: Sí, com una girafa que la portaves allà.
1: El mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquells vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons, es falta el pingüí, però fora d'això.
0: Podria ser-ho, i llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
1: Sí,
0: i...
1: govern xinès, us regalem una altra...
0: 2 milions més.
1: Sí.
0: Finalment el setè viatge, que ja és l'últim.
1: Bueno, ho fem pel comunisme també, no?
0: Ho fem pel comunisme?
1: Sí. Que ens podran pagar.
0: Finalment el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època, perquè el mateix Zhenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada. O sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
1: Sí. Estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
0: Sí i no, Alberto.
1: Ah,
0: sí i no.
1: Molt bé.
0: Veurem després què passa.
1: Vale, molt bé, doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
0: Sucosilla, no?
1: Sucosilla.
0: Tres.
1: Vinga.
0: No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
1: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, perquè és molt vergonyant.
0: És
1: personal.
0: Vale. No ho vols explicar?
1: No t'ho he explicat mai?
0: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
1: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
0: Què?
1: No, pues ja t'ho explico després.
0: Vale.
1: Clickbait total, eh?
0: Saps qui no tenia escorbut?
1: La girafa?
0: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zhenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comoditats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes d'un homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
1: Una mica que va fer als Estats Units amb Bin Laden, no?
0: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
1: Bueno, amb Maduro no sé si...
0: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
1: aquest,
0: és molt divertit.
1: sentit. Volem saber més de les girafes.
0: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
1: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
0: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant aquests
1: viatges. Girafes marejades, putant en un vaixell.
0: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora.
1: Ah, tu penses que era com una mena de...
0: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
1: Bueno. I tothom a la cobertura, colla contra mi! Decidint, seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
0: sí,
1: no? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girar.
0: Mm-hmm. Quina imatge més fantàstica.
1: És la fantasia? Truca'ns.
0: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
1: sí, bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però d'alguna manera haurem de...
0: En fi, cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malacca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç, i això li va donar protecció contra veïns poderosos com Siam, un estat del qual vam parlar amb els programes de la història d'Indochina i tot,
1: sí,
0: amb en Jordi Sallarès.
1: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
0: 5 o 6?
1: 5, no?
0: Alguna cosa així.
1: Gairebé tants com Heracli. per tota la història d'un subcontinent.
0: Espera't.
1: 5 o 6, no? Encara vols...
0: Alguna cosa podem rascar.
1: Primícia, encara hi ha més Heracli. La gent,
0: alguna cosa rascarem.
1: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
0: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433, aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
0: sí,
1: i aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
0: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. És bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, i els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: Ah,
1: a veure si...
0: Un funcionari confuci de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com: els viatges de Zheng He han produït molt de soroll però cap benefici real per l'estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: Molt bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables.
1: Implacables o impecables?
0: Són implacables.
1: Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zheng He acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zheng He, el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes d'esports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això, inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid per
0: el respondrem ràpid, temps, sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que de fet no les coneixem en gaire detall. Sabem per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat sobretot restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010 a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera, i també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens arriba.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons. Exacte. Que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498 a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zenghe. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. Hi arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda, i va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la ruta de la seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zenghe eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica i una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories com farien els portuguesos a les costes africanes. No van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo! Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre'l.
1: Sí,
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zenghe?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, Indonèsia, Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell com a protector dels navegants.
0: És molt navegants. Interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir, la pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Mm-hmm. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Burro català, no...
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà, el falalà, no?
1: Directament. Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'accent, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, que seria una mica com una idea de la nova ruta de la seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del cinturó i la ruta de la seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el cinturó, i marítimes, la ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí.
0: Que ens queda un minut de programa. Uh-huh. I jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que ha flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que això, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. No. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien a la ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que finalment estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Biblioteca de Palafolls projectarà divendres un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassarà la seva trajectòria. Ho comentava aquests dies al Palafolls en xarxa la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no? I volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, dirigit, com escoltàvem, per Maria Mauti, va formar part del DOCS Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o també al Cinema Truffaut. A finals de tot es pot veure també la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls divendres a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, l'organització demana fer una inscripció prèvia. I anem cap a Blanes perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà demà divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les mateixes instal·lacions del CEAP. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca vinculats a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. Aquesta nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. De moment és tot. Més informació en una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és...
5: Ràdio Palafolls.
4: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
5: Escoltes...
4: Ràdio Palafolls, el 107.7
5: FM.

0: Bon dia, són les 11 del matí. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies al municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria dut a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment aquests ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació o de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ho ha detallat com es fa aquesta gestió.
1: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. El Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn i d'aquestes 134 doncs, ni podran haver-n'hi d'aprovades, ni podran haver-n'hi de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen de marge per presentar també al·legacions. El termini per introduir reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé també presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig ha explicat el suport disponible per a les famílies afectades.
1: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius o per superar ingressos o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència doncs, que no hi hagin dades de l'agència tributària i per tant no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent, o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al mes de febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi en la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Òptica Palafolls, des de sempre donant el millor servei al nostre municipi. Vine, busca i tria, perquè a Òptica Palafolls tenim les millors muntures i tot tipus de vidres amb les millors ofertes de la zona. Vine a veure'ns a la plaça de les Valls d'Ax. Som l'Òptica Palafolls, on hi veuràs bé i et veuran encara millor. No deixis passar ni un dia més. Si no ho veus clar, vine. Òptica Palafolls, al teu servei.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
5: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
6: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
7: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
4: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
8: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
4: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
9: per començar aquests canvis de direcció que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
4: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: Ràdio Palafolls.
11: 24 hores de bona música.

0: busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
1: No t'ho perdis.
2: Avui som dimecres 23 de setembre. Repassem les propostes culturals que tenim avui al No t'ho perdis. A la biblioteca Enric Miralles de Palafolls es prepara la projecció d'un documental en homenatge al mateix Enric Miralles, que dona nom a la biblioteca i que va ser un dels dissenyadors. L'any passat es van fer 25 anys de la seva mort i aquest documental vol fer un record a la figura de l'arquitecte a través d'un retrat intimista i complex a través de les seves pròpies obres. Serà aquest divendres 25 a les 7 de la tarda i a la biblioteca Enric Miralles. Serà una activitat gratuïta però caldrà inscripció prèvia. Continua el cicle de concerts Clàssica a Sant Genís, organitzat per la Puput, la parròquia Sant Genís i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert té per nom Música dels carrers de Londres a càrrec del quartet de Sant Simó. Serà diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda, amb un cost de 10 euros com a donatiu. Les entrades es poden adquirir tant a l'Aula de Música Contrapunt com a la mateixa parròquia el dia del concert siguin en localitats.
1: No t'ho perdis.
2: A Malgrat de Mar continua el cicle Cultura de Bar, encara sou a temps d'anar a les xerrades programades per avui i demà, organitzades per l'entitat La Guarda dels Llibres. La xerrada d'aquesta tarda es titula Sobre el patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de Laura Freixas, tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull. Serà a les 7 de la tarda al nou bar de Can Campassol. També a Malgrat de Mar s'apropen les sessions de Cinefòrum contra l'edatisme, la gran pantalla. El Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona arribarà a Malgrat de Mar aquesta tardor. L'Ajuntament posa en marxa, gràcies a la Diputació de Barcelona, aquesta prova pilot que vol visibilitzar la bellesa i alhora ser un espai de trobada per la reflexió i el debat sobre el fet de ser i fer-se gran. Properament informarem de les sessions programades per aquest mes d'octubre.
1: No t'ho perdis.
2: A Pineda de Mar, dins del cicle Juguem, de la Biblioteca Manuel Serra i Moret, arriba Jocs de Natura, una activitat per jugar i descobrir jocs de taula sobre natura destinat a infants a partir de 5 anys. Aquest divendres 25 a 6:15 de la tarda. Serà una activitat gratuïta però cal inscripció prèvia.
1: No t'ho perdis.
2: L'Ajuntament de Tordera i l'Arxiu Municipal Espai Bertrana presenten el fons documental del Club de Bàsquet Tordera. Imatges, documents i moments històrics del club. Serà aquest divendres 25 de setembre a 6:00 de la tarda a l'antic Hospital de Pobres. I seguim a Tordera perquè aquest divendres el Teatre Claver de Tordera estrena una nova temporada amb una programació diversa i per tots els públics, que combinarà teatre, música i espectacles familiars. La primera proposta serà un concert del guitarrista torderenc Edu Vico, que presentarà el seu darrer treball fusionant flamenc contemporani amb sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a 8:00 de la tarda amb entrades anticipades a 16 euros.
1: No t'ho perdis.
2: I de Tordera marxem cap a Blanes, on aquest dissabte continua la música amb una nova proposta del cicle Talent Blanenc, que dona visibilitat als artistes del municipi. A 8:00 de la tarda, el Teatre Municipal acollirà una sessió de jazz amb el Xavier Dotres Trio, format per Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Les entrades tenen un preu de 10 euros.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls. Més informació.

0: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Ara mateix són les 12 del migdia. Alumnes alemanys comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Ahir al matí, alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar, tant als alumnes pinedencs com als alemanys, aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castells. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
1: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una explicació sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar un doble i triple alçada a barres i tancant la jornada amb un nucli de pilar. I el ple de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar definitivament aquest conveni urbanístic i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, des dels quals seran de protecció oficial. El projecte modificarà la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc de la masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per al municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Palomo, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo va defensar la conservació íntegra de l'espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificat en un altre sector del municipi per evitar la transformació de la finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format per PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou, i el Partit Popular, Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Això és tot. Més informació d'aquí una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.

0: La Biblioteca Municipal de Palafolls acollirà aquest divendres a les 7 del vespre la projecció del documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. Avui és 24 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem altres titulars d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Totes les noves peticions es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme per avaluar la situació socioeconòmica de les famílies. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls, aquí al barri de Sant Lluís. L'activitat conduïda per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. I el ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar fa una setmana definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges a la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també anirem fins al municipi veí de Blanes perquè el Centre d'Estudis Avançats del municipi celebrarà aquest divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la nit europea de la recerca i té com objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Durant les dues hores de portes obertes, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca, visitar les instal·lacions i dialogar directament amb els equips d'investigadors del centre. I pel que fa al temps, matí de dijous, amb sol a tota la comarca, tot i que apareixeran núvols i també núvols baixos al Maresme Nord, no s'esperen precipitacions, vents entre fluixos i encalmats, força de 0 a 1, de component variable entre el nord i l'oest. Mar arrissada amb àrees de marejol al migdia i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants o baixaran lleugerament a les fondalades de l'interior de la comarca amb valors que aniran entre els 14 i els 21 graus. La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres, demà, un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassa la seva trajectòria. Ho comentava ahir en el programa Palafolls en xarxa, la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: Clar, l'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, val? Que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge, van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, com escoltàvem, dirigit per Maria Mauti, va formar part del Docs Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o al Cinema Truffaut. O fins i tot es pot veure a la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls aquest divendres demà a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, la biblioteca necessita una inscripció prèvia. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies del municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment els ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació de dades de l'Agència Tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ha detallat com es fa la gestió.
2: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn i d'aquestes 134 doncs, ni podran haver-hi d'aprovades, ni podran haver-ne de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen ara de marge per presentar al·legacions. El termini per introduir aquestes reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig explica que el suport disponible per a les famílies afectades.
2: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius, o per superar ingressos, o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari, i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades a l'Agència Tributària i, per tant, no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi de la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Tornem a obrir l'apartat cultural al nostre municipi, a Palafolls. Alumnes d'Alemanya comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Va ser ahir al matí quan alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb els alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar tant als alumnes pinedencs com als alemanys aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castellers. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
3: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una exposició sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar una doble i triple alçada a barres, tancant la jornada amb un nucli de pilar. El ple de Malgrat de Mar dijous passat aprovava definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, dos dels quals seran de protecció oficial. El projecte modifica la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc d'aquesta masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per part del municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Paloma, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo ha defensat la conservació íntegra de les espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificable en un altre sector del municipi per evitar la transformació d'aquesta finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format pel PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou i també per el Partit Popular. Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Canviem de municipi, de Malgrat de Mar, anem ara fins a Blanes, tornem a obrir apartat cultural perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà aquest divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del mateix centre, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca i vinculats sobretot a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. Ho ha explicat Gemma Agell des del Departament de Divulgació del centre.
4: Volem parlar una mica de tota aquesta part de la recerca que pot ajudar, no, a conservar els ecosistemes, en el nostre cas estudiem ecosistemes aquàtics, no? Per tant, creiem que la recerca és clau, no, per a l'hora de la gestió del territori, no, o les mesures que s'hagin de prendre, doncs, tenir el coneixement. Volem destacar això de la jornada i alhora el que la gent que vingui podrà veure és fira de projectes que són actuals, que s'estan treballant actualment, projectes que treballen amb conservació, que treballen amb restauració.
0: La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. La nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta és la sintonia que ens indica que hem d'obrir la nostra hemeroteca i fer el nostre particular viatge en el temps. Anem un any enrere, al 2025, quan l'Ajuntament de Malgrat de Mar comprava l'edifici que hi ha entre el Centre Cultural i les Peixateries Velles. El consistori de Malgrat de Mar havia adquirit feia pocs dies la finca dels carrers del carrer del Carme número 28, que se situava entre el Centre Cultural i aquestes Peixateries Velles. La compra es feia per 540.000 euros. Aquest, tal com va destacar, com es destacaven des de Malgrat de Mar, era un espai estratègic pel consistori, ja que es trobava enmig de dos equipaments municipals. Amb la compra d'aquell edifici, el municipi podria comptar amb un gran equipament dedicat a la cultura. La iniciativa de l'adquisició es va posar sobre la taula aquell passat mes de juliol per part de l'anterior propietari, després que la Direcció General de l'Ajuntament, els assessors jurídics i els tècnics validessin la compra, la Junta de Govern Local aprovava a l'agost la compra i les condicions per poder-ho fer. Encara més enrere, anem fins al 2021. Aquest era el titular. Pujaven lleugerament el nombre de sol·licituds aprovades de beques menjador de Palafolls. El Consell Comarcal del Maresme havia aprovat fins al moment un total de 133 sol·licituds de famílies palafollenques per optar a beques menjador per aquell curs 2021. D'altra banda, se n'havien denegat 30 i 10 estaven pendents de processament. En aquest últim cas es tractava de peticions de les quals encara no s'havien pogut comprovar les dades tributàries o bé mancava algun tipus de documentació. El nombre de sol·licituds aprovades aquell any era lleugerament superior al de l'any passat, quan van tirar-se endavant 121 de les 161 peticions afectades. Judit Puig, avui també l'hem escoltat, membre de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, explicava llavors que una sol·licitud d'ajut de menjador escolar podia ser denegada principalment per dos motius. D'una banda, superar el nivell de renda familiar establert, de l'altra, superar el llindar de finques urbanes. I fixem-nos ara 10 anys enrere. Què comentava Ràdio Palafolls? Doncs aquest era el titular. Tres ciutats europees protagonitzaven la Fira de Calella. Dublín, Praga i Anvers eren les protagonistes d'aquella 36a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que havia començat aquells dies i que durava fins al diumenge, com sempre, al passeig de Manuel Puigvert, i que aquell any coincidia amb la Festa Major, igual que aquest mateix 2026. Turisme i identitat era el nom que rebia aquell monogràfic, un model de fira que ja s'havia encetat en l'edició anterior i que es buscava vincular Calella amb el turisme, sector important pel desenvolupament econòmic de la ciutat, així com la seva projecció internacional. Pel que feia a les parades, el nombre d'artesans s'augmentava de 13 a 30 per tal d'aconseguir unes exposicions més variades, una ampliació aconseguida gràcies a un acord amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya del passat mes de juliol. L'entrada a la fira tenia un cost de 3 euros i obria aquell mateix dia i tot el cap de setmana fins a arribar al diumenge. Repassada la hemeroteca, què tal si el que fem és consultar també proposta cultural?

0: Una proposta que ens fa l'Albert Queiruga, que és qui domina l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies aquests dies a Ràdio Palafolls. Li demanem doncs que ens faci aquesta proposta. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui dijous ens anem fins a Tordera, perquè demà divendres el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada. Una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics. Combinant teatre, música, espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre amb entrada anticipada a 16 euros.
0: Gràcies, Albert. Doncs ho tindrem en compte. Bona música, música de proximitat amb el guitarrista Edu Vico aquest cap de setmana al Teatre Clavé per iniciar temporada. Ens ho apuntem a l'agenda. Gràcies, Albert.

0: És l'hora ara mateix de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de dijous. Qui ens apropa tota la informació és el nostre meteoròleg, Quim Serra. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat, el temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions, això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment, avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet, pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maró aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
0: Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació en pròxims butlletins horaris.

0: I ara el que ens toca és fer un repàs als principals titulars que us hem explicat avui dins l'informatiu. La Biblioteca de Palafolls projectarà demà el documental sobre Enric Miralles que porta per títol Enric Miralles 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. L'Ajuntament ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls. L'activitat conduïda ahir per la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. El ple municipal de Malgrat de Mar aprovava la setmana passada definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges de la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també us hem explicat que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes celebra demà divendres a partir de les 7 de la tarda una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la Nit Europea de la Recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Això ha estat, durant aquests minuts us ha estat acompanyant Jordi Pratsavalls. Més informació als diferents butlletins horaris, al nostre web www.radiopalafolls.cat i també a les xarxes socials.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Molt bona tarda, tornem a ser-hi. Benvinguts i benvingudes avui dijous 24 de setembre a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia us portem l'agenda cultural de la comarca perquè no s'escapi ni una sola proposta cultural. Tenim el programa carregat avui, ja gairebé acabant setembre, comencem les temporades dels teatres i tenim ja encarades les activitats ordinàries del curs. I el Palafolls en xarxa de Ràdio Palafolls ens encarregarem de parlar-ne, així que comencem!
4: Xarxa cultural.
3: I comencem l'agenda de la nostra xarxa cultural. Per començar, ens quedarem primer a casa, a Palafolls. Avui mateix, dijous, el Casal de la Dona obre les portes a 6:45 de la tarda per acollir la xerrada. Parlem d'intimitat i desig en la parella, un espai pensat per abordar sense embuts com evoluciona el desig amb els anys, com es cuida la intimitat dins la parella i qüestions com la comunicació, les expectatives o els límits que no sempre és fàcil compartir. Qui condueix la sessió és la Marta García, de Salut Sexual, una veu ja coneguda a Palafolls després de la seva xerrada del maig passat sobre menopausa, que va tenir molt bona resposta. I no serà la darrera vegada que hi coincidim, perquè el mes que ve torna amb una nova proposta. Ja sabeu que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitza conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunta amb la Grat de Mar. El proper concert arriba aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda. Es dirà Música dels carrers de Londres a càrrec del Quartet de Sant Simó. Les entrades a 10 euros en concepte de donatiu es poden reservar per WhatsApp al 658-854-693. Poden comprar-se a l'Aula de Música Contrapunt o adquirir-se el mateix dia del concert a la parròquia, si en queden. Canviem de municipi i anem a Malgrat de Mar, on la iniciativa Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre, arriba avui a la seva tercera i última jornada. Després de la xerrada de disseny de dimarts a Litchis Burger i la dedicada ahir al patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull, avui el cicle es tanca amb una xerrada centrada en ciència anomenada Com guardem la memòria en el nostre cervell, a càrrec de la Carme Gallego, investigadora científica de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona. Serà com les anteriors, en un ambient distès, amb alguna cosa per picar o beure a mà, també a les 7 de la tarda, però avui serà al bar Don Quijote. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar seguim de ple en el 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Cinemart, amb el suport de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. El certamen continua fins dissabte amb la projecció de 34 curtmetratges triats entre els 914 que s'hi van presentar, amb actuacions musicals i sorpreses cada dia. L'entrada és gratuïta fins a s'obrir aforament i les sessions tenen lloc a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, avui també a partir de les 6 de la tarda. A Tordera, demà divendres, el Teatre Claver fa l'estrena de temporada, una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics, combinant teatre, música i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual.

0: aquest dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda a la plaça d'Ajuntament de Calella, hi haurà una de les diades més esperades de la temporada. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, hi actuarà per festa major. Calella és una plaça especial per la colla, ara ens explicaran. I arriben després de setmanes de feina al local d'assaig i amb ganes de plantejar-se construccions de més dificultat. I per parlar-ne d'això, al Palafolls en xarxa d'avui, ha vingut als estudis de Ràdio Palafolls la Mercè i en Miquel dels Maduixots. Benvinguts, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I sap de tenir dia de festa major a Calella, com està vivint la colla aquests dies?
1: Bueno, jo crec que ho tenim bé. Realment, els dos o tres últims assajos hi ha hagut una millora substancial i estem il·lusionats per treure aquestes proves que hem fet a plaça. Ens hem sentit còmodes, hi ha hagut una assistència important als assajos i bueno, això sempre és una bona senyal i bé, és amb Calella a l'horitzó.
2: Sí, jo per puntualitzar una miqueta o per fer èmfasi potser és evident la millora tècnica, però no hagués estat possible sense l'assistència als assajos. Quan millora l'assistència, quan som més gent, millora la qualitat tècnica. És una cosa que per tots els castellers que ens estiguin escoltant o la gent que es plantegi potser venir, les coses surten i surten bé quan som molts.
0: Hem comentat que Calella és una mica especial, que els Maduixots ja heu fet la millor actuació de la història. Ens podeu explicar una miqueta com va ser això, si teniu algun record?
1: Jo no hi era, per tant, això li toca a la Mercè, per al·lusions.
2: Sí, va ser el 2018, aquell any vam estrenar el 7 de 7 i el 2 de 7. El 2 de 7 és el nostre castell límit, és un sostre molt alt, en realitat, per una colla com nosaltres, i en el seu moment vam ser la primera colla que havia intentat aquest castell i l'havíem descarregat en el primer intent, sense desmuntar el peu, sense fer proves prèvies de plaça. Llavors, és una cosa que també ens dona molt d'orgull, però sí, és una diada molt molt especial perquè vam fer els millors castells de la colla, la millor diada de la història, però també per la gent que vam aplegar, érem moltíssims aquell any i miraves les pinyes i eren completament vermelles. És molt bonic per la colla, més enllà dels castells que fas, que també, però veure que has aconseguit tota aquesta massa de gent per aconseguir això junts és molt guai.
0: Estem fent a totes les preguntes una petita crida, que la gent de territori s'assumi, que vulgui participar. Si voleu donar quatre dades de com trobar-vos, de xarxes...
1: Bueno, a xarxes ens pot trobar fàcilment, com a Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Com deies, doncs, sempre intentem aplegar tanta gent com puguem, perquè, com bé explicava la Mercè, doncs, un castell primer creix a l'ample per poder anar cap amunt més pisos. I això no és un secret, vull dir, se sap en tot el món casteller. I nosaltres, de fet, doncs, tenim una identitat particular perquè apleguem gent que van des de Sant Pol fins a Lloret, llavors representem entre la Selva Marítima i l'Alt Maresme a molts municipis, i això a vegades doncs, ens adona un plus i a vegades també ens el treu. És una situació particular. I bé, ara mateix estem assajant a Palafolls, a la Nau del Forroll, que ens ha cedit molt amablement l'Ajuntament de Palafolls, i assagem els dimarts i els divendres de 8 a 10 els dimarts i de 8 i mitja a 10 i mitja els divendres, i una hora abans sempre hi ha l'assaig de canalla, que tota la canalla sempre és benvinguda. La canalla és una part molt important dels castells, vull dir, perquè al final són els que han de pujar dalt de tot i són... Bé, és una peça molt important.
0: Teniu un assaig clau demà, doncs, abans de dissabte. Expliqueu-me com funciona un assaig així tan clau, l'últim, abans de la plaça.
1: Bé, doncs és un assaig especial perquè hi haurà més congregació de gent. A més, també demà s'està creant una colla nova a Arenys, que es diuen els Bailets de Cinyera, i demà doncs, ens vindran a visitar i podrem fer una mica també d'intercanvi d'impressions sobre el Maresme i l'activitat castellera, i ens fa il·lusió que ens acompanyin amb l'assaig de demà, i bueno, també és un assaig doncs, que esperem més gent del normal, i d'alguna manera també volem que sigui una celebració, perquè no només és l'exigència tècnica cap a tota la colla, sinó que també som un espai cultural i de

0: convivència, i creiem que és important tot aquest factor social. Llavors és un assaig especial que potser té coses que no tenen altres assajos, no, Mercè?
1: Sí, també aprofundint en això dels assajos, són assajos oberts. Tots els nostres assajos, no ha de ser un assaig especial pel que vulgui venir a provar, cada dimarts i cada divendres és obert, tothom pot venir. Ens podeu avisar abans o podeu simplement presentar-vos al forroll i us atendrem. Tenim gent encarregada per atendre tots els nous, per explicar-los les posicions, la pinya, faixes, tot el que s'ha de saber per venir a provar. I òbviament, quan demanem més gent, doncs és un bon dia per venir, com aquest divendres, que tothom que vulgui, gent de Palafolls, gent d'aquí del barri de Sant Lluís, tothom que vulgui acostar-se, endavant, veniu a provar. Llavors hi ha una miqueta de festa després, hi ha sopar, hi ha concursos, hi ha coses que també us podeu quedar i també podeu gaudir.
2: S'acostuma a quedar, la gent que us visita?
1: Ens costa una miqueta, en realitat. Si la gent de la colla sí que es queda, però un cop s'acaba l'assaig, potser la gent aquesta més nova o gent que ve a veure-ho, igual no acaben de sentir-se que allò també pot ser per ells, i sí, sí, tot el que fem és per la colla, però és per tothom que hagi vingut aquell dia a suar la camisa, sigui la primera vegada o vingui a veure'ns, aquell dia es poden quedar a fer l'activitat que sigui.
2: Com és la relació entre colles? Hem vist que a dissabte compartim amb els Milions de Terrassa i Castellers de Cornellà. Com és actuar al costat de colles així?
0: Bueno, amb els Minyons ja hi hem actuat a Lloret, sempre és un luxe actuar amb una colla així tan gran, no? Perquè, bueno, estar acompanyats de Minyons, que i les construccions que fan i tot, pues, sempre és un honor compartir plaça amb ells. I bueno, després jo suposo pues, que hi ha una part del món casteller també que ens mirem entre colles que estem més o menys als mateixos nivells, hi ha tota la zona no tradicional, i bueno, això és un al·licient dels castells sempre, no? Perquè doncs hi ha xarxa, hi ha bones relacions, ajudem sempre a pinyes, però penso que també és sa que hi hagi una mirada de reull de què fa un i què fa l'altre per tenir empenta, no?
1: Sí, sí, òbviament des del moment en què hi ha un concurs de castells no es pot obviar aquesta part competitiva que tenen els castells, i crec que això ens fa a tots ser una miqueta millors. Si el del teu costat, que té un nivell similar al teu, fa una cosa que tu no has fet, doncs igual tu apretes per arribar a aquella cosa. I això sí que crea aquesta competitivitat, però també crea tensions i crea que tinguis colles més amigues que les altres. Forma part del joc i és normal, i els maduixots en particular, aquest joc ens agrada. Som una colla una miqueta punky, i si el del costat et diu A, doncs tu li diràs A, B, C i D. I ja està. I està bé, està bé.
2: Esportivitat, però de vegades no tanta, eh?
1: Exacte, però com a tot arreu, i està bé, s'ha d'acceptar, forma part del joc i és fantàstic.
2: Doncs hem de tocar un tema, perquè aquest dissabte, malauradament, fareu un petit homenatge, que m'ho ha explicat.
1: Sí, el juny ens va deixar un casteller de la colla, molt estimat per tothom, Calallenc, i volem que formi part de la diada, que estigui present, i amb la seva família juntament allà li farem un petit homenatge abans de començar la diada, farem un pilar i desplegarem una pancarta, perquè tothom se'n recordi i perquè ell d'alguna manera estigui present en tots els castells que fem, que segur que ens anirà molt bé tenir-lo ben present aquell dia.
2: I precisament a Calella.
1: Exacte.
2: M'expliqueu una miqueta l'intercanvi del...
0: Sí.
2: Cada any ho feu.
1: Sí, vam començar sí. Quan estàvem a Pineda, i és l'institut...
0: Joan Coromines.
1: Joan Coromines, expliqueu-ho tu.
0: I és que havia anat a aquell institut, vaig estudiar allà, vaig fer el grau superior allà. Doncs des del 2020 ja tenim aquest intercanvi que fem amb l'Institut Joan Coromines de Pineda, que ells doncs, dins amb fons europeus i tot fan un intercanvi amb alumnes de tota Europa i busquen activitats que estiguin emmarcades dins l'àmbit cultural i identitari, no?, dels diferents llocs que visiten. I en aquest cas, doncs, jo crec que molt acertadament han escollit doncs, a representar els castells, i per proximitat ja fa temps que compten amb nosaltres, sempre hi ha hagut doncs, una relació molt bona amb l'institut, i compten sempre amb nosaltres per fer aquesta explicació que els hi fem en anglès, i després poden fer un petit tastet de castells, que consisteix en fer alguna doble o triple alçada de barres, i llavors poder tancar un nucli perquè aquells que no vulguin pujar doncs, també puguin viure què és estar dins un castell o entendre les posicions.
2: Perfecte, doncs per tancar recordem demà divendres 25 assaig obert, dissabte 26 a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella. Si voleu afegir alguna coseta, alguna crida, que vingui tothom.
0: Això, doncs, convidar tothom que vingui a Calella, que participi, que es posin a pinyes, que treguin el nas per l'assaig, que vegin de què va, que vinguin a sumar-se, perquè realment l'ambient val la pena, i la diada de Calella, pel tipus de plaça que és i el públic que té, les colles que venen, per a mi és un dels dies més importants de la temporada Maduixota.
1: I ja per acabar, som setembre, s'ha acabat de començar el curs. Si hi ha algú que encara li queda algun forat després de totes les extraescolars i vol venir a assajar, sobretot canalla i famílies, podeu portar la canalla a fer castells, però papes i mames i germans grans podeu venir a participar. També és una activitat que pots fer en família, la pot fer tothom, i us animem molt, molt, molt fort a venir a provar castells.
2: Queda clar l'avís per a navegants. Tenim la cita aquest dissabte a Calella. Miquel i Mercè, moltes gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Suplament, la millor música.
1: Ràdio Palafolls. T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Si 608-74-0404, anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
9: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
10: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
11: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
12: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
9: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
13: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
9: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
14: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
9: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'ex-legionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
6: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
0: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my youth away. Soul and mind will never pay. As long as I wake up today.
13: Senzillament som així i ens agrada.
16: I love it!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
0: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que de fet és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia, eh?
1: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, eh? Una miqueta trepassant tota la trajectòria.
2: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
1: perquè és el que hi ha. Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
2: S'ha de dir... Però és com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
1: 31, sí. Déu-n'hi-do. I òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
2: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
1: Això és el que t'atrau del periodisme?
2: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No, i de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el primer... dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual, però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta, determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs, qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
1: La rapidesa.
2: Que, sí,
1: no,
2: la rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual bàsicament ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altre punt del món que és el que passa en els nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
1: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit, que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
2: Bueno, de fet encara en menor mesura, però encara perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses no només de la comarca sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
1: Molt bé.
2: Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme, és a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans, i a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
1: de manera directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca, i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet que t'interessi això.
2: Jo crec que encara, avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més amb una intensitat que és gairebé, bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, sí, és el que t'ho ha de garantir.
1: I ara que em parles precisament d'això, deixa'm anar cap a la banda contrària. És a dir, es parla molt de les fake news, no? Del fet, i tu ho has comentat moltes vegades, el fet d'accedir als mitjans que t'ofereixen veracitat, que Exacte. Saps que d'alguna manera tracten la informació de primera mà i que s'ho intenten mirar des d'un prisma com molt més llunyà, no? Parlàvem d'objectivitat i de subjectivitat també. En una època que sembla que aquesta rapidesa i aquestes fake news també estan a l'ordre del dia, com es pot lluitar contra tot això, Teresa?
2: Doncs siguent una miqueta conscients de la necessitat de trobar temps o, si no, dedicar-hi aquell poc temps que vols dedicar a la comunicació, precisament això, en aquells mitjans que t'han demostrat durant anys i panys que el que t'estan explicant és la veritat o si assembla molt a la veritat.
1: Per tant, avala una trajectòria, per exemple.
2: Per exemple, és que cada vegada, escolta'm, jo què sé, es dona allò que dèiem dels canvis, no? S'han canviat molt els valors. El que donaves per valor, com és aquesta, una trajectòria seriosa, uns estudis, una capacitat, qualsevol cosa d'aquestes, ara sembla que pel sol fet d'anar acumulant clics o tuits o el que sigui,
1: sí.
2: Ja tens el valor que ja dona la capacitat d'explicar allò que vulguis de la manera que vulguis i amb la sensació de que la veritat, doncs mira, si es cau i si assembla, doncs perfecte, si no. Els valors, els que en diem valors i que potser per molta gent són valors anacrònics o antics, tenen la mateixa validesa d'abans. És a dir, on anem si no som capaços de garantir que hi ha mitjans que puguin explicar la veritat? Sigui bona o no sigui bona, perquè la veritat és allò, és aquella cosa que cou. No sempre cou, però moltes vegades cou, a una de les dues parts o una de les tres parts que hi hagi implicades.
1: I que a vegades també ho expliquem per capítols, perquè aquests successos, et dediquis aquí, a l'apartat que et dediquis, no són immediats tampoc.
2: Evidentment.
1: I sempre hi ha un altre capítol, i a vegades no s'arriba ni al final,
2: No, i a més t'enfrontes al fet de que quan és una cosa doncs que provoca algun tipus de reacció, no? Algun
1: Exacte.
2: Accident o el que sigui, sembla que allò s'acabi en el mateix moment. Doncs no, hem de tenir la capacitat d'anar explicant doncs que això ha provocat i fer com una mena de tancar el cercle. Moltes vegades oblidem aquella informació perquè estem sotmesos a tantíssima informació que no te'n recordes del que has escoltat dos dies abans. Per tant, la feina també és aquesta, és tancar el cercle, perquè tu tens un compromís amb la gent que et llegeix, amb la gent que t'escolta, amb la gent que et veu, que és que ve a tu a informar-se i tu tens l'obligació de donar el millor de tu i la major capacitat que tens per explicar les coses. És que això ho has de tenir amb el cas, si no, no et dediquis a aquesta feina.
1: És el leitmotiv, eh? Teresa, ara mateix, tu ens apuntaves una miqueta, no? Segueixes treballant també, encara que sigui en menor mesura, però treballant per la comarca del Maresme. Ara mateix, on et podem llegir? On et podem veure? On et podem sentir, per exemple? Jo crec que llegir, no? Em quedo amb aquesta
2: llegir. Durant 30 anys, i espero que molts més, continuen el diari El Punt Avui. El Punt Avui ha evolucionat moltíssim. Recordeu que durant uns anys vam tenir una magnífica delegació a Mataró, vam ser presents, vam ser punters, vam desenvolupar tot el que es pot fer amb bon periodisme, els temps van canviar, va haver-hi diferents coses, però ara hi ha la ferma voluntat de recuperar, encara que sigui en menor mesura, perquè és que tampoc hi ha la capacitat que podria ser, aquesta presència comarcal, que de fet no l'hem abandonat mai, la presència comarcal. Vull dir, en aquells llocs on vam tenir diferents delegacions, El Punt tendeix a parlar del Maresme. El Punt continua parlant del Maresme, en menor mesura, sí, però tot allò que sigui important pel Maresme acostuma a sortir en El Punt. Tal i com voldria? No, perquè no tenim una delegació, no tenim un espai físic,
1: no
2: només pel Maresme.
1: No tenim aquesta varieta màgica, no? I aquestes eines suficients per fer alguna cosa.
2: Exacte, però tenim una magnífica plana web on hi caben moltíssimes coses, tenim entrevistes, tenim observatori municipal on es fan entrevistes a polítics de la comarca, vull dir que de ser-hi hi és. Ganes de que hi sigui més, evidentment. A mi demà mateix me donen més planes per omplir i ja et dic jo que les ompliria.
1: Saps el que ens agrada també? Sentir-te parlar de periodisme, perquè es veu que és el que t'omple, que és el que t'agrada. No tothom té la sort de treballar del que li agrada i que a sobre ho disfruti i ho gaudeixi, i això també fa que siguis molt més bona professional, sense dubtar-ho, que no ho has dubtat en cap moment, Teresa, però que òbviament ajuda perquè es nota que ho disfrutes.
2: Bé, però ja es veu perfectament que no ets una persona objectiva perquè ens uneix una amistat i això marca. Però el que sí que t'he de dir és que el fet de que em quedo amb això que has dit, no? Que quan gaudeixes de la teva feina hi ha un plus que això no t'ho pot donar res més. El que passa és que aquest plus moltes vegades supera i no hi poses límits, hi estàs involucrada d'una manera a les 24 hores, te pot afectar de manera familiar, passes èpoques dolentes, però jo crec que treballar d'allò que t'agrada és que t'omple tant. És que quan sents un comentari del típic, no sé, m'ha agradat el teu article, o t'envien qualsevol felicitació, o només veient que allò veus algú en qualsevol lloc llegint un diari, que ara ja gairebé
1: costa
2: moltíssim, no? Però veus algú llegint El Punt Avui i penses, ostres, li estàs donant, t'estàs donant part de tu mateixa. I això jo crec que no es pot ser més feliç a nivell professional que treballant d'allò que t'agrada. Jo crec que no hi ha res més.
1: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh?
2: No, perfecte.
1: Però,
2: ja hi comptava.
1: Ens agrada poder saber més sobre la professió del periodisme, i en aquest cas amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
2: Només faltaria. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Doncs aquí acaba Palafolls en xarxa d'avui dijous. Tornarem a ser-hi demà amb molt més contingut cultural, agenda i entrevistes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar molt bon dia. Adéu.
0: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.7 FM.

0: La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassarà la seva trajectòria. Ho comentava aquests dies al Palafolls en xarxa la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge, van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no? I volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, dirigit, com escoltàvem, per Maria Mauti, va formar part del DOCS Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o també al Cinema Truffaut. A finals de tot es pot veure també la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls divendres a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, l'organització demana fer una inscripció prèvia. I anem cap a Blanes perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà demà divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les mateixes instal·lacions del CEAP. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca vinculats a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. Aquesta nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. De moment és tot. Més informació en una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Música, entreteniment i informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
3: Aquest programa és una repetició.
4: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
5: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana? Doncs atents, atentes, que ara us ho diem. A l'apartat de l'entrevista tindrem amb nosaltres a l'actriu i dobladora Maria Luisa Solà, una de les veus més familiars en el món del doblatge de les últimes dècades. Amb ella parlarem de cinema, doblatge i de la seva trajectòria professional. Com sempre, tindrem el racó del Toni Rovira, en el que hi pot passar de tot, i com sempre parlarem de història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè us posarem al dia del que passa a la tele. Res més, preparats, preparades, comencem.
6: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història, la seva.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, l'Assumpta Vitòria ens porta la història de la tele. Assumpta, com estàs?
1: Doncs la història de la tele d'avui és d'esport.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè hem buscat, per exemple, un programa que es deia La Barberia.
0: Apa!
1: I diu aquí...
0: Qui la presentava?
1: Vale, de tertúlia futbolística amb Josep Abril, el Pitu Abril.
0: El Pitu Abril.
1: I els tertulians sempre eren els mateixos, polítics de diferents partits. Jaume Sobrequés, Enric Lacalle, Francesc Baltasar, Josep Camps, el Carles Canut, que també era l'únic perico de l'equip.
0: I tant, des d'aquí un record al gran Canut.
1: Després van fer el dissabte i diumenge esport...
0: Mira, que escolta, què et sembla si posem un trosset de La Barberia?
1: Ah, molt bé, que després el va substituir La Porteria.
0: Exacte. Doncs pues vinga, posem un trosset.

0: 14.
1: Quan estava buscant la barberia m'he trobat el José Mari Vaquero i m'ha dit que aquesta era la barberia del Barça. Dic, bueno, som-hi. Hola, què tal?
2: Perquè esteu content.
1: Home,
2: s'ha portat aquest obsequi, potser que farà feliç.
1: Compte, gràcies.
0: Benvingut,
1: Nicaragua.
0: Home, Nicaragua, el partit.
3: L'has de guardar.
1: Home, ho guardarem aquí.
4: Com estem?
5: Què tal, maco? Com vaig? Oye, no veies com va les companyies,
1: Hola, sort n'he tingut d'ell, que m'ha dit, sí, sí, aquesta és la barberia del Barça. Dic, som-hi, doncs.
3: Aquí mateix.
2: Si no el trobes, ho haguessis tornat.
1: Bueno, jo hauria buscat.
6: Molt bé, i continuem, a veure,
7: doncs,
6: què més?
7: A veure. La porteria que va substituir a la barberia, i també ho presentava el Pito l'Abril amb el Carles Canut.
6: La porteria, molt
7: va
6: bé.
7: Va ser una cosa molt xula i molt bé. Després la Olga Viza va fer més que un club. Apa. Per preparar la gent, una memòria històrica, molt bonica. Després el periodista Santiago Argallo, va dirigir Barça, Barcelona.
6: Sí.
7: Bueno, és que hi ha moltes coses, sí.
6: Què et sembla si posem un trosset també del de la Olga Viza? Com es deia el de la Olga Viza?
7: El de l'Olga Viza, més que un club.
6: Més que un club. Doncs vinga, posem un trosset, un fragment també, a veure si el trobem, de més que un club.
8: Ha comenzado ya la segunda mitad del encuentro entre el Real Madrid y la selección yugoslava. No perdemos tiempo. Ramón Tresen, Nacho Calvo de nuevo.
9: Llevamos exactamente 14 minutos, o quedan 14 minutos 43 segundos para que acabe el segundo tiempo, y ese es el resultado, el que han visto ustedes: 57 para el Real Madrid, 55 para los yugoslavos.
6: Venga, assumpte, molt bé.
7: I després, per acabar, els Jocs Olímpics de Barcelona.
6: Home, els Jocs Olímpics!
7: Que van estar coberts per tot el... Bueno, per la televisió del 92.
6: I tant.
7: Televisió Catalunya va participar de dues maneres diferents, donant cobertura a l'operatiu en castellà i per tot Espanya, i després, amb l'acord amb TV3, emitint els Jocs en català a través del canal olímpic, que és molt important, això.
6: Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Avui hem recordat, doncs, el món dels esports, que també és important en el món de la televisió, i m'agradaria acabar, si et sembla, la secció amb un tema musical de Montserrat Caballé i del gran Freddie Mercury, una cançó preciosa que va inaugurar els Jocs Olímpics del Barcelona 92. Què et sembla?
7: Completament d'acord, fantàstic.
6: Que ens posarà a tots el vello de punta.
7: Sempre, eh? Aquesta cançó és terrible.
6: Vinga, doncs acabarem amb aquesta cançó. Gràcies, Assumpta Vitòria, una abraçada.
7: Adéu, amics.

0: Sí, com sempre, el senyalen, el critiquen, però a ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Sí, la envidia les corroe. Però escolta'm, amb ell això li importa un pepino. I ja està, no hi ha més. Anem a connectar amb el Toni Rovira a veure què ens porta avui. Jo no vull saber-ho, perquè ja sabeu que la seva secció és totalment explosiva, sorpresa, en la que hi pot passar de tot. Anem a connectar amb el seu plató, anem a veure si està preparat, a veure la nostra tele dels encants. Toni Rovira, que estàs per aquí? Toni! Toni! Toni Rovira! Escolta!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? Soc en Toni Rovira, des del plató. Encara que no em veieu, sóc aquí. Sóc invisible, però hi sóc. I res, avui esperant a la Mari de Chambau, que ens ve a presentar el seu treball de 25 anys d'història, amb col·laboracions amb els més famosos d'aquest país. I res, i mentrestant, doncs, per aquí, pels passadissos, a maquillatge. Mira, ella, la Mari, ja és tota una institució, però tinc una noia molt jove que té 13 anys i que vaig descobrir l'altre dia, que va vindre al programa, i avui també hi serà perquè pugui estar amb la Mari de Chambau, i que es va presentar el seu primer single com a compositora i cantant, que es diu Ella Enar, i que es diu Déjala en Visto. No, callen, aquí no callen, i això és que estem per la ràdio, hola.
2: Hola, hola, hola.
1: Com estàs, Enar?
2: Muy bien, muy bien, molt contenta.
1: Per què estàs tan contenta?
2: Pues perquè estic aquí, amb tu, amb tots, pues molt contenta, la veritat.
1: I perquè has pogut... has pogut donar a conèixer, no?,
2: el teu single, sí.
1: El teu primer single, yeah. I vas estar... Amb qui vas estar el dia que el vas presentar?
2: Amb l'Antonio José.
1: Amb l'Antonio José.
2: Oh.
1: I què va suposar estar al costat de l'Antonio José?
2: Molta il·lusió, és molt guapo, la veritat.
1: Ah, és guapo, però és una mica gran per tu, no?
2: Bueno, però qui és guapo, és guapo.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. Ell també va començar molt joveneta,
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: Tenia 8 anys, ell.
2: 10, crec, no sé.
1: 8 anys.
2: Ah, 8.
1: 8 anys.
2: Que guai.
1: I tu acabes de començar amb 13.
2: Sí.
1: Però amb il·lusió, amb ganes, amb penta...
2: Sí.
1: De què va la teva cançó? Digue'ls-hi breument.
2: Doncs va cap a una amiga que no existeix, perquè no em vaig inspirar en ninguna, però bueno, la història va cap a ella, que jo li estic dient que no torni a una persona pues, que ja li ha fet mal una vegada.
1: Una història d'amor, d'aquelles que passen?
2: De desamor, millor
1: dir. Ja, de desamor. I en 13 anys, imagina't ja el que explica, Des de l'època esteu avançats,
2: Bastant, bastant.
1: Bueno, com ho poden fer si volen escoltar la teva cançó?
2: Seguiu-me per Instagram a enarge... /music.
1: Molt bé, segur que en Joan Bosch la punxarà i els amics de la Caixa Tonta escoltaran Déjalo en Visto. Aplaudeix, aplaudeix, Nor. Digues allà que vaig jo i que callin, sisplau. Ves, corre, corre, corre, ves, Enar. Corre, ves cap allà i que callin. Com si anessis en patinet. No paren de xerrar, no tenen vergonya. No tenen vergonya. Paco, no tenen vergonya. Digues que no.
3: No tenen vergüenza, què?
1: Un moment, un moment. Us importaria tindre silenci? Que estem gravant per la Caixa Tonta? On tens l'educació? No, però pregunto jo, on tens l'educació?
4: Aquí.
1: No, no, jo, clar. I vosaltres?
5: Jo sabia que mi abogado no voy a fer reclamar.
1: Abogado. De Xavi Prats. Jo no puc creure en un abogat així, que xerra tant.
5: Si no està mi abogado no voy a hacer declaraciones.
1: El senyor Carlos Guan arriba amb el seu abogat sempre, no?
4: Home, hem de controlar tot. Què
1: has de controlar?
4: Allò.
1: Què és allò?
4: Pues, home, els teus interessos, Toni, els teus interessos. Mira,
1: i l'altre ha posat els pantalons, Carlos Guan.
4: Sí, bueno, l'altre ets xivinxa, no? Xivinxa, El rei de TikTok, el rei de TikTok, el Sergi. El Sergi.
1: Amb pantalons brillants.
4: I tant.
1: Què et sembla?
4: Ben guapo, home, ben animat.
1: Va, quina cançó han d'escoltar del cantautor Carlos Guan?
4: Ho estàvem discutint.
1: Doncs,
4: encara no
1: què discutíeu?
4: Dir. Si farem la gran cançó o esperem que la canti algú més. Amb el Carlos.
1: La gran cançó és una cançó teva, Carme, no?
4: Sí, que igual és millor fer les dos.
1: Però que té la seva versió pròpia, però...
4: Que matem d'un tret dos ocells.
1: Ah, sí. Ell, com a bon català, sempre està cavilant. A veure què pot treure. No, és així. Està... Ell vol dir del tema Carme, que ha fet una versió que li ha produït el Fernando Allende, el gran cantant i actor.
4: Sí, Fernando Allende, gran cantant i actor.
1: Com fa la cançó? Va, ràpid.
4: Va. Volver de nuevo a empezar...
6: se enfría mi alma, las noches son largas, no puedo pensar, luchar, poder resistir. El amor no me llama, será porque el karma pasó por aquí. Si existe el karma, yo lo viví. Si existe el karma, qué malo que fui. Cualquiera que ame, si tienes un amor.
1: Vinga, ja, bueno, bueno, que busquin la versió original feta sola per ell. És que tots tenen que xerrar i posar la cullerada. Tu també, charlatana.
7: Yo no,
1: eres una charlatana.
7: Yo no hablo,
1: así que llegas ya estás charlando.
7: No, hombre, es que
1: necesito. Eso no es la peluquería, Charo.
7: Bueno, es igual, pero bueno, me desbravo aquí un poco. Me desbravo.
1: Espera, mira, mira, a ver, Enar, déjalo en visto un poco.
2: Déjalo, siempre promete cosas que no cumple. No te das cuenta, siempre estás en bucle.
1: Hola, déjalo en visto. Sergi, Sergi, que t'has posat
8: això,
1: brillant.
8: Això m'he posat brillant, això és de veritat, eh?
1: La Sergi Soler.
8: Està com boja. S'hauria de fer un programa paral·lel, o abans o després, i fer un canal 24 hores del programa.
1: Les xarxes socials estan pujant, eh?
8: Home, i, sí, i tant que estan pujant. A més, si veieu aquí amb la Rosalia i tot, bueno, i un tros, que si entreu a Instagram, un tros de Miguel Noguera pel terra amb els Venga Monjas, que us partireu la caixa.
1: Que ja no sé quantes visites té.
8: Ja anem per 34.000.
1: I l'acabes de pujar avui?
8: Fa res, una estona.
1: I en una estona ha pujat 34.000.
8: Estan com bojos, estan com bojos, sí, Déu. Sí.
1: Déu és que m'haig de tirar per terra.
8: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, us deixo, amics de la Caixa Tonta. Si arriba a temps, abans no comenci jo la Mari de Chambau, us poso una salutació d'ella. Adéu-siau, Catalunya. Joan, si te l'envio, doncs ja ho saps, comparteix aquesta salutació.
0: Gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el seu equip, que de veritat que ens feu passar unes estones la mar de divertides. Sempre promete cosas que no cumple. No te des cuenta, siempre estás en... I nosaltres marxem amb aquesta jove promesa, la Enar, amb aquest Déjalo en visto, que aviat la tindrem aquí, al nostre programa. Si se te acercan y le des la hora. 13 anys, si és que ja, escolta'm, pugen, que no vegis, amb quina empenta. Ja sé que empezarás a remontar y tu corazón... Apa, gràcies, Toni Rovira, com sempre, i a tot el teu equip.

0: a ellas, los tengo a
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.
0: Expectativas, incertidumbre, pero aquí sigo.
2: Y llevo todo esto por dentro. Bajar barreras mientras tenga...
3: Hola, què tal? Com esteu? Esteu aquí escoltant La Caixa Tonta. Jo sóc Tinet Rovira, director de Jazz Music, i ja us dic jo que La Caixa de Tonta no en té res. Au, vinga.
4: Miles de personas van a verte brillar. Sé que si fallo
5: y me vuelvo. I avui acabem amb l'himne d'OT 2025, perquè tot just ara fa un any que començava aquesta darrera edició d'aquest format que tant ens agrada. Gràcies a Maria Luisa Solà, que ens ha acompanyat avui al programa. Una bona entrevista, esperem que us hagi agradat. Gràcies a Toni Rovira amb el seu racó en el que hi passa de tot. I com sempre, gràcies a la gran Assumpta Vitoria, aquesta veu nostrada que cada setmana ens explica la història de la tele. Recordeu, com sempre, que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
2: Dejarme la piel en el intento.
4: Ya no quiero disimular. Miles de personas van a verte.
5: I gràcies, com sempre, per ser-hi. Gràcies a l'audiència i gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, perquè sense vosaltres això no seria possible tampoc. Fins aquí el programa d'avui, la setmana que ve i tornem, si tu vols, amb més Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau, que vagi bé.

0: Ràdio Palafolls 107.7 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys, víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà n'hi ha 5 a Catalunya. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, respost demanant als partits de la dreta i extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
4: Aquest no és un model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
2: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge i aquí a Catalunya el govern vol tornar a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. I els Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja d'Almadrava, a Vilassar de Mar. La policia ha rebut l'avís a 9:15 del matí de la presència d'un cos sense vida d'uns 70 anys, una veïna de Barcelona, a la sorra d'aquesta platja. A prop hi havia un restaurant. A hores d'ara, les primeres investigacions apunten a una mort natural i en principi no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Fons de la investigació han explicat que presumptament constava una alerta de desaparició d'una dona ahir que havia interposat el seu marit. I Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030, un total de 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris. Per exemple, el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, sisplau, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca. Immersos a la festa a Barcelona, a la Mercè i també a Tarragona, les colles castelleres de Tarragona han estrenat al migdia abans de la diada un nou casc i el protector facial de la canalla. Els dos elements s'han provat amb pilars de 4 que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets del Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i de Sant Pau.
5: Comença l'Hora Maresma.
1: Hora Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresma, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui volem parlar d'un element que forma part inseparable del nostre paisatge, de la nostra història i fins i tot de la nostra manera de viure, el mar. Perquè som al Maresme, el tenim aquí mateix, el veiem pràcticament cada dia, condiciona el nostre clima, ha donat feina a generacions i generacions i ha marcat el creixement de molts dels nostres pobles. Però potser, precisament perquè sempre hi és, no sempre li prestem l'atenció que mereix. I avui, coincidint amb el Dia Marítim Mundial, ens fem una pregunta. Vivim realment de cara al mar o de vegades hi vivim d'esquena? Al llarg del programa descobrirem quins oficis vinculats al mar encara sobreviuen i com han canviat amb el pas dels anys. Ens fixarem també en Arenys de Mar, un municipi amb una identitat profundament marinera. I també parlarem d'una cosa que notem cada dia, encara que no sempre en siguem conscients, com afecta tenir el mar tan a prop al nostre clima. Avui, doncs, mirem cap a la costa perquè el mar no és només allò que tenim davant quan anem a la platja. És paisatge, és història, és feina, és clima i és una part essencial de la identitat del Maresme.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: Doncs vinga, som-hi, comencem parlant del mar, concretament del mar de Sant Vicenç de Montalt, perquè en Martí Capçada ha sortit al carrer per preguntar doncs, a la gent, als veïns i a les veïnes, si els agrada anar a la platja o bé potser doncs, els agrada més quedar-se a casa o fer activitat.

0: Doncs sí, Gemma, ara que ja deixem enrere l'estiu, volem recuperar una d'aquelles coses que formen part del paisatge habitual de la nostra comarca. I com haureu pogut intuir per la música que sona de fons, parlem de la platja. Perquè aquí tenim la sort de tenir-la pràcticament al costat de casa, però això no vol dir que tothom en gaudeixi de la mateixa manera. Hi ha persones que esperen tot l'any que arribi l'estiu per poder anar a la platja, que si un matí de diumenge, que si una tarda després de treballar, que si una escapadeta ràpida per fer un bany, i n'hi ha que s'hi poden i van cada dia. Però també hi ha l'altre extrem, gent que prefereix la piscina, la muntanya, anar a caminar, quedar-se a casa amb l'aire condicionat, o simplement que no suporta la platja. Perquè, siguem sincers, la platja té moltes coses bones, però també en té algunes que poden fer enrere més d'un. La calor, la sorra enganxada per tot arreu, trobar aparcament, carregar la bossa, la crema solar, les criatures que no volen sortir de l'aigua. I després hi ha una altra pregunta. Aquest any hi heu anat gaire a la platja vosaltres? Perquè una cosa és que ens agradi la platja i l'altra és que realment hi anem. Potser aquest estiu heu fet moltes més coses i heu trepitjat poc la sorra. O potser heu aprofitat que vivim al Maresme i heu fet de la platja gairebé la vostra segona casa. Nosaltres, doncs, hem volgut sortir al carrer i preguntar a la gent precisament això. Heu anat gaire a la platja aquest estiu i, sobretot, us agrada anar-hi? Comencem pels que ho tenen claríssim, els que quan arriba el bon temps no perdonen un bany, una estona al sol o simplement seure davant del mar.
1: Doncs en el meu cas sí que he anat a la platja, i vaig cada any, primer perquè visc a prop, creuant un carrer, o sigui, a un minut de la platja, i després perquè durant l'hivern jugo a vòlei pista i a l'estiu aprofitem per baixar a jugar vòlei platja i també a entrenar, així que cada tarda hem baixat a la platja. Això a les tardes, també als matins quan és cap de setmana aprofitem amb els amics que, del poble per anar a la platja, ens passem el dia allà, a les tardes també hi tornem, als caps de setmana inclús ens movem a altres pobles a anar a altres platges, així que aprofitem aquests mesos de platja per estar-hi sempre, perquè si no després de l'acabar el mal temps ja no hi anem gaire. Sí que algun cop a treure el gos a l'hivern hi he anat, però no acostumo a trepitjar la platja durant l'hivern tot tenir-la davant, així que aprofito l'estiu i vaig cada dia i cada tarda.
0: Carai, com veieu aquí tenim grans fans de la platja. Escoltem-ne una altra.
2: Doncs sí, m'agrada molt la platja, sóc home de mar, t'haig de dir, practico navegació, submarinisme, ho practico no tot l'any, però evidentment les dates puntes són entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, que és la part més forta per mi de gaudir del mar. Després sí que és cert que durant l'any doncs freqüento la platja, però ja en plan visita, no en plan de bany, a no ser que faig alguna immersió, alguna cosa, diguem-ne, per gaudir d'aquell moment o d'aquell event tan especial.
0: No tothom ho veu igual. També hem trobat persones que aquest estiu pràcticament no han trepitjat la platja o que directament ens han confessat que no els agrada gens. I els motius, com hem dit al principi, són variats. La calor, la sorra, massa gent, haver de buscar aparcament o simplement que prefereixen qualsevol altre pla.
3: No, jo sóc més de muntanya, de piscina i tranquil·litat. La platja, molta gent, molta calor i després la sorra que es posa per tot arreu. Per tant, tiro cap a la
4: doncs
3: muntanya.
4: Doncs jo aquest any me parece que he ido una o dues vegades, però m'agrada més la muntanya, caminar i respirar aire pur.
0: I després d'escoltar unes opinions i les altres, queda clar que viure al costat del mar no significa necessàriament ser una persona de platja. De fet, és curiós perquè probablement molts de nosaltres tenim la platja molt a prop de casa i precisament per això potser no hi anem tant com ens pensem. Quan som petits, potser hi anem amb els pares. Quan som adolescents, amb els amics. Després potser amb la parella, amb els fills. I hi ha qui continua mantenint aquella rutina d'anar a la platja cada estiu. Però també hi ha persones que, amb els anys, han anat perdent aquest costum. I segurament la platja també té una mica aquesta capacitat de dividir-nos. Hi ha qui diu que no hi ha res millor que un bany al mar a primera hora del matí, i hi ha qui pensa que no em feu llevar d'hora per anar a posar-me ple de sorra. Uns prefereixen estar dues hores sota el parasol amb el llibre i escoltant les onades, i els altres potser prefereixen una terrasseta, una piscina o una excursió per la muntanya. Al final, però, hi ha una cosa que la tenim clara. Tenir la platja platja a prop és un privilegi, però cadascú l'aprofita a la seva manera. I ara que l'estiu s'acaba, potser ja no ens queda gaire temps de platja, encara que al Maresme sempre hi ha algun valent disposat a fer l'últim bany de temporada.

Molt bé, moltes gràcies, Martí. Seguim avançant quan parlem del mar i del seu entorn. Un dels elements que hi aporta un valor especial és la música i, sobretot, l'havanera. Avui en Sergi Ferrer, des de Calella, ens porta un reportatge sobre aquest gènere centrat en la figura de Lluís Sarriera, que és membre dels Faroners de Calella. Sergi.

0: Hi ha músiques que escoltem i prou, i n'hi ha d'altres que amb els anys acaben formant part de la nostra vida. Aquest podria ser perfectament el cas de les havaneres per en Lluís, membre dels Faroners de Calella. Ell les va descobrir als anys 80 quan estiuejava amb la família a Calella de Palafrugell, i el que va començar simplement escoltant-les va acabar convertint-se en una afició que l'ha acompanyat durant més de 4 dècades.
1: La meva relació amb les havaneres ve de l'any dels anys 82-83, en els quals, com que els meus nanos eren petits, que tenien 2-3 anys, vam anar a passar els estius a Calella de Palafrugell. I estant allà, com és natural, estant a Calella de Palafrugell, t'habitues a sentir les havaneres. I al principi no sabia ben bé què eren, perquè jo en aquell temps tenia 30 i tants anys i no estava per les havaneres, com és natural, però em van agradar moltíssim. I vaig compartir a vegades una mica de xerrada amb alguns components del grup Porvó, que també actuaven per allà a Palafrugell i a Calella.
0: Després vendria el primer grup, el Blau Mediterrà de Badalona, l'any 1988, 25 anys cantant havaneres, fins que el 2013 en Lluís va anar a viure a Calella, i 4 anys més tard tornaria a formar un grup, aquesta vegada a Calella, els Faroners de Calella. Però més enllà dels grups, dels concerts i dels anys cantant, què representa realment aquesta música per a ell?
1: I formen part de la meva vida. Com tu ja saps, hi he escrit algun llibre sobre el tema de les havaneres. Intento posar Calella en el món de l'havanera, en el mapa, en el món de l'havanera, amb una xinxeta, aviam si ens coneixen aquí a Calella. Per això ens diem Faroners de Calella.
0: De fet, aquesta frase resumeix molt bé el que pot arribar a significar una música, perquè l'havanera, per en Lluís, ja no és només un gènere musical, és una part de la seva història personal, però també una manera de mantenir viu un vincle amb el mar i amb la cultura de la costa. I és curiós, perquè l'havanera va arribar a Catalunya després de travessar l'Atlàntic, però amb els anys ha acabat sent una música que sentim molt a prop.
1: Per mi, les havaneres, bé, ja saps que vaig fer el llibret també i l'obra aquella de les havaneres mexicanes, on també vaig fer una recerca sobre les havaneres mexicanes, que no són les cubanes.

0: I aquesta dedicació també explica que en Lluís hagi investigat, escrit i treballat sobre les havaneres més enllà de cantar-les. Però potser hi ha una cosa que resumeix millor que cap altra què representa aquesta música per a ell, des dels primers estius a Calella de Palafrugell fins als faroners de Calella, han passat més de 40 anys.
1: El meu món és l'havanera, i però bé, malauradament ens anem fent grans. Aquest és el resum.
0: Una música que va arribar de l'altra banda del mar i que amb el temps ha acabat formant part també del nostre paisatge i que per algunes persones, com en Lluís, acaba sent molt més que música.

0: Bé, jo que sóc un enamorat de la música, Gemma, et pregunto, de fet fent referència al tema d'avui, que és el mar i és inevitable que les havaneres doncs, el representen a la perfecció, et vull preguntar tu personalment, per tancar aquesta secció, doncs, què et representa tu aquest gènere per a tu, ja que avui parlem doncs, del mar i el que representa?
1: Les havaneres, què representen per mi?
0: Tradició... Bueno, si les has escoltat, si... Bueno, si n'escoltes, generalment.
1: No n'escolto, no et mentiré, no n'escolto, però vaja, a mi em recorden, doncs, quan parlem de cultura, tradició, crec que, vaja, són importants a mantenir. I, de fet, ahir ens vas parlar d'un grup d'aquí de Premià de Mar, de Gairó, que és gent jove que ha recuperat el gènere i, per tant, doncs, crec que aquest és el camí, no?
0: Perfecte. No, a veure, jo crec que per parlar avui del mar, doncs si volem afegir-hi un toc musical, doncs crec que l'havanera és perfecta.
1: Totalment, totalment. Sergi, gràcies. Fins ara.
0: A vosaltres.
2: Hora Maresme, cada tarda de 15 a 16 hores a la teva ràdio local.
1: I ara posem el focus en una vila marinera, com ho és a Arenys de Mar, la vila que té l'únic port que hi entra a Mataró i Blanes i concentra una de les flotes pesqueres més importants del país. Però la vinculació del mar a Arenys de Mar es queda aquí, només al nom, Oriol?
3: Oh, Gemma, doncs és una bona pregunta, eh? Mira, jo només et diré que a la gent d'Arenys de Mar se'ls diuen sardinetes, eh? Amb això ja pots veure que no hi viuen pas d'esquena al mar. Sí, és veritat que també se'ls diu set ciències, eh? Però vaja, en tot cas, hi ha molta relació amb el mar. Com deies, tenim el port i també tenim el Club de Pesca Mar Esport. També tenim un dels clubs nàutics més importants de la comarca, Fem Rem. També tenim una entitat que només treballa per difondre el patrimoni mariner, que es diuen El Moll. Tenim restaurants de peix, tenim una riera ampla que va a parar directament al mar, tenim la platja, tenim xiringuitos, vaja que tenim mil coses, però per respondre a la pregunta de si vivim o no de cara al mar, he convidat el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, el Carles Ubach, i te'l presento. Carles, bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, Gemma. No et conec, però encantat que tinguis molt d'èxit amb el vostre programa.
3: Hora Maresme.
4: Hora Maresme, d'acord?
3: En Carles és el president del Nàutic d'aquí d'Arenys. Fa temps doncs, que ens coneixem i que parlem a la ràdio, parlem del mar, i doncs, amb ell és amb qui volem argumentar una mica aquesta pregunta. En primer lloc, no sé si començar pel final. Vivim o no hi vivim, Carles, de cara al mar?
4: Home, comencem pels noms dels nostres pobles, no? És vestit Pineda de Mar, Premià de Mar, Vilassar de Mar, Arenys de Mar, Canet de Mar, Aleshores, mar, és a dir, sembla que al principi doncs tenim que ser doncs, pobles que estem molt al costat del mar. I sí que és veritat, és a dir, això, la pregunta que em feies, si vivim de cara al mar, jo dic que cada dia vivim una mica més de cara al mar. No només de cara al paisatge, que és maco, és a dir, el mar és molt maco, no? Però tenim doncs, l'economia, que seria en el nostre cas sense el port, doncs, l'aspecte econòmic, l'aspecte esportiu, les escoles que hi passen, és a dir, Arenys tenim la nostra ànima, són dos punts molt importants, no? Un és la riera, una riera única, i el port. I a vegades, quan vaig a l'Ajuntament i pujo al primer pis, perquè doncs, tinc una reunió amb l'alcalde o amb els serveis, doncs veiem, dic els meus companys de Junta, dic, mireu, sisplau, a les parets, què hi veiem? Quadros del port d'Arenys, no? Per alguna cosa serà això, dic jo, per alguna cosa serà, no? I quan et deia, doncs, en els últims anys vaig ser jo també vocal durant 6 anys a la Federació Catalana de Vela, i allà va sortir el tema de l'esport blau. És a dir, el que es pretén amb l'esport blau, que ara devem portar allà, o devem portar 7 o 8 mil nens o més de Catalunya, doncs, que han viscut al mar. I llavors nosaltres, concretament, des del Nàutic d'Arenys, doncs entre l'esport blau i la vela escolar i els tocars que venen i tal, doncs uns 2.000 nens i nenes passen tots els anys, ho torno a repetir, 2.000 nens i nenes passen tots els anys pel port d'Arenys. El meu somni, potser alguna vegada m'ho he sentit dir, és que tots els nens i nenes de l'Arenys i del nostre territori sapiguessin navegar. Després, que facin el que vulguin, d'acord? Però sapiguer navegar per mi és molt important, sapiguer fer un bon nus. Però la gent més gran està al costat del mar. Home, els restaurants.
3: Sí.
4: Restaurants, és a dir, Arenys, jo crec que tenim una densitat de restaurants, sobretot al port, increïble, increïble, no? I bons restaurants, i que no tots són cars, eh? No tots són cars, clar, tot depèn de lo que et mengis, tornem a l'estar-lo sempre, no? Però hi ha molts restaurants que estan molt bé, i aquí també tenim, ara ve els clavarenys.
3: Ai, sí, i tant, ja no falta gaire.
4: Que és l'octubre, si no recordo mai, no?
3: Sí, sí, sí.
4: Aquí, doncs, un record pel bon amic Joan Major. Joan Major, que és, el, per un costat, president del Mar Esport, eh? Amic i, a més, doncs, el xef i alma mater del restaurant de Can Major, que sempre diu que els calamars del Maresme són millors perquè mengen posidònia. Això, per això són més dolços, eh?
3: Segur. Alguna cosa hi ha.
4: Alguna cosa hi ha, eh? Tornant a la pregunta inicial, jo crec que vivim de cara al mar, el port nostre és un lloc agradable d'estar, està ple, doncs hi ha 600, 700 embarcacions de vela, de motor, les fotos són fantàstiques, és un port, m'ho he sentit dir moltes vegades, és un port refugi, és a dir, quan hi ha temporals doncs podem entrar, i la gent doncs quan parles doncs, amb la gent francesa doncs que ve per aquí al Maresme estan molt contents, perquè diuen la mer i le pré de village, és a dir, està a l'époque de tout près de village, és a dir, que el port està molt al costat de, el port està molt al costat del poble, le poble i de Sijoli, el poble, tot i que l'hem anat fent molt ben poc a poc, però bueno, ara sembla que el mantenim, doncs crec que és un bon lloc i crec que Arenys, per acabar, vivim de cara al mar, però tindríem que viure encara una miqueta més de cara al mar.
3: Doncs vinga, feina que ens queda per fer encara en aquest sentit. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys, moltíssimes gràcies per participar avui aquí a l'Hora Maresme.
4: Moltes gràcies i benvinguts sigueu.
3: Mira, si en tenim, de patrimoni mariner, Gemma, i d'història, que no n'hem parlat. També molta gent que s'hi dedica, que s'hi ha dedicat. Bé, definitivament, jo crec que Arenys de Mar no s'entendria sense el mar, i el mar tampoc seria el mateix segur sense Arenys, eh?
1: Totalment, Oriol, completament d'acord. Moltes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I per entendre què ens aporta el mar i fins a quin punt seria diferent el Maresme sense tenir-lo al costat, parlem tot seguit amb en Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal del Maresme. Quim, benvingut.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Quim, comencem pel més general. Fins a quin punt el mar condiciona el clima al Maresme?
5: Home, al 100%. Tenim un clima completament condicionat per la presència del mar, i això ho hem vist moltes vegades. No són les mateixes temperatures les que podem tenir jo que sé, un Premià de Mar, Arenys de Mar, qualsevol municipi de costa, que les que trobem només que ens endinsem una miqueta cap a l'interior del Maresme, Dosrius, Tordera, com les que podem trobar a la que passem ja cap al Vallès, Vallgorguina, Sant Celoni, és a dir, que varia moltíssim, i és gràcies sobretot a aquest efecte termorregulador, aquest efecte que té el mar de regular les temperatures.
1: I aquest efecte que comentes fa que doncs tinguem temperatures més baixes a l'interior, però en canvi més xafogó, no, també?
5: Exacte. Aquí tenim dos parts. A l'estiu, el fet de tenir la proximitat del mar, hi ha dos fets que són molt remarcables, no? D'una banda, la presència contínua d'humitat. La humitat el que fa és que quan tenim molta insolació, aquesta humitat s'evapora. Aquest vapor d'aigua amb petites gotetes s'evapora i es converteix en vapor tal qual. Val? En aquest procés es genera fred. És el mateix una mica que passa amb la nostra suor. Nosaltres per què suem? Suem perquè el nostre cos el que està té una temperatura més alta del que hauria de tenir. Suem, aquesta humitat s'evapora i genera fresca. Val? Llavors és el mateix, és exactament el mateix procediment. D'altra banda, l'altre aspecte, a part de tenir sempre una humitat ambiental elevada, com que estem prou del mar, és més fàcil que tinguem vents que provinguin del mar. Normalment la temperatura d'aigua del mar és més baixa que la de la terra, i per tant doncs podem tenir vents una mica més fresquets. Això a l'estiu. A l'hivern passa el contrari. mentre que en una comarca de l'interior on no tenen aquesta influència marítima, doncs tenen temperatures més baixes a l'hivern, aquí a la costa, al mar, aquesta mateixa presència d'humitat i sobretot els vents que venen de mar amb una temperatura que pot ser fins i tot més alta en el mar que no pas a la superfície de terra, doncs fa que tinguem doncs unes temperatures raonablement més càlides que no pas les comarques de l'interior. Per això sempre parlem que el mar fa de termorregulador de la temperatura i, per suposat, la nostra comarca està íntimament relacionada amb el mar i des del punt de vista climatològic també, fins al punt aquest que comentava, no? Que no té res a veure la temperatura d'un dia concret a Mataró, Premià de Mar, Arenys de Mar, Masnou, amb Dosrius, Tordera, fins i tot Palafolls, que està relativament a prop de mar, però ja està prou lluny com perquè hi hagi una certa diferència.
1: Mm-hmm. Una altra cosa molt característica de la costa són les marinades. Com es formen, sí, i què són exactament?
5: Bueno, és això, són vents d'origen marítim, són uns vents que es generen de... És com un cicle tancat, val? Són vents molt locals, vents d'origen tèrmic, que s'anomena. Per què? Doncs perquè quan a l'estiu el sol escalfa, escalfa la terra, i per tant, com que escalfa la terra, també escalfa l'aire que hi ha al voltant de la terra. Aquest aire escalfat, què li passa? Com que l'aire... com més calent és, més lleuger és, doncs s'eleva. Uh-huh. A l'elevar-se, aquest buit que deixa aquest aire que s'ha elevat es veu omplert per l'aire que ve de mar, que és més fresquet i, per tant, va més arran de terra. Uh-huh. Aleshores, aquest aire, l'aire primer que havia pujat escalfat en pujar es refreda i torna a caure, perquè al refredar-se pesa més i torna a caure. I així es genera aquest cicle que contínuament doncs, fa que es mantinguin les marinades. Quan? Doncs durant el dia. Per què? Perquè és quan hi ha aquesta insolació més important i, per tant, es pot donar més aquest contrast de temperatura entre l'aigua i el mar, entre la terra i el mar.
1: Anem acabant, Quim, ens queda una última pregunta. Aquesta proximitat amb el mar fa que la temperatura, hi hagi una diferència notable entre, per exemple, Arenys de Mar, Arenys amunt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt? Es nota aquesta diferència?
5: Sí, es nota, ja ho he comentat abans, es nota molt. Es nota per dos aspectes, un per la proximitat al mar i l'altre per l'altura. Per poca diferència que hi hagi, una diferència d'altura doncs també condiciona les temperatures. Evidentment, com més amunt, generalment, o sigui que hi hagi una inversió tèrmica, generalment la temperatura ha de ser més baixa. Per tant, sí que es nota, clar que es nota, i sobretot per l'efecte aquest, no? La llunyania o proximitat en el mar condiciona moltíssim les temperatures.
1: Molt bé, Quim, com sempre, molt agraïts per la teva ajuda i per les teves explicacions. Una abraçada, que vagi molt bé.
5: Doncs que vagi molt bé, bona tarda.
2: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Doncs vinga, arribats a aquest punt del programa, nosaltres fem un cop d'ull al cel amb el nostre home del temps, en Quim Serra.
6: Hola, bona tarda. Avui hem tornat a tenir una jornada marcada pel temps estable, pel sol i per les temperatures càlides. Altre cop s'han fregat els 30 graus en punts de l'interior del Maresme cap al serrada litoral, mentre que a prop de la costa hem quedat al voltant dels 27-28 de màxima. Per tant, temperatures força càlides pel que és l'època de l'any. Ens trobem ja molt a les acaballes del mes de setembre i de moment sembla que canvis importants no n'hi haurà, tot i que de cara a la setmana vinent sí que és cert que hi haurà més núvols i fins i tot algunes precipitacions. Ja anirem veient com evoluciona tot plegat. De moment, pel que queda aquesta setmana, s'ha de mantenir la bonança. De fet, de cara a demà, com avui, tindrem domini del sol, els vents seran fluixos, avui en vent de Garbí, aquesta tarda, demà el vent serà fluix de mar cap a terra i la situació marítima estarà dominada pel marejol, potser al matí una mica de mar de fons, poc important. De cara a dissabte, doncs aquest primer cap de setmana de la tardor, tindrem un temps que de moment ben poc ha de variar. Estarà dominat pel sol, la temperatura que baixa una mica, tot i així continuarà càlida, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Diumenge el vent del sud es reforçarà, farà que hi hagi més núvols, sobretot cap al serral litoral, però també la resta de la comarca durant la tarda, tot i que de moment d'aquests núvols no esperem precipitacions. Seria dilluns quan sí que podria ploure de forma feble, de forma poc important aquí al Maresme, però no descartem que arribin pluges entre dilluns i dimecres de la setmana entrant.
1: Doncs moltes gràcies, Quim. Nosaltres seguim avançant i ara, doncs, tot seguit el que fem serà fixar-nos en les xarxes socials, que la Laura Espanyol ja ens ha preparat de què parlarem avui. Laura, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma.
1: Com sempre, destaquem primer alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que el tancament sobtat de la clínica dental Utrilla i Costa a Mataró ha deixat pacients amb tractaments interromputs i diners avançats. Els Mossos d'Esquadra ja havien registrat 5 denúncies i els afectats s'estan organitzant per presentar accions conjuntes. Alguns han assegurat haver pagat part o la totalitat de tractaments que ara hauran de continuar en un altre centre.
1: Vaja, doncs lamentem aquesta notícia que ens toca ben a prop. En clau internacional, en què ens fixem?
7: En clau internacional també ens hem de lamentar perquè a xarxes tothom parla del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys que en porta 70 al mateix pis de Madrid. Centenars de persones s'han concentrat davant el pis de la Mari Carmen per frenar el desallotjament que ha generat un creuament d'acusacions al Congrés. És la quarta vegada que intentaven desnonar la Mari Carmen d'una casa on viu des dels 16 anys i ni les gestions de l'administració ni la força

0: Bé, coneixem la pregunta del dia. Doncs tu diràs, què preguntem?
1: Doncs en relació amb aquesta última curiositat, preguntem als nostres oients si saben l'origen de la festa major del seu poble.
0: Perfecte, doncs aquesta és la pregunta que formulem a xarxes. Laura, moltes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

0: continua la Laura Espanyol amb nosaltres perquè comencem la segona part del programa amb una nova secció de natura en què continuem parlant de la vegetació litoral amb la nostra companya. Endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Doncs com ja vam avançar la passada, avui continuem amb la Carme Buixaller, presidenta de Natmón i doctora en biologia especialitzada en botànica, per parlar de la vegetació litoral. Bona tarda, Carme.
2: Hola, bona tarda.
1: Fem, abans de continuar la conversa, una mica de resum sobre el que vam parlar la setmana passada.
2: A veure, molt resum, el que vam parlar de la setmana passada era la importància que tenia els sorrals maresmencs, que són, fixeu-vos que dic sorrals i no dic dunes, perquè vam remarcar que degut a la manca de vent, o que no n'hi ha gaire sovint de vent fort, i que el mida del gra és gruixut aquí al Maresme, no es poden construir dunes. De tal manera que aquest fet condiciona les espècies que hi creixen, les espècies vegetals. Dintre d'aquestes vegetals vam categoritzar-les en dues menes. Una que deien les típicament somòfiles, que són aquelles espècies que viuen única i exclusivament al litoral, i després també una altra categoria que dèiem les espècies pròpies, que eren aquelles espècies també somòfiles, però que viuen també terres endins, que es troben a les platges del Maresme també. I aquest conjunt d'espècies i el fet aquest de que no hi ha dunes fan que la vegetació que tenim aquí al Maresme és una vegetació única a tot Catalunya. A grans trets, resumint, seria això.
1: I també la setmana passada vam dir que de les 40 espècies que s'havien arribat a tenir aquí al Maresme, pràcticament les estem recuperant. Llavors, el que jo volia preguntar ara és parlar una mica de quins són els factors que fan que es perdi la vegetació i que quines són les amenaces d'aquesta vegetació tan única.
2: A veure, la principal amenaça és factor antròpic, o sigui, humans. Fa 40 anys enrere, o 30, o 20, fins i tot, la imatge que teníem de les platges eren unes zones completament planes, sense ni una herba, d'acord? On la gent hi col·locava la tovallola. De tal manera que per mantenir aquestes platges així, d'aquestes característiques, què passa? Doncs hi han de passar la màquina per netejar-les. De tal manera que les plantes que hi podien créixer, doncs al passar-hi les màquines, res de res, ja no podien créixer. S'ha de pensar que són unes plantes, dintre de tot, molt ben adaptades al seu ambient, però fràgils. Per tant, el principal factor és el factor antròpic. A més, has de tenir en compte que terra endins, bona part de la vegetació que hi hauria d'haver l'engolida infraestructures. A part d'això, avui dia també tenim una altra cosa important, un altre factor important, que és el canvi climàtic que comporta, entre altres coses, la pujada del nivell del mar. Si puja el nivell del mar, evidentment la franja que ocupa aquesta vegetació cada vegada és més petita.
1: Llavors, aquestes espècies no estan amenaçades per exemple, espècies exòtiques invasores o aquests altres factors que potser altra vegetació sí que està afectada per aquests factors?
2: En algunes platges això sí que sap que és problemàtic, però aquí al Maresme no és tant aquesta la problemàtica. Has de tenir en compte que la vegetació aquesta pocs llocs es troba, vull dir, si no és en aquests tancats de protecció com hi ha malgrat, la resta és que no hi ha res. De tal manera que en aquests municipis de protecció hi ha poques espècies d'aquestes invasores. Per tant, no, aquí al Maresme no és problemàtic.
1: D'acord, i a part dels tancats que ja estan fent alguns ajuntaments, com es poden protegir aquestes espècies?
2: Primer de tot hauria de ser consciència ciutadana, que això

0: molt complicats. S'hauria de tenir present que aquestes plantes, tan ben adaptades en aquest ambient, són úniques, extraordinàries, i s'ha de tenir present que moltes d'elles, per fer front a aquests ambients tan durs, per exemple, tenen un cicle biològic, o sigui, de naixement i mort, diem, que dura una temporada. De tal manera que a l'estiu allà es veuen troncs secs, unes arbotes seques. Sí. Que si no hi estàs avesat a veure-ho, et penses que és brut, és lleig, és que no val la pena protegir, perquè ja t'ho dic, és una herba seca allà. Altres també s'ha de tenir en compte, per exemple, que punxen. I això també són arbotes, no són útils pels homes, perquè sempre ens ho mirem des del nostre melic, no mirem des de la perspectiva de la natura, d'acord? Per tant, conscienciar la gent això costa molt.
1: D'acord, doncs a veure si aquestes entrevistes també serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la vegetació tan rica que tenim. Moltes gràcies, Carme.
0: Sí, home, a vosaltres, a disposar, com vulgueu.

0: Si vols saber-ho tot del Maresme, escolta Hora Maresme.
1: Molt bé, continuem. La setmana passada parlàvem de moda i autoestima. Avui hi afegim un altre element, l'amor i les cites. Canvia la nostra manera de vestir quan ens agrada algú i què volem transmetre amb la roba. Com sempre, ens dona els millors consells la nostra col·laboradora, experta en moda i estilista, la Judit Jiménez, a qui ja donem la benvinguda. Judit, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Com estàs? Què tal?
2: Molt bé, la veritat és que molt bé, perquè encara no fa mal temps, se comença a fer fresquet i ens van canviar una miqueta la roba sense passar-se, o sigui, super, super.
1: Molt bé, Judit, anem al gra. Primera cita, sí. Què ens podem posar quan volem causar una bona impressió, noi i noia?
2: Sobretot no disfressant-se, no voler anar d'algú que no som. Uh-huh. Arregladets, una miqueta més arregladets. Si és primera cita, sempre intentes una miqueta més cookie, no? Que no com aniries a lo millor a passejar amb els col·legues, no?
1: Clar.
2: T'arregles un pèl més, però bueno, jo penso que naturals, però arregladets, una miqueta arregladets.
1: Uh-huh. Creus que és millor potenciar el nostre estil habitual, no? Com anem vestits de forma, doncs, a diari, o hem d'arriscar una mica més?
2: Jo no, bueno, en una primera cita arriscar pot ser sortir de la zona confort massa i pot ser liar-la molt, eh?
1: Uh-huh.
2: A veure, si no et coneix aquesta persona i tu vols entrar ja d'aquesta manera, la imatge que s'endurà de tu és la que tu et posis, eh?
1: Clar.
2: Si tu et poses amb aquesta roba, ell o ella es pensarà que ets així, o sigui, que és la forma teva de vestir. És la primera impressió, sabem la importància que té, o sigui, que jo la primera impressió seria el més natural possible. Això sí, el que dic, polideta, arregladets, no?
1: Clar, fins i tot si anem d'una manera en la que no acostumem a vestir, a la mesura, imagina't que anem coneixent aquella persona, pot pensar, ostres, el primer dia va venir d'una manera i ara és completament diferent.
2: Clar, imagina que potser, no m'ho invento, que li agrada que vagis més, no sé, amb un estil de roba, no? Més pripi o jo què sé, i tu et vesteixes així, resulta que amb ell, oh, que guai com vesteix, i després comences a vestir com ets tu i dius, bueno, és que no té res a veure amb com, que el que dius tu és que no... Jo penso que hem de ser autèntics i ser com som nosaltres.
1: Mm-hmm. Més enllà de la roba, ara hi acabo de pensar també el tema del maquillatge, sobretot, doncs, potser més les dones, quan s'acostumem a maquillar més algunes dones. Creus que és millor... perquè a vegades ens equivoquem, no? Ens pensem que més maquillatge millor, perquè volem agradar, perquè volem estar, doncs, molt guapes. Potser a vegades ens equivoquem, no?
2: Jo dic per experiència pròpia que el físic, quan més maquillatge, més gran fa. O sigui, uh-huh. més gran fa la persona. Si és maquillatge nut, natural, que tu pots anar molt maquillat però natural, perquè a vegades portes molt pota i moltes coses, però no es nota perquè vas amb uns tons naturals, eh? Et potencia les faccions i tal, perfecte. Però si poses coses molt, molt, molt agressives o molt... Bueno, és el mateix que la peça de roba, eh?
1: Uh-huh.
2: Si no vas sempre així, no facis això, saps? Clar.
1: Maquillar-se molt, per tant, ens pot posar més edat.
2: Et pot posar més edat i pot jugar en contra teu, eh?
1: Uh-huh.
2: Perquè realment al final quan és veritat que quan més naturals és com uau, saps?
1: Clar.
2: És millor, però bueno, que el maquillatge està bé en mesura, eh?
1: Uh-huh. Pel que fa al tema dels colors o els estils o els diferents, doncs, les diferents peces de roba, hi ha algunes que són, doncs, que resulten més atractives que altres?
2: Aquí depèn, perquè tu imagina que és una primera cita, que sou dues persones que aneu a caminar per la muntanya. Mm. I us aneu a fer una excursió a la muntanya a la primera cita.
1: Clar.
2: M'explico, o una altra cosa, que sigueu dues persones que us agrada molt anar al teatre i quedeu per anar al teatre. Llavors, clar, sí. Jo penso que és una miqueta el que parlem sempre. Peces i prendes que ens facin sentir còmodes, que ens agradin a nosaltres com ens queden i que ens donin un empoderament, saps? Una seguretat, és el més important.
1: Mm-hmm. Clar, completament d'acord, amb el que comentes, sobretot de quin tipus de cita, no? Perquè no serà el mateix una cita de dia que una cita de nit. En el cas d'una cita com més estàndard, no? Més el que ens ve al cap quan parlem de cita, sobretot és, doncs, anar a prendre un cafè o anar a sopar o fer alguna activitat, mm-hmm, d'aquestes, què recomanaries a vestir-se, doncs, per exemple, per anar a sopar?
2: Doncs, home, si anem a sopar, i depenent de les pretensions que tinguem, eh? Si és una cita normal que només vas a sopar, doncs posar-te alguna cosa que et tregui partit, no? Que estiguis mono o mona, que estiguis guapo, que sàpigues que t'afavoreix, i el que et dic, que siguin prendes coquetes, no? cucatones, no sé, si és un vestit de tirants maco, que saps que et queda superbé, o que fa un escot bonic, o no sé, tirar per aquí, tirar pel que et fa més, que et fa sentir més atractiva, no? Perquè normalment les cites de dia, cert, i això no... Les cites de nit són més picaresques, no són més... No sé, la nit tot ho amaga, no? És diferent. El dia és, doncs, més, el millor anar a agafar un vol, anar al cinema, anar no sé què, que veus tu, si vas al cine t'hi has tancat a un puesto i no parles.
1: Clar.
2: M'explico? Llavors, a vegades, bueno, penso que han de ser coses que, el que et dic, que et donin joc.
1: Mm-hmm. Judit, tu en saps molt de moda, però també en saps bastant de relacions. Quan comencem una relació, per què ens arreglem més al principi que no quan portem, doncs, ja un temps, no? Potser a l'inici ens importa fins i tot tenir un pijama bonic, no? I al final, doncs, es va perdent els detalls petits, no? El mantenir, doncs, tot maco.
2: Doncs et vaig dir una cosa, jo que en sé molt, com dius tu, i això és veritat, perquè tinc més anys que les portes i tinc les meves relacions, la que tinc ara, que és la, per mi, i sens dubte, i és perquè també és la que tinc ara, però és que és la, per mi és la més, que em fa sentir millor i que estic millor i que estimo més a la persona i tot és increïble, no, fa més d'un any ja que estem junts i no he deixat d'arreglar-me, ell no ha deixat d'arreglar-se. No hem deixat de mimar els moments de la roba d'anar a dormir o la roba de tot, segueix igual. M'explico?
1: Sí.
2: Suposo que depèn de la relació, depèn de les persones, acabem... No ho deixes. És que abans casualment ho parlàvem això, en plan, i dic, nosaltres sempre... Diu, sí, sempre anem bé, oi? Diu, sí, amb un nou en xandall, em deia. Vull dir... Sempre ens arreglem. Uh-huh. Jo sempre penso, ai, a veure si que, em poso aquest... Perquè sé que hi ha algun vestit, doncs, que li agrada més com en queda o que a ell mateix li encanta el vestit. Em va regalar un vestit al Lago Como, preciós, i me'l poso perquè sé que li agrada i perquè a mi m'encanta, eh? Però sí, no sé, jo penso que ens hem d'arreglar, eh? Jo crec que s'ha... Bueno, és com tot, és que les plantetes, si no es reguen, es moren, saps?
1: Clar,
2: i
1: clar,
2: a les relacions és el mateix, les relacions s'han de treballar cada dia, s'han de regar cada dia, s'han d'estimar cada dia.
1: I fins a quin...
2: Aquí consejo.
1: Judit, fins a quin punt és normal que la parella opini sobre com vestim?
2: No, això, veus? Una cosa és que tu sàpigues que aquella peça li agrada perquè a tu t'agrada. Cuidao.
1: O demanar consell, també.
2: Jo no, exacte, tu pots demanar consell, pots tenir un dia que dius, ai, avui saps allò que no ens veiem bé del tot, i escolta'm, i saps que aquesta persona t'estima, i que és una persona que no és tòxica, i que és una persona que és sincera, i que no et fan anar amb coses que no et queden bé, i dirà, ostres, m'agrada més aquest o aquest? Jo a vegades em passa, eh? Ell mai em diu, posa't això, posa't allò, eh? Però jo li dic, mira, no sé què posar-me aquest o aquest. Dic, quina em poso dels dos? Va, me'ls provo els dos. I em diu, pues potser vull el blau, no? I dic, ah, vinga, va, doncs el blau, gràcies, perquè no vull pensar. Però no vol dir que ell em digui el que m'he de posar, saps? I penso que seria molt tòxic anar vestit com vol l'altra persona.
1: Clar.
2: Perquè al final tu has de tenir el teu criteri. Una cosa és que pots tenir un dia que no tal, o anem dels dos que va, avui ens vestirem iguals, en plan conya, no? Però això és una altra cosa, però que et diguin com t'has de posar, és que això ja s'ha d'anar a mirar a la base més coses. És el que et dic, si és una relació sana, no tòxica, no passa això.
1: Totalment, totalment. Judit, com sempre, ens encanta aquesta secció i doncs aquesta conversa amb tu. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Una abraçada.
2: Perfecte, una abraçada molt gran. Adéu.

0: Vinga, som-hi, arribem al final del programa d'avui, encara ens queden alguns minuts i nosaltres doncs, el que toca fer ara és la tertúlia que ve conduïda per en Jordi Pratsavalls. Jordi, quina és la pregunta d'avui i de què tracta la tertúlia?
1: Bona tarda, Gemma, bona tarda, companys. Espero que estigueu preparats. Crec que per aquí tenim la Laura d'Ona Malgrat i en Sergi de Ràdio Televisió de Calella.
2: Hola, què tal?
3: Sí, bon
1: què
3: dia.
1: Tal, companys? Gemma, tu també pots participar, eh? Òbviament, convidats a tot
0: molt
1: el
0: bé.
1: Que vulgueu. Perquè avui vinc a fer una miqueta d'advocat del diable. Val, avui parlem del mar. I durant tot el programa m'he estat escoltant que bonic és el mar, que com ens encanta, i la veritat és que és un luxe poder viure en pobles de costa. Però com us deia, faig una miqueta d'advocat del diable. I el que us vull preguntar és si la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer. Us poso un petit exemple. Per exemple, el tema de la línia del tren, que n'hem parlat moltes vegades. Sí, és molt maco veure quan fa sol i veus tota la línia de la costa, no? Però què passa quan plou o quan el mar està agitat? Que moltes vegades hem hagut de lamentar doncs, alguns problemes complicats. Llavors, aquí us llenço la pregunta, companys. La franja marítima condiciona el nostre paisatge i manera de fer i d'alguna manera també ens perjudica?
2: A veure, no és una pregunta fàcil, t'he de dir.
1: No ho és, no ho és. És molt difícil, high level.
2: És per reflexionar una mica. A veure, al final, jo crec que quan parlem del mar, parlo a tret general, no fent referència al que comentaves del tren. Jo crec que al final, doncs, és això, no? El mar ens ha donat una identitat, una riquesa també, perquè al final, doncs, aquest mar doncs, genera també turisme, però jo crec que tenim un repte, que és no ben bé explorar doncs, aquesta costa i quin benefici se'n pot treure, sinó més aviat doncs, com salvar-la de lo que ve, no? A partir d'ara, com les emergències climàtiques, la regressió de les platges, etc. Però jo crec que un dels problemes principals és el canvi climàtic doncs, que pot fer-nos perdre paisatge de mar.
1: Clar, jo burxo una miqueta més i aquí ara, Laura, et preguntaré a tu a veure si vols agafar aquest comentari que et faig. En Sergi ens parlava, ostres, turisme, per exemple, no? Sí que és veritat, per exemple, que Calella és un municipi on hi ve molt de turisme, Malgrat, per exemple. Però clar, això el que fa és que a vegades a l'estiu el poble estigui massificat. Faig advocat del diable, Estic forçant la conversa per intentar buscar una miqueta el contrapunt. Però Laura, per exemple, tot aquest tema del turisme, degut a les poblacions de platja i aquest mar que tenim, el veus bé, no el veus bé?
3: A veure, el veig bé fa uns anys que no era tan massificat. Ara que és tan excessivament massificat que potser la gent del poble no troba tampoc espais per poder anar ells a la platja i gaudir del mar, ja no em sembla tan bé com anteriorment. I evidentment molta part del que comentava abans el company, que el canvi climàtic l'estem provocant nosaltres, i part de tota aquesta provocació del canvi climàtic es fa també en base al turisme.
1: Gemma, no sé, si estàs per aquí, tu què hi dius?
0: Doncs mira, jo justament em vaig a disculpar, perquè estava redactant una cosa i us he perdit el fil. No. Si pots tornar a repetir una mica el que estaves preguntant.
1: En Sergi i la Laura han posat sobre la taula, per exemple, altres problemes, com per exemple el canvi climàtic. Jo em referia també a la massificació del turisme o a les riuades que fan que la línia que passa per la costa, sobretot la línia de Renfe, moltes vegades quedi inundada i això ens provoqui més problemes a l'hora d'anar amb la línia del tren. Amb tots aquests contres, diguéssim, i els pros que també m'ha estat parlant durant tot el programa, tu cap on et decantes? Creus que, et faig la pregunta directament, que la franja marítima condiciona el nostre paisatge i la nostra manera de fer?
0: Home, sí, totalment. O sigui, tenir el mar tan a prop de... Tenir la costa i tenir el mar aquí a prop ens fa... és a dir, actuar d'una certa manera. Per exemple, recordo quan va haver-hi aquell temporal tan heavy, que se'n va endur... Clar, que a Arenys de Mar va haver-hi un restaurant que va perdre part de la terrassa. O sigui, al final... hem de tenir en compte que tenim doncs, unes certes característiques pel que fa doncs, al tema de tenir el mar tan pròxim, i que cada cop ens quedem sense sorra, o sigui, hi ha menys tros de platja i per tant totes les construccions, ja siguin xiringuitos, restaurants, habitatges que estan tan a prop, al final és una qüestió que haurem de tenir en compte, potser no ara, de forma immediata, però sí que en un futur no molt llunyà.
1: I el sabem valorar? Perquè moltes vegades jo ho he pensat, eh? Jo sí que és veritat que som de Palafolls i, Laura, ja m'entendràs, sempre tenim la disputa entre Malgrat i Palafolls, entre si la platja és de Palafolls o de Malgrat, eh? Això ja és un conflicte d'anys, però els que tenim a prop la platja, la valorem prou? És una cosa que veiem cada dia. Passeges per al Passeig de Mar de Calella, per exemple, o de Premià, i trobes la platja a tocar, la veiem cada dia. Molts hem vist imatges, per exemple, d'aquella persona que veu, per exemple, per primer cop al mar i s'emociona o sap viure. Mm. Però nosaltres que ho veiem cada dia, ho valorem prou?
0: No.
2: És com tot, no? Al final, quan una cosa la veus cada dia, poder no la valores tant com si la veus només una vegada o per primera vegada, que és el que comentaves, no? Al final jo crec també que poder es valora més a l'estiu que no pas a l'hivern, les localitats sobretot de costa i que vivim també del turisme que ve a l'estiu, doncs que a l'hivern les platges doncs queden desertes i poder doncs no és el mateix.
0: Jo personalment, més enllà de valorar o no valorar la platja, crec que la tenim normalitzada, els que tenim doncs l'avantatge de viure a prop del mar, per tant és un element més, no, del paisatge, i quan veiem el mar és com quan veiem, no sé, doncs la carretera, és trist, eh? Però no donem tanta importància perquè el tenim cada dia allà. Ara, si no el tinguéssim i visquéssim a la muntanya, sé doncs persones que viuen a l'interior, que quan poden i s'escapen a la costa, ho gaudeixen moltíssim perquè clar, no tenen el mar a 5 minuts o a 10 minuts a casa.
1: I ja per acabar, Laura, perdó. No digues, perdona, que no t'he deixat acabar, Laura, digues.
3: Res, que el mar potser sí que quan el veus el dia a dia no el valores, però quan marxes i estàs una temporada visquent a llocs sense mar, jo personalment l'he trobat a faltar. Vull dir que he notat que ho donava per sentat i no tothom té el mar al costat i les avantatges que això et proporciona.
1: Mm-hmm. Aquesta vessant nostàlgica, no?, que també té el mar. I per acabar, posem-hi una nota graciosa. Va, vosaltres què dieu? Anem a mar o anem a Marc? Amb C.
2: Home, a Marc, sempre. I amb uns banyeros.
0: A Marc, però això ho deien abans, no?
1: Ara,
0: però,
1: això ho deien ja molt no. Per aquí, Gemma, a l'Alt Maresme, diguéssim, Calella cap amunt.
0: Sí? A Marc? Sí.
1: Oh, i tant.
0: Ostres, jo pensava que era una cosa de persones de certa edat, no pensava que fos una cosa.
2: Gràcies,
0: de territori.
2: Gràcies.
0: No, per això m'ha sorprès tant que en Sergi ho digui, perquè en Sergi és superjove.
2: Musicalment no.
0: Clar. També és veritat que en Sergi és un cas a part, o sigui...
2: Soc un boomer.
0: Ets un boomer d'ànima, podríem dir, no?
2: Sí,
0: perquè
2: física, maco, això, no?
0: No, clar, físicament ets una persona superjove, o sigui... Però la teva ànima, Sergi, és d'una altra època.
2: Ja ho estudiarem.
0: Ja ho estudiarem. Molt bé, doncs, companys, nosaltres anirem acabant el programa.
1: Pensava que anaves a dir anirem a Marc. Ja.
0: anirem acabant el programa d'avui, com sempre, Jordi Pratsavalls, Laura Espanyol, Sergi Ferrer, també la resta de companys i locutors de l'Ona Maresme. Moltíssimes gràcies per participar i per fer possible el programa d'avui. Ens tornarem a escoltar demà amb una nova edició, amb un nou tema del dia i amb noves històries per explicar-vos. Adéu, marxem. Fins demà. Que vagi
1: bé. Adéu.

Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso, però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2.
4: Escolteu la lliçó i fiqueu atenció, perquè així aprendreu a parlar-la millor. La que parla...
5: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
4: Ta mare és la llengua d'aquí.
6: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
7: Bona tarda, gràcies a tots.
6: David, avui parlem amb tu de parlar, del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
7: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
6: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
7: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a tres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
6: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
7: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que per tant esta paraula en concret la tinc molt i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
6: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres sí, en quin equip esteu.
7: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
6: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, la lliçó de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
7: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
6: Ah, i clar, no té cap
7: quan
6: vincle.
7: Quan tu vas a comprar
6: abadejo
7: al mercat...
6: no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
7: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
6: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals, legals.
7: I tant, sí, moltes vegades ens diuen, ah, segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme, no. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
6: Mm-hmm. Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé, en sabem molt al Rambla 54, de passar-nos-ho bé, i també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
7: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
6: Sí.
7: Picar per telèfon també és telefonar.
6: I vosaltres dieu picar.
7: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
6: Uh-huh. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
7: Sí.
6: Curiós, també. David, i més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
7: Vinga, va, vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
6: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
7: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir, o sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per a, en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
6: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
7: Com de moure's, no?
6: Anar a dormir.
7: Sí, de fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
6: Mm-hmm. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient.
7: Seguim en accions, per exemple, escurar.
6: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
7: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, vés a escurar els plats. Doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
6: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja anem
7: no.
6: De dir rentaplats.
7: Ja li diem rentaplats, en això, sí. I va. Si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare te malde. Què vol dir maldar?
6: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
7: Molt bé, sí,
6: no? Per context, ho he tret.
7: Maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
6: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
7: és
6: més
7: És una mica
6: estès.
7: Més estàndard, no?
6: Sí.
7: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
6: Vinga, doncs, va, l'última...
7: Vinga, va.
6: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
7: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. És una expressió que utilitzem bastant.
6: Ostres,
7: sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
6: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
7: Vol dir fer ganyotes.
6: No. Ganyotes.
7: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua, vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
6: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
7: Vinga.
6: Esgangalar. Toma.
7: Ostres,
6: ja.
7: És complicat estar a dir, eh?
6: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
7: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
6: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, sí, que la goma s'ha donat. Doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
7: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
6: no sé
7: per
6: què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
7: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
6: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
7: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
6: doncs
7: un altre
6: repetirem,
7: per parlar-ne més.
6: Pues,
7: i tant.
6: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si ho convé, convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
7: fem
6: sigui
7: un concurs,
6: jo.
7: Molt
6: exacte,
7: bé.
6: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
7: Vinga, una abraçada.
6: Una altra.
4: La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la llengua d'aquí.
0: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
6: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
8: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sió Agramunt.
6: Jo, futbolera, no en sóc massa, però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha. Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
9: Hola, molt bona tarda.
6: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
9: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54 perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
6: Doncs ara mateix no massa, quina?
9: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
6: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txelli, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
9: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que és el que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
6: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
9: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local, perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
6: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
9: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esport de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
10: Moltes gràcies, molt bona tarda.
6: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamin o Cobercí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
10: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest, és a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada, i arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors, bueno, em vaig ficar com a àrbit federat, i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
9: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
10: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base, i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit, i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió, i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
6: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
10: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana, i bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió, lliga elit, que són les categories superiors.
6: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em barranya amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
10: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
6: O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. és això.
10: No, no. És a dir, pitar seria, jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O per exemple, anem a una que és, a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com per exemple aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar, arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
6: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
10: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
9: Tenim un altre dubte que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme també.
10: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
6: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
10: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual cosa llavors aquí a vegades sí que pip-pip s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
9: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espite o s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara, però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
10: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
9: A tu t'agrada patir, pel que ve.
6: Sí, no?
10: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit. Bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto, i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys a un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica, però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent en aquest cas i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem, i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
6: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia l'Aixell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa? Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
10: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin. I bons, també a vegades jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit, o hem perdut més, o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'haig de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento, doncs, girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi, doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar, doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó: no perquè la gent cridi més, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
6: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
9: Moltes gràcies.
10: Moltes gràcies.
11: Vale, la primera, aquesta. Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
12: Per aquesta?
11: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
12: I ara l'última?
11: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, millor dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem, eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original feta en guix era d'Istolacio i Indortes i era Cant a la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment, i evidentment aquí a Lleida Istolacio i Indortes i Cant a la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni, i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones, i enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant, perquè es va crear un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica, perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers, i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida, i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Coltor Rambla 54 a la Cala Ràdio.
1: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
1: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou tu i la Cala Ràdio?
2: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu la Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és la Cala, i nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros, i per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
1: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
2: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, gràcies, bona tarda.
1: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
3: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
2: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
3: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
2: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
3: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
1: Eva,
3: qui el tingui, li hem de crear.
1: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica, i he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir que eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
3: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
1: Els que fem servir per la sopa, no? Serien, sí, aquells que tenen, però, moltes espines, però que estan boníssims.
3: Està. Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
2: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
3: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. Amb quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics poder fer els plats que fan.
1: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
3: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
1: no.
3: Que és de Vilanova, podria ser no.
1: No.
3: És un tauronet, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut, generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el rancho de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor, però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
1: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
2: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
3: gràcies.
2: Bé.
3: Gràcies.
4: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
5: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
4: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això, perquè... Vinga.
6: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
1: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada forçadora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
7: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
1: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
7: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
1: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria feia dolor.
7: Exacte, sí, per mi els dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
1: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
7: Exacte, de fet comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble, i de fet el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
1: Ostres.
7: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
1: I com ho van resoldre això?
7: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
1: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
7: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona, i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
1: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua sent?
7: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
1: Entenc que és un carrer molt dependent.
7: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i a més encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
1: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
7: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotiar roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès, també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així al qual li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes, i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, deien, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta geganta és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Cadem a la Rambla. A Rambla 54.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies al municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment aquests ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació o de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ho ha detallat com es fa aquesta gestió.
1: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn d'aquestes 134, doncs ni podran haver-hi d'aprovades, ni podran haver-hi de denegades o algunes que estiguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen de marge per presentar també al·legacions. El termini per introduir reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé també presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig ha explicat el suport disponible per a les famílies afectades.
1: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius o per superar ingressos o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades de l'agència tributària i per tant no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al mes de febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi en la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: 608 74 0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608 74 0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608 74 0404 o el 112.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
3: 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu?
4: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
5: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Alumnes alemanys comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Ahir al matí, alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar, tant als alumnes pinedencs com als alemanys, aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castells. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
1: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una explicació sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament han practicat com pujar els uns sobre els altres i per finalitzar van realitzar un doble i triple alçada a barres i tancant la jornada amb un nucli de pilar. I el ple de Malgrat de Mar aprova definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar definitivament aquest conveni urbanístic i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, des dels quals seran de protecció oficial. El projecte modificarà la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc de la masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per al municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Palomo, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo va defensar la conservació íntegra de l'espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificat en un altre sector del municipi per evitar la transformació de la finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format per PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou, i el Partit Popular, Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Això és tot. Més informació d'aquí una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

0: La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassarà la seva trajectòria. Ho comentava aquests dies al Palafolls en xarxa la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge, van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no? I volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, amb aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, dirigit, com escoltàvem, per Maria Mauti, va formar part del Docs Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o també al Cinema Trufó. A finals de tot es pot veure també la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls divendres a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, l'organització demana fer una inscripció prèvia. I anem cap a Blanes perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà demà divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les mateixes instal·lacions del CEAP. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca vinculats a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. Aquesta nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. De moment és tot. Més informació en una hora a Ràdio Palafolls.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93-762-0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: La Biblioteca Municipal de Palafolls acollirà aquest divendres a les 7 del vespre la projecció del documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. Avui és 24 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem altres titulars d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Totes les noves peticions es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme per avaluar la situació socioeconòmica de les famílies. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls, aquí al barri de Sant Lluís. L'activitat conduïda per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. I el ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar fa una setmana definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges a la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també anirem fins al municipi veí de Blanes perquè el Centre d'Estudis Avançats del municipi celebrarà aquest divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la nit europea de la recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Durant les dues hores de portes obertes, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca, visitar les instal·lacions i dialogar directament amb els equips d'investigadors del centre. I pel que fa al temps, matí de dijous amb sol a tota la comarca, tot i que apareixeran núvols i també núvols baixos al Maresme Nord, no s'esperen precipitacions. Vents entre fluixos i encalmats, força de 0 a 1, de component variable entre el nord i l'oest. Mar arrissada amb àrees de marejol al migdia i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants o baixaran lleugerament a les fondalades de l'interior de la comarca amb valors que aniran entre els 14 i els 21 graus. La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres demà un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassa la seva trajectòria. Ho comentava ahir en el programa Palafolls en xarxa, la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar

0: figura de l'arquitectura contemporània el divendres 25 a les 7 de la tarda.
1: El film, com escoltàvem, dirigit per Maria Mauti, va formar part del Docs Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o al Cinema Truffaut. O fins i tot es pot veure a la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls aquest divendres demà a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, la biblioteca necessita una inscripció prèvia. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies del municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment els ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació de dades de l'Agència Tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ha detallat com es fa la gestió.
2: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn i d'aquestes 134 doncs, ni podran haver-hi d'aprovades, ni podran haver-hi de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
1: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen ara de marge per presentar al·legacions. El termini per introduir aquestes reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig explica que el suport disponible per a les famílies afectades.
2: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius, o per superar ingressos, o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari, i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades a l'Agència Tributària i, per tant, no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
1: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi de la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Tornem a obrir l'apartat cultural al nostre municipi, a Palafolls. Alumnes d'Alemanya comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Va ser ahir al matí quan alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb els alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar tant als alumnes pinedencs com als alemanys aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castellers. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
3: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya.

0: Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
1: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una exposició sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar una doble i triple alçada a barres, tancant la jornada amb un nucli de pilar. El ple de Malgrat de Mar dijous passat aprovava definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, dos dels quals seran de protecció oficial. El projecte modifica la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc d'aquesta masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per part del municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Paloma, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo ha defensat la conservació íntegra de l'espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificable en un altre sector del municipi per evitar la transformació d'aquesta finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format pel PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou, i també per el Partit Popular. Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Canviem de municipi, de Malgrat de Mar, anem ara fins a Blanes, tornem a obrir apartat cultural perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà aquest divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del mateix centre, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca i vinculats sobretot a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. Ho ha explicat Gemma Agell des del Departament de Divulgació del centre.
2: Volem parlar una mica de tota aquesta part de la recerca que pot ajudar, no, a conservar els ecosistemes. En el nostre cas estudiem ecosistemes aquàtics, no? Per tant, creiem que la recerca és clau, no, per a l'hora de la gestió del territori, no, o les mesures que s'hagin de prendre, doncs, tenir el coneixement. Volem destacar això de la jornada, i alhora el que la gent que vingui podrà veure és fira de projectes que són actuals, que estan treballant actualment, projectes que treballen en conservació, que treballen en restauració.
1: La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. La nit del CEAP 2021 26 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta és la sintonia que ens indica que hem d'obrir la nostra hemeroteca i fer el nostre particular viatge en el temps. Anem un any enrere, al 2025, quan l'Ajuntament de Malgrat de Mar comprava l'edifici que hi ha entre el Centre Cultural i les Peixateries Velles. El consistori de Malgrat de Mar havia adquirit feia pocs dies la finca dels carrers del carrer del Carme número 28, que se situava entre el Centre Cultural i aquestes Peixateries Velles. La compra es feia per 540.000 euros. Aquest, tal com va destacar, com es destacaven des de Malgrat de Mar, era un espai estratègic pel consistori, ja que es trobava enmig de dos equipaments municipals. Amb la compra d'aquell edifici, el municipi podria comptar amb un gran equipament dedicat a la cultura. La iniciativa de l'adquisició es va posar sobre la taula aquell passat mes de juliol per part de l'anterior propietari, després que la Direcció General de l'Ajuntament, els assessors jurídics i els tècnics validessin la compra, la Junta de Govern Local aprovava a l'agost la compra i les condicions per poder-ho fer. Encara més enrere, anem fins al 2021. Aquest era el titular. Pujaven lleugerament el nombre de sol·licituds aprovades de beques menjador de Palafolls. El Consell Comarcal del Maresme havia aprovat fins al moment un total de 133 sol·licituds de famílies palafollenques per optar a beques menjador per aquell curs 2021. D'altra banda, se n'havien denegat 30 i 10 estaven pendents de processament. En aquest últim cas es tractava de peticions de les quals encara no s'havien pogut comprovar les dades tributàries o bé mancava algun tipus de documentació. El nombre de sol·licituds aprovades aquell any era lleugerament superior al de l'any passat, quan van tirar-se endavant 121 de les 161 peticions afectades. Judit Puig, avui també l'hem escoltat, membre de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, explicava llavors que una sol·licitud d'ajut de menjador escolar podia ser denegada principalment per dos motius. D'una banda, superar el nivell de renda familiar establert, de l'altra, superar el de finques urbanes. I fixem-nos ara 10 anys enrere. Què comentava Ràdio Palafolls? Doncs aquest era el titular. Tres ciutats europees protagonitzaven la Fira de Calella. Dublín, Praga i Anvers eren les protagonistes d'aquella 36a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que havia començat aquells dies i que durava fins al diumenge, com sempre, al passeig de Manuel Puigvert, i que aquell any coincidia amb la Festa Major, igual que aquest mateix 2026. Turisme i identitat era el nom que rebia aquell monogràfic, un model de fira que ja s'havia encetat en l'edició anterior i que es buscava vincular Calella amb el turisme, sector important pel desenvolupament econòmic de la ciutat, així com la seva projecció internacional. Pel que feia a les parades, el nombre d'artesans s'augmentava de 13 a 30 per tal d'aconseguir unes exposicions més variades, una ampliació aconseguida gràcies a un acord amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya del passat mes de juliol. L'entrada a la fira tenia un cost de 3 euros i obria aquell mateix dia i tot el cap de setmana fins a arribar al diumenge. Repassada la hemeroteca, què tal si el que fem és consultar també proposta cultural?

0: Una proposta que ens fa l'Aldei Queiruga, que és qui domina l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies aquests dies a Ràdio Palafolls. Li demanem, doncs, que ens faci aquesta proposta. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui dijous ens anem fins a Tordera, perquè demà divendres el Teatre Claver fa l'estrena de temporada. Una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics. Combinant teatre, música, espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre amb entrada anticipada a 16 euros.
0: Gràcies, Albert. Doncs ho tindrem en compte. Bona música, música de proximitat amb el guitarrista Edu Vico aquest cap de setmana al Teatre Claver per iniciar temporada. Ens ho apuntem a l'agenda. Gràcies, Albert.

0: És l'hora ara mateix de mirar al cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de dijous. Qui ens apropa tota la informació és el nostre meteoròleg, Quim Serra. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat. El temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda. I fins i tot, sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment, avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet, pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maror aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaves al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
0: Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació en pròxims butlletins horaris.

0: I ara el que ens toca és fer un repàs als principals titulars que us hem explicat avui dins l'informatiu. La Biblioteca de Palafolls projectarà demà el documental sobre Enric Miralles, que porta per títol Enric Miralles 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. L'Ajuntament ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls. L'activitat conduïda ahir per la Colla Castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. El ple municipal de Malgrat de Mar aprovava la setmana passada definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges de la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també us hem explicat que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes celebra demà divendres a partir de les 7 de la tarda una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'emmarca en la Nit Europea de la Recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Això ha estat, durant aquests minuts us ha estat acompanyant Jordi Pratsavalls. Més informació als diferents butlletins horaris, al nostre web www.radiopalafolls.cat i també a les xarxes socials.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'oficina municipal d'informació al consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció que també li han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars uniformats i amb armes simulades.
2: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: de sempre i l'actualitat musical per a tu. Ràdio Palafolls.
1: Ràdio Palafolls.
0: Cada dia més a prop. Més a prop.

The problem is the problem.

0: La Biblioteca Municipal de Palafolls acollirà aquest divendres a les 7 del vespre la projecció del documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. Avui és 24 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem altres titulars d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Totes les noves peticions es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme per avaluar la situació socioeconòmica de les famílies. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls, aquí al barri de Sant Lluís. L'activitat conduïda per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. I el ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar fa una setmana definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges a la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també anirem fins al municipi veí de Blanes perquè el Centre d'Estudis Avançats del municipi celebrarà aquest divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la nit europea de la recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Durant les dues hores de portes obertes, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca, visitar les instal·lacions i dialogar directament amb els equips d'investigadors del centre. I pel que fa al temps, matí de dijous amb sol a tota la comarca, tot i que apareixeran núvols i també núvols baixos al Maresme Nord, no s'esperen precipitacions, vents entre fluixos i encalmats, força de 0 a 1, de component variable entre el nord i l'oest. Mar arrissada, amb àrees de marejol al migdia i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants o baixaran lleugerament a les fondalades de l'interior de la comarca amb valors que aniran entre els 14 i els 21 graus. La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres demà un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassa la seva trajectòria. Ho comentava ahir en el programa Palafolls en xarxa, la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, val? Que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge, van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, amb aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, com escoltàvem, dirigit per Maria Mauti, va formar part del DOCS Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o al Cinema Trufó. O fins i tot es pot veure a la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls aquest divendres demà a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, la biblioteca necessita una inscripció prèvia. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies del municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment els ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ha detallat com es fa la gestió.
2: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn i d'aquestes 134 doncs, ni podran haver-n'hi d'aprovades, ni podran haver-n'hi de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen ara de marge per presentar al·legacions. El termini per introduir aquestes reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig explica que el suport disponible per a les famílies afectades.
2: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius, o per superar ingressos, o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari, i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades a l'agència tributària i, per tant, no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi de la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Tornem a obrir l'apartat cultural al nostre municipi, a Palafolls. Alumnes d'Alemanya comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Va ser ahir al matí quan alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb els alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar tant als alumnes pinedencs com als alemanys aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castellers. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
3: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una exposició sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar una doble i triple alçada a barres, tancant la jornada amb un nucli de pilar. El ple de Malgrat de Mar dijous passat aprovava definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, dos dels quals seran de protecció oficial. El projecte modifica la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc d'aquesta masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per part del municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Paloma, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo ha defensat la conservació íntegra de les i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificable en un altre sector del municipi per evitar la transformació d'aquesta finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format pel PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou i també per el Partit Popular. Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Canviem de municipi, de Malgrat de Mar, anem ara fins a Blanes, tornem a obrir apartat cultural perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà aquest divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del mateix centre, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca i vinculats sobretot a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. Ho ha explicat Gemma Agell des del Departament de Divulgació del centre.
4: Volem parlar una mica de tota aquesta part de la recerca que pot ajudar, no, a conservar els ecosistemes. En el nostre cas estudiem ecosistemes aquàtics, no? Per tant, creiem que la recerca és clau, no, per a l'hora de la gestió del territori, no, o les mesures que s'hagin de prendre, doncs tenir el coneixement. Volem destacar això de la jornada i alhora el que la gent que vingui podrà veure és fira de projectes que són actuals, que estan treballant actualment, projectes que treballen en conservació, que treballen en restauració.
0: La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. La nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta és la sintonia que ens indica que hem d'obrir la nostra hemeroteca i fer el nostre particular viatge en el temps. Anem un any enrere, al 2025, quan l'Ajuntament de Malgrat de Mar comprava l'edifici que hi ha entre el Centre Cultural i les Peixateries Velles. El consistori de Malgrat de Mar havia adquirit feia pocs dies la finca dels carrers del carrer del Carme número 28, que se situava entre el Centre Cultural i aquestes Peixateries Velles. La compra es feia per 540.000 euros. Aquest, tal com va destacar, com es destacaven des de Malgrat de Mar, era un espai estratègic pel consistori, ja que es trobava enmig de dos equipaments municipals. Amb la compra d'aquell edifici, el municipi podria comptar amb un gran equipament dedicat a la cultura. La iniciativa de l'adquisició es va posar sobre la taula aquell passat mes de juliol per part de l'anterior propietari, després que la Direcció General de l'Ajuntament, els assessors jurídics i els tècnics validessin la compra, la Junta de Govern Local aprovava a l'agost la compra i les condicions per poder-ho fer. Encara més enrere, anem fins al 2021. Aquest era el titular. Pujaven lleugerament el nombre de sol·licituds aprovades de beques menjador de Palafolls. El Consell Comarcal del Maresme havia aprovat fins al moment un total de 133 sol·licituds de famílies palafollenques per optar a beques menjador per aquell curs 2021. D'altra banda, se n'havien denegat 30 i 10 estaven pendents de processament. En aquest últim cas es tractava de peticions de les quals encara no s'havien pogut comprovar les dades tributàries o bé mancava algun tipus de documentació. El nombre de sol·licituds aprovades aquell any era lleugerament superior al de l'any passat, quan van tirar-se endavant 121 de les 161 peticions afectades. Judit Puig, avui també l'hem escoltat, membre de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, explicava llavors que una sol·licitud d'ajut de menjador escolar podia ser denegada principalment per dos motius. D'una banda, superar el nivell de renda familiar establert, de l'altra, superar el llindar de finques urbanes. I fixem-nos ara 10 anys enrere. Què comentava Ràdio Palafolls? Doncs aquest era el titular. Tres ciutats europees protagonitzaven la Fira de Calella. Dublín, Praga i Anvers eren les protagonistes d'aquella 36a edició de la Fira de Calella i l'Almaresme, que havia començat aquells dies i que durava fins al diumenge, com sempre, al passeig de Manuel Puigvert, i que aquell any coincidia amb la Festa Major, igual que aquest mateix 2026. Turisme i identitat era el nom que rebia aquell monogràfic, un model de fira que ja s'havia encetat en l'edició anterior i que es buscava vincular Calella amb el turisme, sector important pel desenvolupament econòmic de la ciutat, així com la seva projecció internacional. Pel que feia a les parades, el nombre d'artesans s'augmentava de 13 a 30 per tal d'aconseguir unes exposicions més variades, una ampliació aconseguida gràcies a un acord amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya del passat mes de juliol. L'entrada a la fira tenia un cost de 3 euros i obria aquell mateix dia i tots el cap de setmana fins a arribar al diumenge. Repassada la hemeroteca, què tal si el que fem és consultar també proposta cultural?

0: Una proposta que ens fa l'Albert Queiruga, que és qui domina l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies aquests dies a Ràdio Palafolls. Li demanem doncs que ens faci aquesta proposta. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui dijous ens anem fins a Tordera, perquè demà divendres el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada. Una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics. Combinant teatre, música, espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre amb entrada anticipada a 16 euros.
0: Gràcies, Albert. Doncs ho tindrem en compte. Bona música, música de proximitat amb el guitarrista Edu Vico aquest cap de setmana al Teatre Clavé per iniciar temporada. Ens ho apuntem a l'agenda. Gràcies, Albert.

0: És l'hora ara mateix de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de dijous. Qui ens apropa tota la informació és el nostre meteoròleg, Quim Serra. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat. El temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda. I fins i tot, sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maró aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix. Ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaves al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud. El mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
0: Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació en pròxims butlletins horaris.

0: ara el que ens toca és fer un repàs als principals titulars que us hem explicat avui dins l'informatiu. La Biblioteca de Palafolls projectarà demà el documental sobre Enric Miralles, que porta per títol Enric Miralles 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. L'Ajuntament ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls. L'activitat conduïda ahir per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. El ple municipal de Malgrat de Mar aprovava la setmana passada definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges de la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també us hem explicat que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes celebra demà divendres a partir de les 7 de la tarda una nova edició de la nit del CEA per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la Nit Europea de la Recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Això ha estat, durant aquests minuts us ha estat acompanyant Jordi Pratsavalls. Més informació als diferents butlletins horaris al nostre web www.radiopalafolls.cat i també a les xarxes socials.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest programa és una repetició.
1: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
2: Molt bona tarda, tornem a ser-hi. Benvinguts i benvingudes avui dijous 24 de setembre a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia us portem l'agenda cultural de la comarca perquè no s'escapi ni una sola proposta cultural. Tenim el programa carregat avui, ja gairebé acabant setembre comencem les temporades dels teatres i tenim ja encarades les activitats ordinàries del curs i el Palafolls en xarxa de Ràdio Palafolls ens encarregarem de parlar-ne, així que comencem!
3: Xarxa cultural.
2: Comencem l'agenda de la nostra xarxa cultural. Per començar, ens quedarem primer a casa, a Palafolls. Avui mateix, dijous, el Casal de la Dona obre les portes a 6:45 de la tarda per acollir la xerrada. Parlem d'intimitat i desig en la parella, un espai pensat per abordar sense embuts com evoluciona el desig amb els anys, com es cuida la intimitat dins la parella i qüestions com la comunicació, les expectatives o els límits que no sempre és fàcil compartir. Qui condueix la sessió és la Marta Garcia, de Salut Sexual, una veu ja coneguda a Palafolls després de la seva xerrada del maig passat sobre menopausa, que va tenir molt bona resposta. I no serà la darrera vegada que hi coincidim, perquè el mes que ve torna amb una nova proposta. Ja sabeu que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitzen conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert arriba aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda. Es dirà música dels carrers de Londres a càrrec del quartet de Sant Simó. Les entrades a 10 euros en concepte de donatiu es poden reservar per WhatsApp al 658-854-693. Poden comprar-se a l'Aula de Música Contrapunt o adquirir-se el mateix dia del concert a la parròquia si en queden. Canviem de municipi i anem a Malgrat de Mar, on la iniciativa Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre, arriba avui a la seva tercera i última jornada. Després de la xerrada de disseny de dimarts a Litchis Burger i la dedicada ahir al patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull, avui el cicle es tanca amb una xerrada centrada en ciència anomenada Com guardem la memòria en el nostre cervell, a càrrec de la Carme Gallego, investigadora científica de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona. Serà com les anteriors, en un ambient distès, amb alguna cosa per picar o beure a mà, també a les 7 de la tarda, però avui serà al bar Don Quijote. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar seguim de ple en el 12è Festival Internacional de Curtmetratges de CineMart, amb el suport de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. El certamen continua fins dissabte amb la projecció de 34 curtmetratges triats entre els 914 que s'hi van presentar, amb actuacions musicals i sorpreses cada dia. L'entrada és gratuïta fins a obrir aforament i les sessions tenen lloc a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, avui també a partir de les 6 de la tarda. A Tordera, demà divendres, el Teatre Claver fa l'estrena de temporada, una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics, combinant teatre, música i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre, amb entrada anticipada a 16 euros. I tanquem l'agenda a Blanes, on dissabte continua la tercera edició del cicle Talent Blanenc, pensat per donar veu al talent musical del municipi. La cita serà al Teatre Municipal a les 8 del vespre amb una sessió de jazz a càrrec de Xavier Dotres Trio, Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Entrada a 10 euros i tota la informació la teniu al teatredelacostabravasud.cat. Fins aquí l'agenda cultural d'avui dijous i anem de cap a les entrevistes. Continuem!

0: aquest dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda a la plaça d'Ajuntament, la Calella viurà una de les diades més esperades de la temporada. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, hi actuarà per festa major. Calella és una plaça especial per la colla, ara ens explicaran. I arriben després de setmanes de feina al local d'assaig i amb ganes de plantejar-se construccions de més dificultat. I per parlar-ne d'això, al Palafolls en xarxa d'avui, ha vingut als estudis de Ràdio Palafolls la Mercè i en Miquel dels Maduixots. Benvinguts, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Dissabte teniu dia de festa major a Calella. Com està vivint la colla aquests dies?
1: Bé, jo crec que ho tenim bé. Realment, els dos o tres últims assajos hi ha hagut una millora substancial i estem il·lusionats per treure aquestes proves que hem fet a plaça. Ens hem sentit còmodes, hi ha hagut una assistència important als assajos i bueno, això sempre és una bona senyal i bé, és amb Calella a l'horitzó.
2: Sí, jo per puntualitzar una miqueta o per fer èmfasi potser és evident la millora tècnica, però no hagués estat possible sense l'assistència als assajos. Quan millora l'assistència, quan som més gent, millora la qualitat tècnica. És una cosa que per tots els castellers que ens estiguin escoltant o la gent que es plantegi potser venir, les coses surten i surten bé quan som molts.
0: Hem comentat que Calella és una mica especial, que els Maduixots heu fet la millor actuació de la història. Ens podeu explicar una miqueta com va ser això, si teniu algun record?
1: Jo no hi era, per tant, això li toca a la Mercè, per al·lusions.
2: Sí, va ser el 2018, aquell any vam estrenar el 7 de 7 i el 2 de 7. El 2 de 7 és el nostre castell límit, és un sostre molt alt, en realitat, per una colla com nosaltres, i en el seu moment vam ser la primera colla que havia intentat aquest castell i l'havíem descarregat en el primer intent, sense desmuntar el peu, sense fer proves prèvies de plaça. Llavors és una cosa que també ens dona molt d'orgull. Però sí, és una diada molt, molt especial, perquè vam fer els millors castells de la colla, la millor diada de la història, però també per la gent que vam aplegar. Érem moltíssims aquell any i miraves les pinyes i eren completament vermelles. És molt bonic per la colla, més enllà dels castells que fas, que també, però veure que has aconseguit tota aquesta massa de gent per aconseguir això junts és molt guai.
0: Estem fent a totes les preguntes una petita crida, que la gent de territori s'assumi, que vulgui participar. Si voleu donar quatre dades de com trobar-vos, de xarxes...
1: Bueno, a xarxes ens pot trobar fàcilment, com a Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Com deies, doncs, sempre intentem aplegar tanta gent com puguem, perquè, com explicava la Mercè, doncs, un castell primer creix a l'ample per poder anar cap amunt més pisos, i això no és un secret, vull dir, se sap en tot el món casteller. I nosaltres, de fet, doncs, tenim una identitat particular perquè apleguem gent que van des de Sant Pol fins a Lloret, llavors representem entre la Selva Marítima i l'Alt Maresme a molts municipis, i això a vegades doncs, ens adona un plus i a vegades també ens el treu. És una situació particular. I bé, ara mateix estem assajant a Palafolls, a la Nau del Forroll, que ens ha cedit molt amablement l'Ajuntament de Palafolls, i assagem els dimarts i els divendres de 8 a 10 els dimarts i de 8 i mitja a 10 i mitja els divendres, i una hora abans sempre hi ha l'assaig de canalla, que tota la canalla sempre és benvinguda. La canalla és una part molt important dels castells, vull dir, perquè al final són els que han de pujar dalt de tot i són... Bé, és una peça molt important.
0: Teniu un assaig clau demà, doncs, abans de dissabte. Expliqueu-me com funciona un assaig així tan clau, l'últim, abans de la plaça.
1: Bé, doncs és un assaig especial perquè hi haurà més congregació de gent. A més, també demà s'està creant una colla nova a Arenys, que es diuen els Bailets de Cinyera, i demà doncs, ens vindran a visitar i podrem fer una mica també d'intercanvi d'impressions sobre el Maresme i l'activitat castellera. I ens fa il·lusió que ens acompanyin amb l'assaig de demà, i bueno, també és un assaig doncs, que esperem més gent del normal, i d'alguna manera també volem que sigui una celebració, perquè no només és l'exigència tècnica cap a tota la colla, sinó que també som un espai cultural i de convivència i creiem que és important tot aquest factor social. Llavors és un assaig especial que potser té coses que no tenen altres assajos, no, Mercè?
2: Sí, també aprofundint en això dels assajos, són assajos oberts. Tots els nostres assajos, no ha de ser un assaig especial pel que vulgui.

0: potser la gent aquesta més nova o gent que ve a veure-ho, els hi, igual no acaben de sentir-se que allò també pot ser per ells, i sí, sí, tot el que fem és per la colla, però és per tothom que hagi vingut aquell dia a suar la camisa, sigui la primera vegada o vingui a veure'ns, aquell dia es poden quedar a fer l'activitat que sigui.
1: Com és la relació entre colles? Hem vist que a dissabte compartim amb els Minyons de Terrassa i Castellers de Cornellà. Com és actuar al costat de colles així?
2: Bueno, amb els Minyons ja hem actuat a Lloret. Sempre és un luxe actuar amb una colla així tan gran, no? Perquè, bueno, estar acompanyats de Minyons, que les construccions que fan i tot, pues, sempre és un honor compartir plaça amb ells. I bueno, després jo suposo pues, que hi ha una part del món casteller també que ens mirem entre colles que estem més o menys als mateixos nivells, hi ha tota la zona no tradicional, i bueno, això és un al·licient dels castells sempre, no? Perquè doncs, hi ha xarxa, hi ha bones relacions, ajudem sempre a pinyes, però penso que també és sa que hi hagi una mirada de reull de què fa un i què fa l'altre per tenir empenta, no?
0: Sí, sí, òbviament, des del moment en què hi ha un concurs de castells no es pot obviar aquesta part competitiva que tenen els castells, i crec que això ens fa a tots ser una miqueta millors. Si el del teu costat, que té un nivell similar al teu, fa una cosa que tu no has fet, doncs igual tu apretes per arribar a aquella cosa, i això sí que crea aquesta competitivitat, però també crea tensions i crea que tinguis colles més amigues que les altres. Forma part del joc i és normal, i els maduixots en particular aquest joc ens agrada, som una colla una miqueta punky, i si el del costat et diu A, doncs tu li diràs A, B, C i D, i ja està, i està bé, està bé.
1: Hi ha esportivitat, però de vegades no tanta, eh?
0: Exacte, però com a tot arreu, i està bé, s'ha d'acceptar, forma part del joc i és fantàstic.
1: Doncs hem de tocar un tema, perquè aquest dissabte, malauradament, fareu un petit homenatge, que m'ho ha explicat.
0: Sí, el juny ens va deixar un casteller de la colla molt estimat per tothom, Calallenc, i volem que formi part de la diada, que estigui present, i amb la seva família juntament allà li farem un petit homenatge abans de començar la diada, farem un pilar i desplegarem una pancarta perquè tothom se'n recordi i perquè ell d'alguna manera estigui present en tots els castells que fem, que segur que ens anirà molt bé tenir-lo ben present aquell dia.
1: I precisament a Calella.
0: Exacte.
1: M'expliqueu una mica l'intercanvi del...
2: Sí.
1: Cada any ho feu.
0: Sí, vam començar sí. Quan estàvem a Pineda, i és l'institut...
2: Joan Coromines.
0: Joan Coromines, expliqueu-ho tu.
2: És que havia anat a aquell institut, vaig estudiar allà, vaig fer el grau superior allà. Doncs des del 2020 ja tenim aquest intercanvi que fem amb l'Institut del Joan Coromines de Pineda, que ells doncs, dins en fons europeus i tot fan un intercanvi amb alumnes de tota Europa i busquen activitats que estiguin emmarcades dins l'àmbit cultural i identitari, no?, dels diferents llocs que visiten. I en aquest cas, doncs, jo crec que molt acertadament han escollit doncs, a representar els castells, i per proximitat ja fa temps que compten amb nosaltres, sempre hi ha hagut doncs, una relació molt bona amb l'institut, i compten sempre amb nosaltres per fer aquesta explicació que els hi fem en anglès, i després poden fer un petit tastet de castells que consisteix en fer alguna doble o triple alçada de barres, i llavors poder tancar un nucli perquè aquells que no vulguin pujar doncs, també puguin viure què és estar dins un castell o entendre les posicions.
1: Perfecte, doncs per tancar recordem demà divendres 25 assaig obert, dissabte 26 a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella. Si voleu afegir alguna coseta, alguna crida, que vingui tothom.
2: Això, doncs, convidar tothom que vingui a Calella, que participi, que es posin a pinyes, que treguin el nas per l'assaig, que vegin de què va, que vinguin a sumar-se, perquè realment l'ambient val la pena, i la diada de Calella, pel tipus de plaça que és i el públic que té, les colles que venen, per a mi és un dels dies més importants de la temporada maduixota.
0: I ja per acabar, som setembre, s'ha acabat de començar el curs. Si hi ha algú que encara li queda algun forat després de totes les extraescolars i vol venir a assajar, sobretot canalla i famílies, podeu portar la canalla a fer castells, però papes i mames i germans grans podeu venir a participar. També és una activitat que pots fer en família, la pot fer tothom, i us animem molt, molt, molt fort a venir a provar castells.
1: Queda clar l'avís per a navegants. Tenim la cita aquest dissabte a Calella. Miquel i Mercè, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: flamenc, la millor música.
1: Ràdio Palafolls. T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Oh, oh. Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
8: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
9: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
10: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
11: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
12: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
9: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
13: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
9: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
14: per començar aquests canvis de direcció, que també aniran acompanyats d'un grafiat provisional.
9: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
6: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
1: Èxits un rere l'altre.
0: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
15: You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
13: Senzillament som així i ens agrada.
16: I love it!
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
0: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que de fet és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia,
1: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, Una miqueta repassant tota la teva trajectòria.
2: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
1: perquè
2: és el que hi ha.
1: Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
2: S'ha de dir? És com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
1: 31, sí. Déu-n'hi-do. I, òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
2: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
1: Això és el que t'atrau del periodisme?
2: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No, i de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el primer... dels primers classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu dedicat tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual, però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta, determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs, qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
1: La rapidesa,
2: que sí, la rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual bàsicament ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altre punt del món que què és el que passa en els nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
1: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
2: Bueno, de fet encara en menor mesura, però encara perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses no només de la comarca sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
1: Molt bé.
2: Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme, és a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans, i a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
1: també, no? De manera tan lluny, directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca, i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet que t'interessi això.
2: Jo crec que encara, avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més amb una intensitat que és gairebé, bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, sí, és el que t'ho ha de garantir.
1: I ara que em parles precisament d'això, deixa'm anar cap a la banda contrària, és a dir, es parla molt de les fake news, no? Del fet, i tu ho has comentat moltes vegades, el fet d'accedir als mitjans que t'ofereixen veracitat, que Exacte. Saps que d'alguna manera tracten la informació de primera mà i que s'ho intenten mirar des d'un prisma com molt més llunyà, no? Parlàvem d'objectivitat i de subjectivitat també. En una època que sembla que aquesta rapidesa i aquestes fake news també estan a l'ordre del dia, com es pot lluitar contra tot això, Teresa?
2: Doncs siguent una miqueta conscients de la necessitat de trobar temps o, si no, dedicar-hi aquell poc temps que vols dedicar a la comunicació, precisament això, en aquells mitjans que t'han demostrat durant anys i panys que el que t'estan explicant és la veritat o s'hi assembla molt a la veritat.
1: Per tant, avala una trajectòria, per exemple.
2: Per exemple, és que cada vegada, escolta'm, jo què sé, es dona allò que dèiem dels canvis, no? S'han canviat molt els valors. El que donaves per valor, com és aquesta, una trajectòria seriosa, uns estudis, una capacitat, qualsevol cosa d'aquestes, ara sembla que pel sol fet d'anar acumulant clics o tuits o el que sigui,
1: sí, sí, sí,
2: ja tens el valor que ja dona la capacitat d'explicar allò que vulguis de la manera que vulguis i amb la sensació de que la veritat, doncs mira, si es cau i si sembla, doncs perfecte, si no, no, no, no, no, no. Els valors, els que en diem valors i que potser per molta gent són valors anacrònics o antics, tenen la mateixa validesa d'abans. És a dir, on anem si no som capaços de garantir que hi ha mitjans que puguin explicar la veritat? Sigui bona o no sigui bona, perquè la veritat és allò, és aquella cosa que cou. No sempre cou, però moltes vegades cou, a una de les dues parts o una de les tres parts que hi hagi implicades.
1: I que a vegades també ho expliquem per capítols, perquè aquests successos, et dediquis aquí, a l'apartat que et dediquis, no són immediats tampoc.
2: Evidentment.
1: I sempre hi ha un altre capítol, i a vegades no s'arriba ni al final,
2: No, i a més t'enfrontes al fet de que quan és una cosa doncs que provoca algun tipus de reacció, no? Algun
1: Exacte.
2: Accident o el que sigui, sembla que allò s'acabi en el mateix moment. Doncs no, hem de tenir la capacitat d'anar explicant doncs que això ha provocat i fer com una mena de tancar el cercle. Moltes vegades oblidem aquella informació perquè estem sotmesos a tantíssima informació que no te'n recordes del que has escoltat dos dies abans. Per tant, la feina també és aquesta, és tancar el cercle, perquè tu tens un compromís amb la gent que et llegeix, amb la gent que t'escolta, amb la gent que et veu, que és que ve a tu a informar-se i tu tens l'obligació de donar el millor de tu i la major capacitat que tens per explicar les coses. És que això ho has de tenir molt clar, si no, no et dediquis a aquesta feina.
1: És el leitmotiv, eh? Teresa, ara mateix tu ens apuntaves una miqueta, no? Segueixes treballant també, encara que sigui en menor mesura, però treballant per la comarca del Maresme. Ara mateix, on et podem llegir? On et podem veure? On et podem sentir, per exemple? Jo crec que llegir, no? Em quedo amb aquesta
2: llegir. Durant 30 anys, i espero que molts més, continuen el diari El Punt Avui. El Punt Avui ha evolucionat moltíssim. Recordeu que durant uns anys vam tenir una magnífica delegació a Mataró, vam ser presents, vam ser punters, vam desenvolupar tot el que es pot fer amb bon periodisme, els temps van canviar, va haver-hi diferents coses, però ara hi ha la ferma voluntat de recuperar, encara que sigui en menor mesura, perquè és que tampoc hi ha la capacitat que podria ser, aquesta presència comarcal, que de fet no l'hem abandonat mai, la presència comarcal. Vull dir, en aquells llocs on vam tenir diferents delegacions, El Punt tendeix a parlar del Maresme. El Punt continua parlant del Maresme, en menor mesura, sí, però tot allò que sigui important pel Maresme acostuma a sortir en El Punt. Tal i com voldria? No, perquè no tenim una delegació, no tenim un espai físic,
1: no tenim
2: només pel Maresme.
1: Màgica, no? No. I aquestes eines suficients per fer-ho així.
2: Exacte, però tenim una magnífica plana web on hi caben moltíssimes coses, tenim entrevistes, tenim observatori municipal on es fan entrevistes a polítics de la comarca, vull dir que de ser-hi hi és. Ganes de que hi sigui més, evidentment. A mi demà mateix me donen més planes per omplir i ja et dic jo que les ompliria.
1: Saps el que ens agrada també? Sentir-te parlar de periodisme, perquè es veu que és el que t'omple, que és el que t'agrada. No tothom té la sort de treballar del que li agrada i que a sobre ho disfruti i ho gaudeixi, i això també fa que siguis molt més bona professional, sense dubtar-ho, que no ho has dubtat en cap moment, Teresa, però que òbviament ajuda perquè es nota que ho disfrutes.
2: Bé, però ja es veu perfectament que no ets una persona objectiva perquè ens uneix una amistat i això marca. Però el que sí que t'he de dir és que el fet de que em quedo amb això que has dit, no? Que quan gaudeixes de la teva feina hi ha un plus que això no t'ho pot donar res més. El que passa és que aquest plus moltes vegades supera i no hi poses límits, hi estàs involucrada d'una manera a les 24 hores, te pot afectar de manera familiar, passes èpoques dolentes, però jo crec que treballar d'allò que t'agrada és que t'omple tant. És que quan sents un comentari del típic, no sé, m'ha agradat el teu article, o t'envien qualsevol felicitació, o només veient que allò veus algú en qualsevol lloc llegint un diari, que ara ja gairebé
1: costa
2: moltíssim, no? Però veus algú llegint El Punt Avui i penses, ostres, li estàs donant, t'estàs donant part de tu mateixa, i això jo crec que jo crec que no es pot ser més feliç a nivell professional que treballant d'allò que t'agrada. Jo crec que no hi ha res més.
1: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh?
2: No, perfecte.
1: Però,
2: ja hi comptava.
1: Ens agrada poder saber més sobre la professió del periodisme, i en aquest cas amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
2: Només faltaria. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Doncs aquí acaba Palafolls en xarxa d'avui dijous. Tornarem a ser-hi demà amb molt més contingut cultural, agenda i entrevistes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar molt bon dia. Adéu.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: Saps el que vols escoltar?
2: Només èxits musicals.
1: Saps el que t'interessa?

0: Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies al municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria dut a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment aquests ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació o de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ho ha detallat com es fa aquesta gestió.
1: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn d'aquestes 134, doncs ni podran haver-n'hi d'aprovades, ni podran haver-n'hi de denegades, o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen de marge per presentar també al·legacions. El termini per introduir reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé també presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig ha explicat el suport disponible per a les famílies afectades.
1: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius o per superar ingressos o perquè ja superes el volum de capital immobiliari i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència que no hi hagin dades de l'agència tributària i per tant no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent, o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al mes de febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi en la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Això és tot. Més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La Biblioteca Municipal de Palafolls acollirà aquest divendres a les 7 del vespre la projecció del documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. Avui és 24 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem altres titulars d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Totes les noves peticions es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme per avaluar la situació socioeconòmica de les famílies. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls, aquí al barri de Sant Lluís. L'activitat conduïda per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. I el ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar fa una setmana definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges a la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també anirem fins al municipi veí de Blanes perquè el Centre d'Estudis Avançats del municipi celebrarà aquest divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la nit europea de la recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Durant les dues hores de portes obertes, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca, visitar les instal·lacions i dialogar directament amb els equips d'investigadors del centre. I pel que fa al temps, matí de dijous amb sol a tota la comarca, tot i que apareixeran núvols i també núvols baixos al Maresme Nord, no s'esperen precipitacions. Vents entre fluixos i encalmats, força de 0 a 1, de component variable entre el nord i l'oest. Mar arrissada amb àrees de marejol al migdia i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants o baixaran lleugerament a les fondalades de l'interior de la comarca amb valors que aniran entre els 14 i els 21 graus. La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres demà un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassa la seva trajectòria. Ho comentava ahir en el programa Palafolls en xarxa, la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, val, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, amb aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, com escoltàvem, dirigit per Maria Mauti, va formar part del Docs Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o al Cinema Truffaut. O fins i tot es pot veure a la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls aquest divendres demà a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, la biblioteca necessita una inscripció prèvia. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies del municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment els ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ha detallat com es fa la gestió.
2: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn d'aquestes 134, doncs ni podran haver-n'hi d'aprovades, ni podran haver-n'hi de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen ara de marge per presentar al·legacions. El termini per introduir aquestes reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig explica que el suport disponible per a les famílies afectades.
2: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius, o per superar ingressos, o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari, i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades de l'agència tributària i, per tant, no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi de la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Tornem a obrir l'apartat cultural al nostre municipi, a Palafolls. Alumnes d'Alemanya comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Va ser ahir al matí quan alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb els alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Almaresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar tant als alumnes pinedencs com als alemanys aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castellers. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
3: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una exposició sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar una doble i triple alçada a barres, tancant la jornada amb un nucli de pilar. El ple de Malgrat de Mar dijous passat aprovava definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, dos dels quals seran de protecció oficial. El projecte modifica la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc d'aquesta masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per part del municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Paloma, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo ha defensat la conservació íntegra de les espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificable en un altre sector del municipi per evitar la transformació d'aquesta finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format pel PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou i també per el Partit Popular. Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Canviem de municipi, de Malgrat de Mar, anem ara fins a Blanes, tornem a obrir apartat cultural perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà aquest divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del mateix centre, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca i vinculats sobretot a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. Ho ha explicat Gemma Agell des del Departament de Divulgació del centre.
4: Volem parlar una mica de tota aquesta part de la recerca que pot ajudar, no, a conservar els ecosistemes, en el nostre cas que estudiem ecosistemes aquàtics, no? Per tant, creiem que la recerca és clau, no, per a l'hora de la gestió del territori, no, o les mesures que s'hagin de prendre, doncs tenir el coneixement. Volem destacar això de la jornada i alhora el que la gent que vingui podrà veure és fira de projectes que són actuals, que estan treballant actualment, projectes que treballen amb conservació, que treballen amb restauració.
0: La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. La nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta és la sintonia que ens indica que hem d'obrir la nostra hemeroteca i fer el nostre particular viatge en el temps. Anem un any enrere, al 2025, quan l'Ajuntament de Malgrat de Mar comprava l'edifici que hi ha entre el Centre Cultural i les Peixateries Velles. El consistori de Malgrat de Mar havia adquirit feia pocs dies la finca dels carrers del carrer del Carme número 28, que se situava entre el Centre Cultural i aquestes Peixateries Velles. La compra es feia per 540.000 euros. Aquest, tal com va destacar, com es destacaven des de Malgrat de Mar, era un espai estratègic pel consistori, ja que es trobava enmig de dos equipaments municipals. Amb la compra d'aquell edifici, el municipi podria comptar amb un gran equipament dedicat a la cultura. La iniciativa de l'adquisició es va posar sobre la taula aquell passat mes de juliol per part de l'anterior propietari, després que la Direcció General de l'Ajuntament, els assessors jurídics i els tècnics validessin la compra, la Junta de Govern Local aprovava a l'agost la compra i les condicions per poder-ho fer. Encara més enrere, anem fins al 2021. Aquest era el titular. Pujaven lleugerament el nombre de sol·licituds aprovades de beques menjador de Palafolls. El Consell Comarcal del Maresme havia aprovat fins al moment un total de 133 sol·licituds de famílies palafollenques per optar a beques menjador per aquell curs 2021. D'altra banda, se n'havien denegat 30 i 10 estaven pendents de processament. En aquest últim cas es tractava de peticions de les quals encara no s'havien pogut comprovar les dades tributàries o bé mancava algun tipus de documentació. El nombre de sol·licituds aprovades aquell any era lleugerament superior al de l'any passat, quan van tirar-se endavant 121 de les 161 peticions afectades. Judit Puig, avui també l'hem escoltat, membre de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, explicava llavors que una sol·licitud d'ajut de menjador escolar podia ser denegada principalment per dos motius. D'una banda, superar el nivell de renda familiar establert, de l'altra, superar el llindar de finques urbanes. I fixem-nos ara 10 anys enrere. Què comentava Ràdio Palafolls? Doncs aquest era el titular. Tres ciutats europees protagonitzaven la Fira de Calella. Dublín, Praga i Anvers eren les protagonistes d'aquella 36a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que havia començat aquells dies i que durava fins al diumenge, com sempre, al passeig de Manuel Puigvert, i que aquell any coincidia amb la Festa Major, igual que aquest mateix 2026. Turisme i identitat era el nom que rebia aquell monogràfic, un model de fira que ja s'havia encetat en l'edició anterior i que es buscava vincular Calella amb el turisme, sector important pel desenvolupament econòmic de la ciutat, així com la seva projecció internacional. Pel que feia a les parades, el nombre d'artesans s'augmentava de 13 a 30 per tal d'aconseguir unes exposicions més variades, una ampliació aconseguida gràcies a un acord amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya del passat mes de juliol. L'entrada a la fira tenia un cost de 3 euros i obria aquell mateix dia i tot el cap de setmana fins a arribar al diumenge. Repassada la hemeroteca, què tal si el que fem és consultar també proposta cultural?

0: Una proposta que ens fa l'Aldei Queiruga, que és qui domina l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies aquests dies a Ràdio Palafolls. Li demanem doncs que ens faci aquesta proposta. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui dijous ens anem fins a Tordera, perquè demà divendres el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada. Una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics. Combinant teatre, música, espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre amb entrada anticipada a 16 euros.
0: Gràcies, Albert. Doncs ho tindrem en compte. Bona música, música de proximitat amb el guitarrista Edu Vico aquest cap de setmana al Teatre Clavé per iniciar temporada. Ens ho apuntem a l'agenda. Gràcies, Albert.

0: És l'hora ara mateix de mirar al cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de dijous. Qui ens apropa tota la informació és el nostre meteoròleg, Quim Serra. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat. El temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda. I fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions. Això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia amb sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maró aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, a Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud, el mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
0: Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació en pròxims butlletins horaris.

0: I ara el que ens toca és fer un repàs als principals titulars que us hem explicat avui dins l'informatiu. La Biblioteca de Palafolls projectarà demà el documental sobre Enric Miralles, que porta per títol Enric Miralles 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. L'Ajuntament ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls. L'activitat conduïda ahir per la colla castellera de l'Almaresma i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. El ple municipal de Malgrat de Mar aprovava la setmana passada definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges de la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també us hem explicat que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes celebra demà divendres a partir de les 7 de la tarda una nova edició de la nit del CEA per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca a la Nit Europea de la Recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Això ha estat, durant aquests minuts us ha estat acompanyant Jordi Pratsavalls. Més informació als diferents butlletins horaris, al nostre web www.radiopalafolls.cat i també a les xarxes socials.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei de teleassistència. Les persones grans de Palafolls que viuen soles poden estar comunicades amb una central d'alarma a les 24 hores del dia per tal d'actuar en casos de necessitat. Ja podeu sol·licitar el servei de teleassistència per afavorir l'autonomia de les persones grans que viuen soles o que tenen alguna discapacitat, augmentant així la seva qualitat de vida. Posa't en contacte amb l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: Cada dilluns a Ràdio Palafolls tens una cita amb l'esport local i comarcal amb el Minut a Minut. Futbol, bàsquet, patinatge, boxa tailandesa, taekwondo, atletisme...
3: Parlem amb els protagonistes, les entitats i repassem l'agenda i els resultats de la jornada. Minut a Minut, cada dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Palafolls i radiopalafolls.cat.
4: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
5: Èxits un rere l'altre.
6: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
7: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
8: Senzillament som així i ens agrada.
9: I love it!
10: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
11: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu. Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: comencem una nova entrega de la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Ullira Ràdio. Sergi Llobanusson, bon dia.
1: Hola,
2: bon dia.
0: Què tenim a actualitat?
1: Pues per la meva part, poca cosa.
0: Per la meva també, per no dir zero.
1: Puc comentar... és que no sé si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie. Si ho vaig comentar en una altra Show en Sèrie, pues això és un recordatori.
0: A la ràdio s'ha de recordar les
1: Correcte.
0: Coses.
1: No sabem què fotre amb Sky Showtime. Perquè, per si no ho sabies, això és una plataforma...
0: Sí, fins aquí.
1: Vale, ja. Que va sortir fa un parell de 3 anys i bueno, pues estan plantejant la seva viabilitat, perquè pel que sigui, doncs sembla que quan hi ha tantíssima oferta de plataformes, quan neix una i arriba l'última, normalment la gent, pues, no la trie. I si a sobre ja no tens un catàleg d'estrenes normalment regular, no?, en el que cada setmana estrenes diverses coses interessants, pues home, això és una altra pedra al camí, no?
0: Sí, sí.
1: Llavors, doncs això, no sé exactament qui l'opera a Espanya, a Europa, suposo que és Paramount, Skydance i tot aquest conglomerat gegant, doncs això, s'estarien plantejant la seva viabilitat i a veure què fem amb això, no?
0: Hòstia, no ho sé.
2: Just agafant Sky Showtime, no sé si...
1: N'hi ha alguna, n'hi ha alguna d'estrenes, sí.
2: S'ha estrenat Mobland, que
1: sí,
2: és Tierra de Mafiosos, em sembla que està traduïda al,
1: sí,
2: al castellà, que jo la miro.
0: Ah, sí.
2: A Movistar Plus ja es veu com 2-3 dies més tard, representa, sí, el capítol, és un capítol setmanal, és la que protagonitzen l'Ellen Mirren, el Pierce Brosnan i el Tom Hardy, que
1: correcte,
2: va parlar de que no es podien veure entre ells, a la premiere i a la presentació de la segona temporada es va veure cordialitat entre,
1: sí, no,
2: entre
1: no,
2: els tres.
1: De fet, els Emmys van dir que s'hi van queixar...
2: Els Emmys, no ho sé.
1: Els Emmys, de fet, van donar unes declaracions on s'hi van queixar de... Bueno, a veure quan deixen de sortir aquesta mena de notícies de mal rotllo entre gent.
2: Gent en general.
1: Correcte, perquè realment aquí no ha passat absolutament res entre nosaltres. Som, doncs, tan amics el primer dia.
2: La segona temporada ja està en marxa, ja, jo ja he vist el primer capítol. I ja ho vaig dir la setmana passada, com a persona que mira tot el que guanya premis,
1: sí,
2: ja he vist Widow's Bay.
1: I què?
2: Primer, molt bé que gran part dels capítols duren 35 minuts.
0: Està bé, això està bé.
2: Això, pels que no tenim temps, és fantàstic.
1: Sí.
2: N'hi ha algun que en dure 40 i, però la gran majoria dels 10 capítols que té la sèrie duren 35 minutets. La vaig acabar ahir i, aviam, jo recordo que la setmana passada vaig dir, no entenc gaire, sense haver-la vist, el per què està dins de l'apartat de comèdia, que és un concepte que als Emmys no els acabem d'entendre.
1: Sí.
0: Sí.
2: Corroboro que és una sèrie de fantasia.
1: No és comèdia.
2: Però que té tocs més de comèdia, d'aquestes coses que, bueno, com d'absurditat, més que de comèdia. Però en cap cas jo la definiré com una sèrie d'humor. Però sí que em sembla una bona sèrie. Me l'he mirat en 4 o 5 dies.
1: O sigui que prou bé.
2: I m'ha agradat. Ja s'ha confirmat la segona temporada. El final de la primera és obert absolut. I està molt ben interpretada. I està molt bé. Representa que és un poble on és una illa. Entre cometes real, perquè parlen dels Estats Units, de Boston, i és una illa de New England, i apareix una boira que el que fa en aquella illa, que és, hi ha la llegenda de que està maleïda, doncs despertar certes llegendes fantàstiques de la illa. Hi ha un capítol on se'n va un parell de segles endarrere per conèixer els orígens de tot plegat, i a partir d'aquí comença el desenllaç de la sèrie. Si a la gent li agrada aquest univers una mica Stephen King, que ja crec que va ser un nom que vaig dir la setmana passada, doncs és una bona sèrie. M'ha entretingut.
1: Bueno, està bé, molt bé, està bé, molt bé.
0: Sí, la veritat està bé.
1: S'entén que guanyi alguna cosa, llavors?
2: No he vist les altres, però entenc que, per exemple, l'actor protagonista guanyi com a millor actor en comèdia.
1: Bé.
2: Perquè ho fa molt bé, la veritat.
0: Doncs molt bé, avui toca repassar estrenes i comencem per Enethys Cinei.
3: They're a special group.
4: NCIS!
3: They can be anywhere in the world.
4: Whatever this operation is, it's on. What was once the far side of the world is now the most contested patch of water on the planet. Our two nations,
5: NCIS,
6: AFP, Australian Federal Police,
4: you stand shoulder to shoulder.
6: This is our turf.
4: We can have a problem here. To ensure this vast swathe of ocean remains peaceful for generations to come.
0: A veure, entenc que això és...
2: Univers Enfis.
1: És un altre dels spin-offs o sèries de l'univers.
0: 8 episodis, només?
2: Al dir-se Enfis Sydney, vull pensar que està ambientat a Austràlia, per exemple.
1: Doncs pues ho has encertat, eh?
2: Podria ser.
1: Una cosa...
0: Sí. Tensions internacionals, eh? Molt bé. Entre la regió Indo-Pacífic.
1: Jo aquí m'agradaria llegir... NCIS Sydney és una de les 8 sèries de la popular franquícia global NCIS.
2: Molt bé.
1: 8 sèries.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Jo no ho recordava,
2: bueno,
1: això.
2: Bueno, a Miami, Las Vegas, que potser són les més...
1: No, però aquestes són CSIs, no?
0: Clar, jo és
2: això
0: que...
2: és CSI.
1: Clar, això és NCIS. És diferent,
0: això no,
1: eh?
0: Això no, no
2: jo busco la informació...
0: Jo mirava CSI.
1: Clar,
2: clar, jo ho he confós per CSI. Sí. Clar, clar, clar, clar.
0: Sí, sí.
2: Aquí, com que tenim un internet de, que tenim un parell de micos pedalant, doncs no funciona. Ah, vale.
1: Entre que aviam, que el wifi tal
2: aviam, podeu seguir parlant perquè
1: no, no, sí, fillers, no, no,
2: per carregar la Wikipedia tu necessitem 3 hores i mitja.
1: Pues re, escolta,
0: és el que tenim.
1: Warner TV, eh?
0: Sí.
1: Això què és? Això no, deu sí. de ser una d'aquestes que entra a través de Prime Video,
2: Warner
1: no?
2: Warner TV us vaig fer jo una secció fa uns mesos sobre lo que era, me
1: sembla. Ah, llavors sí, deu de ser una d'aquestes com AMC Plus i totes aquestes que són com una subscripció extra amb un servei de subscripció.
2: En CIS Los Angeles, New Orleans,
1: sí.
2: Hawaii,
1: vale.
2: Origins, New York, Sydney. No me'n surten, quantes en diu que en surtin?
1: Et digue que eren 8, eh? Aquí ens falta alguna.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ui.

0: ¿Deseas con sangre?
1: ¿Ha estado de gira?
0: Sí, pero está bien, es mi hermana. Vete, es peligroso.
2: Todos han desaparecido en 6 meses.
0: ¿Crees que tienen algo que ver con el banco de sangre?
3: Vamos a cazar. Mientras no esté claro quién más sabe de nosotros, la cúpula ya no es segura. La oscuridad siempre nos protegió. La naturaleza nos creó para la noche por alguna razón.
4: Berlín, una ciutat, ha estat al límit. La criminalitat conforma la vida quotidiana en un món destrossat pel canvi climàtic. Mentre uns pocs privilegiats viuen en una cúpula totalment climatitzada, la resta de la ciutat s'enfonsa
5: sí.
4: En la corrupció i la violència. Les germanes Bea i Phoebe se separen de nenes per un gir del destí. La Bea, malalta crònica, creix protegida per la seva mare adoptiva, mentre que la Phoebe lluitava per sobreviure als carrers. Quan els seus mons col·lisionen de nou a l'avançada de les eleccions decisives, d'unes eleccions decisives, descobreixen una veritat aterradora. Els vampirs controlen el crim organitzat i estan decidits a fer-se amb el poder polític. La sang s'ha convertit en la verdadera moneda de la ciutat. Atrapades entre forces rivals, les dues han d'enfrontar-se a una pregunta clau. Qui presenta la major amenaça? Els humans o els vampirs?
6: Mira, quan has començat a llegir...
5: Mira que anava bé fins a lo dels vampirs.
6: Això t'anava a dir, quan has començat a llegir aquesta sinopsi, no m'esperava per a res el gir cap a la fantasia i l'horror amb els vampirs, eh?
4: No, però també et dic que m'agrada bastant com estan posats, saps? És a dir, la contraposició vampirs polítics
6: sí, sí.
4: No està mal, eh? No, la veritat, fa bona pinta. A Sci-Fi, crec que es diu, no?
6: Sci-Fi,
4: avui estàs molt anglès, eh?
6: Bueno.
4: El corazón sí. Del crimen.
7: ¿Qué haces aquí?
8: Solo quiero trabajar con los mejores.
7: No podemos trabajar juntos, lo sabes.
8: Porque hacíamos muy buen equipo.
9: Antes compartían una vida. Ahora comparten casos.
8: Nos las apañaremos bien.
7: No durarás mucho aquí.
9: El corazón del crimen. Estreno en exclusiva el miércoles 16 de septiembre en Calle 13.
4: Molt bé. O sigui, Sci-Fi és Calle 13?
6: No, bueno, ara no te sabria dir, però sé que Sci-Fi és un canal que hi és a Movistar Plus.
4: Ah, val.
6: Potser hi ha hagut aquí alguna mena d'això, perquè això entra també a Movistar Plus, no? Calle 13, si no m'equivoco, ara.
4: Hòstia, no sé.
5: Pot ser, no ho sé.
4: No ho sé. Doncs és una ficció criminal francesa que combina investigació, tensió emocional i dilemes personals.
6: Vale, molt bé.
4: La sèrie segueix a un equip d'investigadors que s'enfronta a casos complexos en els quals la veritat mai és evident i cada pista pot resoldre noves capes del crim. Explora tant el treball policial com l'impacte humà de cada investigació. És una mica com lo de policies en el corazón de la calle, versió francesa.
6: Mm-hmm.
4: Tu la vas veure, Ivan, aquesta?
6: No.
4: Hòstia, pues és una espanyolada de les guapes.
6: Pues mira, Calle 13 confirmo que entre a Movistar Plus i Sci-Fi també.
4: Ah, vale.
6: Vull dir, a més estan amb a una com dir-ho, ranura de diferència, no? Amb Cosmo pel mig. Vull dir, pot ser per això sense traspapelat o què?
4: Vale, pot ser, ni idea. Doncs a Netflix, el que arriba és La Muñeca.
10: Antopsia o vina?
11: Sóc amb Capità Utak.
10: To je raczej trwa zabawa.
11: Cieszę się z tego, bo mam czas, żeby spędzić go z panią.
4: Està inspirada en la clàssica novel·la polaca del 1890. En aquesta història d'època romàntica, Stanislaw s'enamora de l'aristòcrata Isabella i et dedica la seva vida sencera a conquistar-la. Hòstia, vaja.
5: Quina poca feina que tens.
4: Sí. A més, és que, quina mandra. Apple TV...
6: Seria també polonesa, si no m'equivoco.
4: Sí,
6: com a mínim el trailer...
4: Sí, he dit polaca, polonesa, volia dir.
6: Exacte.
5: Bueno, has dit polaca
4: som nosaltres, eh?
5: Has dit polaca perquè ho tens en castellà, que encara és una cosa que no hi entes mai.
4: Mira,
5: perquè
4: Sergi,
5: no passes un moment per fer una canviada.
6: A més, perdó,
5: cara,
6: la
5: i
6: pàgina,
5: has llegit novel·la polaca. Clar.
6: La pàgina de la que ho treguis ja la pots traduir directament amb el Google Chrome, de manera
4: ah, sí?
6: Que quan ho extreguis ja estàs fer en català.
4: Ah, vale, doncs ja ho provaré. Ja ho provaré per la següent. A Apple TV, Slow Horses.
12: What are you doing?
13: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
12: What do you want?
13: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
12: Just a coincidence.
13: A coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. Fire!

0: You didn't piss anyone off other than me recently.
1: Oh, shut up. You can leave the way you came.
0: It's all right to come through the house.
1: No.
0: Well, I came in through the house.
2: Tu aquesta l'havies vist?
3: No, però crec pot ser que hagi verbalitzat algun cop la meva intencionalitat de veure-la. A més, des de fa un temps, com que tinc accés a Movistar...
2: Ah, sí?
3: A Movistar, o en aquest que tenim contractat... bueno, tenim... tenen contractat...
4: Algú té contractat i...
3: Els pares de la Maria, no cal que diguin mentires.
4: No passa res, jo també xuco
3: tinc Apple TV i, ostres, és que confirmo que és la millor plataforma de totes.
2: Sí.
3: A nivell
2: sí,
3: de qualitat sí, sí. Em sembla que està molt per damunt de la resta.
4: Sobretot a nivell en cert error. O sigui, és molt difícil, que n'hi ha, que alguna sèrie d'Apple TV no estigui bé.
2: Vale.
4: Entens? O sigui,
2: sí,
4: des de l'inici
2: sí.
4: Ja veus una qualitat de producció i de guió...
2: Sí, sí, sí.
4: Remarcable.
2: Sí, sí, molt bé, molt bé. Doncs en aquest
4: per cert,
2: cas, digues.
4: Slow Horses es va estrenar l'1 d'abril de 2022.
3: Va anar any per menys.
4: Portem 6 temporades, eh?
2: Sí, sí, hòstia, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Doncs és una sèrie d'espionatge plena d'humor negre que segueix a un disfuncional equip d'agents d'intel·ligència britànics que treballen en un vertedero del missing...
4: Abocador,
2: conegut com a Slow House o la Ciénaga. Oldman interpreta Jackson Lamb, un brillant i irascible cap dels espies que han acabat a Slow the House degut a greus errors en la seva carrera. Com dèiem, sisena temporada. Com estem avui, eh? A Disney Plus, el que arriba és Mínima Seguretat.
5: My name is Corinne Maillard, detention director at Shenhua's Correctional Facility, and I oversee the inmates' daily lives. To me, prison is all about rehabilitation.
6: Rise and shine!
5: We're responsible for the inmates, and it's our job to help them return to society. Is that cannabis?
7: Have you ever seen a man not afraid to die?
8: He's a bad seed. Nothing good will come of
9: him. What are you going to do? Come on.
10: Rehabilitation.
11: Hey, that's what your job is.
12: Michelle, they call Michelle. Was born
11: for this. But this job is all about listening.
2: És una presó de Chenoise.
3: De Chenoise, sí.
2: Chenoise, un lloc que suposadament garanteix l'ordre i la disciplina. Només que aquí qui dirigeixen són els primers en saltar-se les regles.
3: Vaja.
2: Bueno, aquí diu, saps? Només aquí. Entre una alcaldessa que tracta els reclusos com una mare, un lloc... és que, mare de Déu, que és un lugar teniente.
4: Un
2: terratinent,
4: un,
2: no?
4: Sí, un amic, sí, una cosa així, no? Seria una figura d'autoritat dins de la presó.
2: Vale, obsessionat amb l'autoritat, un guarda que s'entrega per complet i una nova recluta decidida a demostrar la seva vàlua a la gestió de la vida diària es basa en la improvisació, decisions precipitades i idees descabellades. Un caos permanent que contra tot pronòstic funciona. Però per quant temps?
4: La definició que us he donat aquí fora de micros, que em sembla bastant encertada, sobretot per l'estil de la sèrie, l'estil de la comèdia que té, és Abbott Elementary, Col·legio Abbott, en una presó.
2: Ah.
4: I és una sèrie francesa. Tampoc sé si jo havia mai dit que tinc ganes de veure una sèrie francesa.
2: Ja, jo crec que és un comentari que no s'ha fet massa. Però bueno, a Prime Video arriba Nigel.
13: ¿Quién eres?
14: Frances Neagley, 124 de West Ave en Chicago. Ex sargento mayor de la unidad de investigaciones especiales 110. ¿Estáis usando esa información para averiguar todo lo que podáis sobre mí? Quería ahorraros el trabajo. Soy detective. ¿Quieres aprender a hacer este trabajo? Acércate.
13: Tengo formación en esto.
14: No tanta como yo. ¿Es así?
13: Ya.
14: Te lo explico.
13: No me jodas.
14: Quiero la verdad.
13: ¡Dile! Has estado ocupada. Dispara. Parece que quiere dar guerra. ¿Te cuento un secreto?
14: ¿No sabes leer?
2: A veure, és una investigadora privada de Chicago i antiga protegida de Jack Reacher en la unitat d'investigacions especials 110 de l'exèrcit. Quan se n'adona que una amiga seva del seu passat ha mort en un sospitós accident, s'obsessiona en fer justícia. Aprofitant tot el que ha après de Jack Reacher i de la seva etapa com a membre de la unitat 110 d'investigacions especials, com has dit que es deia?
4: Nigli.
2: Nigli. S'endinsa en un perillós camí per destapar un malvat complot. Bueno,
4: Pues, què?
2: Adéu, Sergi.
4: Què dius? No te fa molta il·lusió aquesta sèrie?
2: Sí, no, o sigui, crec que sí que pot estar bé, però també és veritat que potser és una trama que ja s'ha explotat una miqueta. A veure, Netflix, parlant aquesta... de trames que no s'han explotat mai.
4: Correcte, aquesta m'agrada molt, t'he de dir... el recurs de la seva existència, per així dir-ho. O sigui, Stranger Things és una sèrie que, evidentment, va passar molts anys entre la producció de la primera temporada i l'última, lo qual feia molt notori que els actors haguessin envellit notablement des del primer capítol, perquè eren nens i ja eren adults amb els seus 20 anyets. M'agrada molt l'estil d'animació que es fa servir, i sobretot el recurs, que és l'estil d'animació que es fa servir per tornar, no?, per fer una interquela de dues temporades. Mm-hmm. Dit això...
2: estem parlant de Stranger Things, Relatos del 85.
6: Come on! Come on! What was that?
8: We are the first line of defense against paranormal threats to our town. It's our duty as the Hawkins Investigators Club to investigate.
10: I've never seen flowers bloom in winter like this. What is that?
15: You all need to get out of here before it comes back.
16: Before what comes back?
15: Whatever's haunting these woods.
16: Haunting?
2: En aquest cas es tracta del primer derivat en forma de sèrie de Stranger Things, que converteix els personatges més populars de la sèrie en versions animades. Torna enrere per tornar a l'hivern del 1984-85, que transcorre entre les temporades 2 i 3. Estaran de tornada a Wance Hopper, Mike, Dustin, Lucas i Will, encara que les veus d'altres actors.
4: Això, veus, no em fa tanta il·lusió. O sigui, de fet, que reemplacin els actors amb uns altres actors, perquè pensa que una de les, dels raons per la qual aquesta era una sèrie animada és perquè tothom pogués reprendre els seus rols. Però bueno, en fi.
2: Vale, no ho sé.
4: A més,
2: bueno, clar.
4: És més fàcil quan és un actor de veu, sí, tractar-la digitalment perquè torni a tenir com un punt més agut, no? O, bueno, en fi.
2: Sí, sí. Sí, sí.
4: Vull dir, si vam poder tornar a Darth Vader a la vida, en aquest sentit, pues
2: sí,
4: això.
2: Sí, sí. A veure, aquí no em queda clar.
4: Sí.
2: Què és, què és la plataforma i què és la sèrie?
4: És que és molt complicat. No, South Park és la sèrie. És,
2: i s'estrena a Comedy Central.
4: S'estrena a Comedy Central,
2: sí,
4: correcte, però això ens entra a HBO per Espanya, si no m'equivoco ara. Perquè saps el que passa? Que South Park forma part també de... O sigui, Comedy Central forma part d'aquest conglomerat Skydance, Paramount, saps allò que estan a haver-hi compres i vendes i s'estan intentant fusionar i no sé què i no sé quants. Pues bàsicament South Park són una de les parts que queda allí una mica en terra de ningú, que s'ho van repartint entre unes plataformes i unes altres, i juraria que actualment South Park sencera està a HBO, aquí a Espanya. No ho sé. No ho sé, segur.
2: Vale.
4: Vale, estem parlant de South Park, que, per cert, aquesta temporada s'ha retitulat com a South America. Per què? Perquè no sé si saps que el president dels Estats Units, Donald Trump, una de les coses que ha fet és, bueno, pues els llocs que tenen noms que amb ell no li acaben de convèncer, com podria ser, per exemple, el Golfo de México.
2: Claro.
4: Li ha dit el Golfo d'Amèrica.
2: Claro.
4: No? Li ha dit una mica a ell a porta tancada, perquè això s'ha de fer una votació i és un procés que s'ha de fer per acabar canviant-li el nom. Però bueno, hi ha algunes aplicacions de mapes, com per exemple, no sé, Apple i Google, que ja han substituït aquest nom, no? Uh-huh. Amb el tema de fer una mica la pilota al Donald Trump. I el que ha fet South Park, que és una sèrie que satiritza molt bé la societat, és dir, pues ara nosaltres ens diem South America.
2: Carai.
4: Una mica per riure d'aquesta decisió. Dit això, la temporada passada va ser extremadament política, van estar molt a tope amb Donald Trump, i em fa molt feliç saber que aquesta temporada han començat amb un capítol normal, com els antics, amb
2: vale,
4: els molt nens...
2: Molt a tope, què vols dir? A favor o en contra?
4: Molt en contra de Donald Trump, però, clar, al ser una sèrie que sempre s'ha basat en l'actualitat, però no tant, ostres, era...
2: Too much.
4: Sí, o sigui, tenia... De fet, van guanyar un Emmy per aquella temporada, vull dir... i doncs això, tornen a les típiques aventures dels crios liant-la per la ciutat, parodiant doncs això, algun event recent, que són les motos aquestes, les pocket bikes aquestes elèctriques, que ara s'estan ficant molt de moda, doncs això.
2: Perfecte, sí. Bueno, aquest, com que ara m'ha explicat, ens saltem al tràiler.
4: I tant!
2: I anem a Netflix, que arriba també una tremenda sèrie que es diu Belleza Plàstica.
17: Las fases de recuperación son fundamentales para que la crisálida salga del capullo y se transforme en una mariposa. Después de ese periodo, serás otra persona muy distinta. I'm ready. Los párpados, la nariz y la mandíbula están retocados. De belleza natural nada, es evidente.
18: Aquí viene la mano de Dios.
17: Haz que tus sueños sean realidad. Puedes volver a nacer. Es hora de despedirte de tu rostro actual. De esto no se libra a nadie. ¿En quién quieren convertirse? Esto no es...
2: Quan una exitosa cirurgiana d'urgències és introduïda a la cosmètica medicinal, xoca amb una doctora famosa que exposa l'avarícia i el desig sota el glamour.
4: Sinopsi Netflix.
2: Sí.
4: Tres línies, sí. Vinga.
2: A favil. Si vols saber què passa, mira, home.
4: Exacte.
2: A Netflix, el que també arriba...
4: Ai.
2: Ui.
4: Digues.
2: No ho sé. Monstruo, la història de Lizzie Borden.

0: T'he de dir que com a tràiler, què vols que et diga, eh? A
1: veure. Bueno, perquè bàsicament el tràiler és, cada un d'aquests cops va posant escrita per tal i tal, de los creadores de Monstruos Jeffrey Dahmer, Monstruos els germans Melendez, o ara no recordo com es deien. I la última que era la... És que no, és igual, no m'ho vull ni recordar del nom de la última temporada. És l'antologia, no?, aquesta creada per Ryan Murphy, on cada temporada tractem un dels casos reals, no?, d'assassins en sèrie més famosos de la història dels Estats Units. Van començar amb Jeffrey Dahmer per tot lo alto, per tant, a partir d'aquí ja va anar caient la cosa. La última temporada, jo ho he dit moltes vegades, em diu moltes coses i totes són dolentes. És que se ceben molt en el morbo, amb les teories que tampoc estan del tot confirmades i que són més llegendes urbanes que res, però també les aplica la història com aplicant totes les possibilitats i ja tu com a espectador tries, no? I i que creus o que no, o investigues, i llavors te n'adones que la meitat d'aquesta sèrie és és una completa divagació, en fi. I també diu molt de Ryan Murphy perquè...
0: És que
1: escriu unes coses que no ho sé, no ho sé si mostren una part d'ell que no hauria de sortir
0: a la llum. Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: M'entens? Perquè amb els germans Melendez ja va fotre una història com d'incesto homosexual estranya, l'anterior anava molt sobre necrofília, llavors, clar, s'hi recrea molt amb aquests temes i, clar, per l'espectador és una mica... Uf, saps?
0: Ja t'entenc.
1: I mira que a mi m'agraden les sèries sobre true crime i aquestes coses, però és que aquesta la vaig deixar a meitat perquè no podia seguir mirant-la.
0: Ja. No, t'entenc. Vinga, Netflix, el que també arriba és l'escàndalo.
2: ¿Qué es lo que deseáis ver? Anne Huy-yon.
3: Una mujer que ha protegido su virtud durante 20 años.
2: No hace que intrigarme más.
3: ¿Vais a intentar conquistarla?
2: ¿Estáis celosa en este momento?
3: Vaya.
4: Mi prima estaba preocupada.
5: ¡Mi señora!
3: Debéis aceptar vuestro destino.
2: ¿Qué vais a hacer si lo consigo?
3: Supongo que os recompensaré.
0: Jo Seon, una proposta secreta de Stape, Passions Prohibides, entre una noble brillant, un famós seductor, i una jove aliena al perill del joc que els uneix.
1: No ens expliques ni l'època, no ens expliques ni...
0: No. A més, és típica sèrie Netflix, també.
1: Sí.
0: Triangle. Vinga, ara ja repassem sense tràiler. A Movistar Plus arriba a Holanda el sangre de mi sangre, després d'un inesperat viatge al passat que va deixar Henry Bishom com es digui, i a la Júlia, que és fàcil, Júlia, perduts i separats en les extenses tierres altes de l'Escòcia del segle XVIII. La primera temporada va acabar amb el retrobament dels dos davant dels menhirs. Amb l'esperança de tornar a la seva pròpia època i amb la seva filla petita, la Claire. La segona temporada recupera la història en aquest moment. Està molt bé. Separats del seu amor. És que ja em diràs tu, separats del seu amor.
1: Està bé que no fem un salt temporal on tot això ja està resolt.
0: Exacte,
1: no?
0: Saps? I a la seva esperança, Henry ha de lidiar amb la salut mental mentre lluita per trobar el camí de tornada a Júlia.
1: Bé, feim broma, però sabem que Outlander és una de les que
0: sí,
1: es paga molt bé.
0: És bona, sí. Altres Player arriba a la deriva, que si no m'equivoco...
1: Sí.
0: Té Paula Echevarría com a protagonista. M'estic confonent de sèrie.
1: No ho sé, ho estava mirant perquè jo crec que també tenia
0: no
1: Martínio Rivas,
0: però
1: no era aquesta. Però
0: me sona el cartell. 1970, ens ubiquem. Bastual és un humil poble pesquer on va naufragar un vaixell que portava l'Héctor Parrado i en el que hi treballaven diversos homes del lloc. No es va trobar cap membre de la tripulació i quasi tota la família de la localitat es van veure afectats per la tragèdia. Mares que van perdre els seus fills, nens que van perdre els seus pares i sobretot dones que d'un dia per l'altre es van trobar sense marit i sense poder ser reconegudes com a viudes.
1: Evidentment,
0: tenim Paula Echevarría,
1: Paula Echevarría, Daniel Grau i Michael Noer com a protagonistes.
0: És que em sona aquest cartell a Instagram. És que Showtime, Tierra de Mafiosos, Mobland...
1: Exacte, ens parlava el Sergi abans,
0: a Max, HBO Max, a Youth, a Filmin, Such Brave Girls, a Ley y Orden, Crimen Organizado, Calle 13, a Netflix, Academia Minerva, a Beas Corpus, també, Apple TV Brothers, a Netflix, Miss Muertes.

0: La Biblioteca Municipal de Palafolls acollirà aquest divendres a les 7 del vespre la projecció del documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. Avui és 24 de setembre i això és l'informatiu de Ràdio Palafolls. Repassem altres titulars d'aquest informatiu. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Totes les noves peticions es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme per avaluar la situació socioeconòmica de les famílies. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls, aquí al barri de Sant Lluís. L'activitat conduïda per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. I el ple municipal de Malgrat de Mar va aprovar fa una setmana definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges a la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també anirem fins al municipi veí de Blanes perquè el Centre d'Estudis Avançats del municipi celebrarà aquest divendres de 7 de la tarda a 9 del vespre una nova edició de la nit del CEAP per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la nit europea de la recerca i té com objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Durant les dues hores de portes obertes, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca, visitar les instal·lacions i dialogar directament amb els equips d'investigadors del centre. I pel que fa al temps, matí de dijous amb sol a tota la comarca, tot i que apareixeran núvols i també núvols baixos al Maresme Nord, no s'esperen precipitacions. Vents entre fluixos i encalmats, força de 0 a 1, de component variable entre el nord i l'oest. Mar arrissada amb àrees de marejol al migdia i les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants o baixaran lleugerament a les fondalades de l'interior de la comarca amb valors que aniran entre els 14 i els 21 graus. La Biblioteca de Palafolls projectarà divendres demà un documental sobre l'arquitecte Enric Miralles. Aquest divendres, la Biblioteca Municipal projectarà el documental Miralles, Enric Miralles, 1955-2000. L'any 2025 es van complir els 25 anys de la mort d'Enric Miralles, arquitecte, entre d'altres, de la Biblioteca Palafollenca. Aprofitant l'efemèride, divendres, la Biblioteca acull la projecció del documental que repassa la seva trajectòria. Ho comentava ahir en el programa Palafolls en xarxa, la directora de la biblioteca, Anna Miralles.
1: L'any passat es van commemorar els 25 anys de la mort de l'Enric, que sabem que va morir prematurament a l'edat dels 45 anys i abans de que veiés inaugurat el nostre equipament, no? Llavors, per fer-li aquest homenatge, van realitzar aquest documental Miralles, dirigit per Maria Mauti i amb guió d'ella mateixa i també de l'escriptora Sara Mesa, que a més, com a curiositat, ens va visitar fa uns mesos a la biblioteca. I bé, creiem que era, no?, que era molt important projectar aquest documental al seu espai, no?, l'espai de la biblioteca, i volem fer com una projecció així molt familiar, molt petita, no?, i volem convidar tots els que estiguin interessats en la figura, en aquesta important figura de l'arquitectura contemporània, el divendres 25 a les 7 de la tarda.
0: El film, com escoltàvem, dirigit per Maria Mauti, va formar part del DOCS Barcelona i és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat. Ja s'ha pogut veure, per exemple, al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya o al Cinema Trufó. O fins i tot es pot veure a la plataforma 3CAT. Ara arriba a Palafolls aquest divendres demà a les 7 del vespre. Tot i que l'activitat és gratuïta, per qüestions d'aforament, la biblioteca necessita una inscripció prèvia. Un total de 34 famílies de Palafolls sol·liciten la beca menjador en el segon període d'ajuts per al curs escolar. L'Ajuntament de Palafolls ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds per a les beques menjador del curs escolar, registrant un total de 34 noves peticions de famílies del municipi. Aquestes sol·licituds s'afegeixen a les 242 que es van recollir en la primera convocatòria duta a terme entre el 18 de maig i el 2 de juny, de manera que l'àrea municipal ha tramitat un total de 276 sol·licituds entre els dos períodes. Totes les noves sol·licituds recollides al setembre es traslladen ara al Consell Comarcal del Maresme, l'organisme encarregat de baremar les condicions econòmiques i socials i concedir finalment els ajuts. Pel que fa a les 242 peticions tramitades a la primavera, 65 han estat denegades per superar els llindars d'ingressos o de volum de capital, mentre que 11 romanen pendents de resolució a causa d'incidències puntuals com la manca de documentació de dades de l'agència tributària. La resta de sol·licituds han tingut una resolució favorable. La tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, Judit Puig, ha detallat com es fa la gestió.
2: Aquestes 34 s'han de sumar a les 242 que van haver-hi al primer període. Llavors, ara aquestes 34 sol·licituds entrem en l'aplicatiu que el Consell Comarcal ens facilita de gestió de beques de menjador i nosaltres enviem aquestes sol·licituds a Consell Comarcal. Consell Comarcal ara haurà de fer la valoració d'aquestes 34 sol·licituds i ens farà el retorn i d'aquestes 134 doncs, ni podran haver-n'hi d'aprovades, ni podran haver-n'hi de denegades o algunes que siguin pendents perquè hi hagi alguna incidència.
0: Les famílies a qui s'hagi denegat l'ajut en la primera resolució disposen ara de marge per presentar al·legacions. El termini per introduir aquestes reclamacions restarà obert fins al pròxim 30 d'octubre. Aquest procediment es pot dur a terme de manera telemàtica mitjançant la gestió de tràmits del web del Consell Comarcal o bé presencialment a la seu de Mataró. Sobre aquestes revisions, Judit Puig explica que el suport disponible per a les famílies afectades.
2: N'hi ha de 65 denegades per diferents motius, o per superar ingressos, o perquè ja doncs superes el volum de capital immobiliari, i llavors n'hi ha 11 que tenen alguna incidència que estan pendents de valoració. Pot ser aquesta incidència, doncs, que no hi hagin dades a l'agència tributària i, per tant, no hi hagi informació per calcular la beca, la informació econòmica, o perquè hi hagi alguna manca de documentació, sigui un DNI, un NIE, val? Aquestes 11 que estan pendents, que estan amb incidència, s'acabaran resolent o acabaran sent favorables o desfavorables, però no es quedaran aquí amb aquesta incidència.
0: Així mateix, a partir del mes d'octubre i fins al febrer de l'any vinent, s'activarà el mecanisme de matrícula oberta. Durant aquest període, les famílies que pateixin un canvi de la seva situació socioeconòmica o que incorporin nous alumnes al sistema educatiu podran presentar la sol·licitud d'ajut entre els dies 1 i 25 de cada mes. Tornem a obrir l'apartat cultural al nostre municipi, a Palafolls. Alumnes d'Alemanya comparteixen un taller de castells amb els maduixots a Palafolls. Va ser ahir al matí quan alumnes de la ciutat de Wolfsburg, juntament amb els alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda, s'acostaven al Forroll per realitzar un taller de castells a càrrec de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. La intenció d'aquest era mostrar tant als alumnes pinedencs com als alemanys aquesta tradició catalana i que coneguessin de primera mà com es fan els castells, d'on prové la tradició i tot el que envolta el món dels castellers. Miquel Roura, que és cocap de colla, explica els beneficis d'aquest intercanvi.
3: Per nosaltres és una manera d'explicar els castells i fer-los veure i fer veure la identitat catalana més enllà de les fronteres de Catalunya. D'altra banda, també tenen alumnes que estan escolaritzats a Pineda i són joves adolescents, que també mostren interès pels castells i sempre és una possibilitat que es puguin afegir a la colla.
0: Durant el taller, diversos membres de la colla han fet una exposició sobre la història i la tradició dels castells, les normes de seguretat i la realització d'aquests. Seguidament, han practicat com pujar els uns sobre els altres i, per finalitzar, van realitzar una doble i triple alçada a barres, tancant la jornada amb un nucli de pilar. El ple de Malgrat de Mar dijous passat aprovava definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo. El ple municipal de Malgrat de Mar ha aprovat definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament que permetrà desenvolupar habitatges a la finca. L'acord estableix que l'Ajuntament es quedarà de manera gratuïta amb la masia històrica de Can Palomo i uns 400 metres quadrats del jardí que es preveu destinar a zona verda. La masia es protegirà com a bé cultural d'interès local. A canvi, la propietat podrà desenvolupar la resta de la finca amb un bloc de 49 habitatges, dos dels quals seran de protecció oficial. El projecte modifica la proposta urbanística inicial que preveia la construcció de 23 cases unifamiliars i implicava l'enderroc d'aquesta masia. El govern municipal defensa que l'acord permet conservar l'edifici històric i obtenir-lo per part del municipi sense cost per a les arques públiques. El debat sobre Can Paloma, però, s'arrossega des de fa anys. El 2025, l'Ajuntament ja va anunciar la cessió de la masia i el jardí, mentre que els grups d'Esquerra i la CUP van qüestionar que es protegís només una part del conjunt i van defensar la preservació de tota la finca. La proposta també va generar malestar entre els membres de la Comissió de Patrimoni i Història de Malgrat de Mar, una part dels quals va dimitir del Consell de Cultura en considerar que no havien estat consultats sobre l'operació. Paral·lelament, la plataforma Salvem Can Palomo ha defensat la conservació íntegra de les espai i ha recollit 1.441 signatures contra l'acord. El col·lectiu ha plantejat com a alternativa buscar una permuta de sostre edificable en un altre sector del municipi per evitar la transformació d'aquesta finca. Tot i la molèstia d'alguns sectors de la ciutadania, el punt ha tirat endavant amb els vots a favor del govern municipal format pel PSC, Junts per Malgrat i Malgrat ens mou i també per el Partit Popular. Esquerra i la CUP hi han votat en contra. Canviem de municipi, de Malgrat de Mar, anem ara fins a Blanes, tornem a obrir apartat cultural perquè la nit del CEAP posarà en valor la ciència per protegir i recuperar la natura. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes reivindicarà aquest divendres el paper de la ciència en la conservació i la restauració de la natura amb una nova edició de la nit del CEAP. La jornada vol apropar la recerca científica a la ciutadania i mostrar d'una manera divulgativa com el coneixement científic pot contribuir a protegir els ecosistemes i afrontar els reptes ambientals actuals. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i s'allargarà fins a les 9 del vespre a les instal·lacions del mateix centre, del Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Durant aquestes dues hores, els assistents podran conèixer diferents projectes de recerca i vinculats sobretot a la conservació i la restauració de la natura, així com descobrir part de la feina que desenvolupen els equips científics del centre. Ho ha explicat Gemma Agell des del Departament de Divulgació del centre.
4: Volem parlar una mica de tota aquesta part de la recerca que pot ajudar, no, a conservar els ecosistemes, en el nostre cas que estudiem ecosistemes aquàtics, no? Per tant, creiem que la recerca és clau, no, per a l'hora de la gestió del territori, no, o les mesures que s'hagin de prendre, doncs tenir el coneixement. Volem destacar això de la jornada i alhora el que la gent que vingui podrà veure és fira de projectes que són actuals, que estan treballant actualment, projectes que treballen en conservació, que treballen en restauració.
0: La proposta també permetrà parlar directament amb els investigadors i investigadores del CEAP, plantejar-los preguntes i conèixer de primera mà les línies de treball que s'estan desenvolupant en aquest àmbit. La nit del CEAP s'emmarca dins la Nit Europea de la Recerca i reforça la voluntat del centre d'obrir la recerca a la societat i facilitar que la ciutadania conegui la importància de la ciència a l'hora d'entendre i preservar el medi natural. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer una inscripció prèvia. La nit del CEAP 2026 se celebra, per tant, aquest divendres de 7 a 9 del vespre al Centre d'Estudis Avançats de Blanes. Aquesta és la sintonia que ens indica que hem d'obrir la nostra hemeroteca i fer el nostre particular viatge en el temps. Anem un any enrere, al 2025, quan l'Ajuntament de Malgrat de Mar comprava l'edifici que hi ha entre el Centre Cultural i les Peixateries Velles. El consistori de Malgrat de Mar havia adquirit feia pocs dies la finca dels carrers del carrer del Carme número 28, que se situava entre el Centre Cultural i aquestes Peixateries Velles. La compra es feia per 540.000 euros. Aquest, tal com va destacar, com es destacaven des de Malgrat de Mar, era un espai estratègic pel consistori, ja que es trobava enmig de dos equipaments municipals. Amb la compra d'aquell edifici, el municipi podria comptar amb una gran, amb un gran equipament dedicat a la cultura. La iniciativa de l'adquisició es va posar sobre la taula, doncs, aquell passat mes de juliol per part de l'anterior propietari, després que la Direcció General de l'Ajuntament, els assessors jurídics i els tècnics validessin la compra, la Junta de Govern Local aprovava a l'agost la compra i les condicions per poder-ho fer. Encara més enrere, anem fins al 2021. Aquest era el titular. Pujaven lleugerament el nombre de sol·licituds aprovades de beques menjador de Palafolls. El Consell Comarcal del Maresme havia aprovat fins al moment un total de 133 sol·licituds de famílies palafollenques per optar a beques menjador per aquell curs 2021. D'altra banda, se n'havien denegat 30 i 10 estaven pendents de processament. En aquest últim cas es tractava de peticions de les quals encara no s'havien pogut comprovar les dades tributàries o bé mancava algun tipus de documentació. El nombre de sol·licituds aprovades aquell any era lleugerament superior al de l'any passat, quan van tirar-se endavant 121 de les 161 peticions afectades. Judit Puig, avui també l'hem escoltat, membre de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, explicava llavors que una sol·licitud d'ajut de menjador escolar podia ser denegada principalment per dos motius. D'una banda, superar el nivell de renda familiar establert, de l'altra, superar el llindar de finques urbanes. I fixem-nos ara 10 anys enrere. Què comentava Ràdio Palafolls? Doncs aquest era el titular. Tres ciutats europees protagonitzaven la Fira de Calella. Dublín, Praga i Anvers eren les protagonistes d'aquella 36a edició de la Fira de Calella i l'Alt Maresme, que havia començat aquells dies i que durava fins al diumenge, com sempre, al passeig de Manuel Puigverd, i que aquell any coincidia amb la Festa Major, igual que aquest mateix 2026. Turisme i identitat era el nom que rebia aquell monogràfic, un model de fira que ja s'havia encetat en l'edició anterior i que es buscava vincular Calella amb el turisme, sector important pel desenvolupament econòmic de la ciutat, així com la seva projecció internacional. Pel que feia a les parades, el nombre d'artesans s'augmentava de 13 a 30 per tal d'aconseguir unes exposicions més variades, una ampliació aconseguida gràcies a un acord amb la Federació d'Associacions d'Artesans i Oficis de Catalunya del passat mes de juliol. L'entrada a la fira tenia un cost de 3 euros i obria, doncs, aquell mateix dia i tot el cap de setmana fins a arribar al diumenge. Repassada la hemeroteca, què tal si el que fem és consultar també proposta cultural?

0: Una proposta que ens fa l'Albert Queiruga, que és qui domina l'activitat cultural a Palafolls i Rodalies aquests dies a Ràdio Palafolls. Li demanem doncs que ens faci aquesta proposta. Bon dia, Albert.
1: Hola, Jordi. Doncs per la proposta cultural d'avui dijous ens anem fins a Tordera, perquè demà divendres el Teatre Claver fa l'estrena de temporada. Una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics. Combinant teatre, música, espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre amb entrada anticipada a 16 euros.
0: Gràcies, Albert. Doncs ho tindrem en compte. Bona música, música de proximitat amb el guitarrista Edu Vico aquest cap de setmana al Teatre Claver per iniciar temporada. Ens ho apuntem a l'agenda. Gràcies, Albert.

0: És l'hora ara mateix de mirar el cel i consultar quina és la previsió meteorològica per aquesta jornada de dijous. Qui ens apropa tota la informació és el nostre meteoròleg, Quim Serra. Bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui jornada que torna a estar marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat. De fet, ens anem de cara a un cap de setmana que també estarà dominat pel sol en conjunt. Sí que és cert que, sobretot diumenge, tindrem més nuvolositat, el temps s'anirà, doncs això, tapant una mica, sobretot de cara a la tarda, i fins i tot sembla que començarem la propera setmana amb algunes precipitacions, això sí, de caràcter feble i poc importants ara per ara. Ja n'anirem parlant. De moment avui no. Avui tindrem un dia tranquil, un dia amb sol a tot el Maresme. Els vents aquest matí fluixos, variables, de fet pràcticament encalmats. En canvi, aquesta tarda es reforçarà el vent de Garbí, que serà moderat en alguns sectors del litoral maresmenc, sobretot als dos extrems, però en general tampoc massa destacable. La situació marítima s'alterarà una miqueta i aquesta tarda veurem àrees de maror aquí a la costa de la comarca fruit del mateix Garbí. Les temperatures pràcticament sense canvis. Les mínimes han variat poquet, han baixat una mica cap a les fondalades de l'interior de la comarca, en zones properes a la Tordera, per exemple, Tordera mateix, ahir la mínima va ser de 17 i avui de 14. Per tant, el descens ha estat considerable, de 3 graus. Però, en general, com dèiem, s'han mantingut sense grans variacions i les màximes faran més o menys el mateix. D'entrada, s'espera que demà continuï aquesta situació marcada per la bonança meteorològica i per les temperatures molt suaus al centre del dia, tan altes com les d'avui. A diferència d'avui, que tindrem Garbí, demà el vent bufarà de mar cap a terra, molt fluix al llarg del dia, i la situació marítima doncs estarà tranquil·la amb una mica de mar de fons durant el matí. Dissabte tornarem a tenir una jornada de temps estable i assolellat, les temperatures sense grans canvis i els vents en general fluixos que bufaran de component sud, el mateix que tindrem diumenge, però amb vents una mica més reforçats que, com dèiem, afavoriran l'aparició de núvols que anirien a més a mesura que avanci el dia, tot i que de moment diumenge sense pluges.
0: Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació en pròxims butlletins horaris.

0: I ara el que ens toca és fer un repàs als principals titulars que us hem explicat avui dins l'informatiu. La Biblioteca de Palafolls projectarà demà el documental sobre Enric Miralles, que porta per títol Enric Miralles 1955-2000, dirigit per Maria Mauti. La iniciativa repassa la trajectòria professional del reconegut arquitecte, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort, un fet d'especial rellevància local, atès que ell mateix va dissenyar l'edifici de la Biblioteca Palafollenca. L'Ajuntament ha tancat el segon període ordinari de sol·licituds de les beques menjador per al nou curs escolar amb un total de 34 noves peticions tramitades. Aquestes sol·licituds se sumen a les 242 recollides durant la primera convocatòria de la primavera, elevant a 276 el volum global d'expedients gestionats per l'àrea municipal. Un grup d'estudiants procedents de la ciutat alemanya de Wolfsburg i alumnes de l'Institut Joan Coromines de Pineda han participat en un taller de castells al local del Forroll de Palafolls. L'activitat conduïda ahir per la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima ha tingut com a objectiu apropar la tradició castellera catalana i difondre els seus valors socials i culturals. El ple municipal de Malgrat de Mar aprovava la setmana passada definitivament el conveni urbanístic de Can Palomo i la modificació del planejament per desenvolupar 49 habitatges de la finca. L'acord permet a l'Ajuntament obtenir de manera gratuïta la masia històrica protegida com a bé cultural d'interès local. I avui també us hem explicat que el Centre d'Estudis Avançats de Blanes celebra demà divendres a partir de les 7 de la tarda una nova edició de la nit del CEA per reivindicar el paper de la ciència en la conservació del medi natural. L'esdeveniment s'enmarca en la Nit Europea de la Recerca i té com a objectiu apropar el coneixement científic a la ciutadania de manera divulgativa i directa. Això ha estat, durant aquests minuts us ha estat acompanyant Jordi Pratsavalls. Més informació als diferents butlletins horaris, al nostre web www.radiopalafolls.cat i també a les xarxes socials.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Simplement la millor música.
1: Ràdio Palafolls. Música, entreteniment, informació. Ràdio Palafolls, 24 hores amb tu.
2: El programa que escoltaran a continuació és una repetició.
3: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
4: Molt bona tarda, tornem a ser-hi. Benvinguts i benvingudes avui dijous 24 de setembre a Palafolls en xarxa, aquí a Ràdio Palafolls. Com cada dia us portem l'agenda cultural de la comarca perquè no s'escapi ni una sola proposta cultural. Tenim el programa carregat avui, ja gairebé acabant setembre, comencem les temporades dels teatres i tenim ja encarades les activitats ordinàries del curs. I el Palafolls en xarxa de Ràdio Palafolls ens encarregarem de parlar-ne, així que comencem!
5: Xarxa cultural.
4: Comencem l'agenda de la nostra xarxa cultural. Per començar, ens quedarem primer a casa, a Palafolls. Avui mateix, dijous, el Casal de la Dona obre les portes a 6:45 de la tarda per acollir la xerrada. Parlem d'intimitat i desig en la parella, un espai pensat per abordar sense embuts com evoluciona el desig amb els anys, com es cuida la intimitat dins la parella i qüestions com la comunicació, les expectatives o els límits que no sempre és fàcil compartir. Qui condueix la sessió és la Marta Garcia, de Salut Sexual, una veu ja coneguda a Palafolls després de la seva xerrada del maig passat sobre menopausa, que va tenir molt bona resposta. I no serà la darrera vegada que hi coincidim, perquè el mes que ve torna amb una nova proposta. Ja sabeu que aquestes activitats són gratuïtes, però que cal inscripció prèvia. A l'Església Parroquial de Sant Genís seguim pendents del cicle Clàssica a Sant Genís, que organitza conjuntament la parròquia, la Puput i l'Aula de Música Contrapunt de Malgrat de Mar. El proper concert arriba aquest diumenge 27 de setembre a les 7 de la tarda. Es dirà música dels carrers de Londres a càrrec del Quartet de Sant Simó. Les entrades a 10 euros en concepte de donatiu es poden reservar per WhatsApp al 658-854-693. Poden comprar-se a l'Aula de Música Contrapunt o adquirir-se el mateix dia del concert a la parròquia si en queden. Canviem de municipi i anem a Malgrat de Mar, on la iniciativa Cultura de Bar, organitzada per l'associació La Guarda del Llibre, arriba avui a la seva tercera i última jornada. Després de la xerrada de disseny de dimarts a Litchis Burger i la dedicada ahir al patrimoni cultural malgratenc, a càrrec de la Laura Freixas, tècnica de gestió documental a l'Institut Ramon Llull, avui el cicle es tanca amb una xerrada centrada en ciència anomenada Com guardem la memòria en el nostre cervell, a càrrec de la Carme Gallego, investigadora científica de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona. Serà com les anteriors, en un ambient distès, amb alguna cosa per picar o beure a mà, també a les 7 de la tarda, però avui serà al bar Don Quijot. Teniu tota la informació a laguardadellibre.com. A Pineda de Mar seguim de ple en el 12è Festival Internacional de Curtmetratges de Cinemart, amb el suport de l'Ajuntament, l'Auditori i diverses entitats del municipi. El certamen continua fins dissabte amb la projecció de 34 curtmetratges triats entre els 914 que s'hi van presentar, amb actuacions musicals i sorpreses cada dia. L'entrada és gratuïta fins a s'obrir aforament i les sessions tenen lloc a l'Auditori de Pineda de Mar, al carrer Progrés 22, avui també a partir de les 6 de la tarda. A Tordera, demà divendres, el Teatre Clavé fa l'estrena de temporada, una aposta que reafirma el compromís de l'equipament amb una programació variada i de qualitat per tots els públics, combinant teatre, música i espectacles familiars amb noms destacats de l'escena actual. Obrirà el cartell el guitarrista tordarenc Edu Vico, que presentarà en directe el seu darrer treball a cavall entre el flamenc contemporani i sonoritats mediterrànies i llatines. Serà a les 8 del vespre, amb entrada anticipada a 16 euros. I tanquem l'agenda a Blanes, on dissabte continua la tercera edició del cicle Talent Blanenc, pensat per donar veu al talent musical del municipi. La cita serà al Teatre Municipal a les 8 del vespre amb una sessió de jazz a càrrec de Xavier Dotres Trio, Xavier Dotres al piano, Toni Pujol al contrabaix i César Martínez a la bateria. Entrada a 10 euros i tota la informació la teniu al Teatre de la Costa Brava Sud.cat. Fins aquí l'agenda cultural d'avui dijous i anem de cap a les entrevistes. Continuem!

0: Aquest dissabte 26 de setembre, a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella, viurà una de les diades més esperades de la temporada. La colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Maduixots, hi actuarà per Festa Major. Calella és una plaça especial per la colla, ara ens explicaran. I arriben després de setmanes de feina al local d'assaig i amb ganes de plantejar-se construccions de més dificultat. I per parlar-la d'això, al Palafolls en xarxa d'avui, ha vingut als estudis de Ràdio Palafolls la Mercè i en Miquel dels Maduixots. Benvinguts, molt bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Dissabte teniu dia de Festa Major a Calella. Com està vivint la colla aquests dies?
1: Bueno, jo crec que ho tenim bé. Realment, els dos o tres últims assajos hi ha hagut una millora substancial i estem il·lusionats per treure aquestes proves que hem fet a plaça. Ens hem sentit còmodes, hi ha hagut una assistència important als assajos i bueno, això sempre és una bona senyal i bé, és amb Calella a l'horitzó.
2: Sí, jo per puntualitzar una miqueta o per fer èmfasi, potser és evident la millora tècnica, però no hagués estat possible sense l'assistència als assajos. Quan millora l'assistència, quan som més gent, millora la qualitat tècnica. És una cosa que per tots els castellers que ens estiguin escoltant o la gent que es plantegi potser venir, les coses surten i surten bé quan som molts.
0: Hem comentat que Calella és una mica especial, que els Maduixots heu fet la millor actuació de la història. Ens podeu explicar una miqueta com va ser això, si teniu algun record?
1: Jo no hi era, per tant, això li toca a la Mercè,
2: sí,
1: per al·lusions.
2: Sí, va ser el 2018, aquell any vam estrenar el 7 de 7 i el 2 de 7. El 2 de 7 és el nostre castell límit, és un sostre molt alt, en realitat, per una colla com nosaltres, i en el seu moment vam ser la primera colla que havia intentat aquest castell i l'havíem descarregat en el primer intent sense desmuntar el peu, sense fer proves prèvies de plaça, llavors és una cosa que també ens dona molt d'orgull, però sí, és una diada molt molt especial perquè vam fer els millors castells de la colla, la millor diada de la història, però també per la gent que vam aplegar, érem moltíssims aquell any i miraves les pinyes i eren completament vermelles, és molt bonic per la colla, més enllà dels castells que fas que també, però veure que has aconseguit tota aquesta massa de gent per aconseguir això junts és molt guai.
0: Estem fent a totes les preguntes una petita crida, que la gent de territori s'assumi, que vulgui participar. Si voleu donar quatre dades de com trobar-vos, de xarxes...
1: Bueno, a xarxes ens pot trobar fàcilment, com a Maduixots, la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Com deies, doncs, sempre intentem aplegar tanta gent com puguem, perquè, com explicava la Mercè, doncs, un castell primer creix a lo ample per poder anar cap amunt més pisos, i això no és un secret, vull dir, se sap en tot el món casteller. I nosaltres, de fet, doncs, tenim una identitat particular perquè apleguem gent que van des de Sant Pol fins a Lloret, llavors representem entre la Selva Marítima i l'Alt Maresme a molts municipis, i això a vegades doncs, ens adona un plus i a vegades també ens el treu, és una situació particular. I bé, ara mateix estem assajant a Palafolls, a la Nau del Forroll, que ens ha cedit molt amablement l'Ajuntament de Palafolls, i assagem els dimarts i els divendres de 8 a 10 els dimarts i de 8 i mitja a 10 i mitja els divendres, i una hora abans sempre hi ha l'assaig de canalla, que tota la canalla sempre és benvinguda. La canalla és una part molt important dels castells, vull dir, perquè al final són els que han de pujar dalt de tot i són... bé, és una peça molt important.
0: Teniu un assaig clau demà, doncs, abans de dissabte. Expliqueu-me com funciona un assaig així tan clau, l'últim, abans de la plaça.
1: Bé, doncs és un assaig especial perquè hi haurà més congregació de gent. A més, també demà s'està creant una colla nova a Arenys, que es diuen els Vailets de Cinyera, i demà doncs, ens vindran a visitar i podrem fer una mica també d'intercanvi d'impressions sobre el Maresme i l'activitat castellera. I ens fa il·lusió que ens acompanyin amb l'assaig de demà, i bueno, també és un assaig doncs, que esperem més gent del normal, i d'alguna manera també volem que sigui una celebració, perquè no només és l'exigència tècnica cap a tota la colla, sinó que també som un espai cultural i de convivència i creiem que és important tot aquest factor social. Llavors és un assaig especial que potser té coses que no tenen altres assajos, no, Mercè?
2: Sí, també aprofundint en això dels assajos, són assajos oberts, tots els nostres assajos, no ha de ser un assaig especial pel que vulgui venir a provar, cada dimarts i cada divendres és obert, tothom pot venir, ens podeu avisar abans o podeu simplement presentar-vos al Forroll. i us atendrem. Tenim gent encarregada per atendre tots els nous, per explicar-los les posicions, la pinya, faixes, tot el que s'ha de saber per venir a provar. I òbviament, quan demanem més gent, doncs és un bon dia per venir, com aquest divendres, que tothom que vulgui, gent de Palafoll, gent d'aquí del barri de Sant Lluís, tothom que vulgui acostar-se, endavant, veniu a provar. Llavors hi ha una miqueta de festa després, hi ha sopar, hi ha concursos, hi ha coses que també us podeu quedar i també podeu gaudir.
0: S'acostuma a quedar, la gent que us visita?
2: Ens costa una miqueta, en realitat. Si la gent de la colla sí que es queda, però un cop s'acaba l'assaig, potser la gent d'aquesta més nova o gent que ve a veure-ho, els hi... igual no acaben de sentir-se que allò també pot ser per ells, i sí, sí, tot el que fem és per la colla, però és per tothom que hagi vingut aquell dia a suar la camisa, sigui la primera vegada o vingui a veure'ns, aquell dia es poden quedar a fer l'activitat que sigui.
0: Com és la relació entre colles? Hem vist que a dissabte compartiu amb els Minyons de Terrassa i Castellers de Cornellà. Com és actuar al costat de colles així?
1: Bueno, amb els Minyons ja hi hem actuat a Lloret, sempre és un luxe actuar amb una colla així tan gran, no? Perquè, bueno, estar acompanyats de Minyons, i les construccions que fan i tot, pues, sempre és un honor compartir plaça amb ells. I bueno, després jo suposo pues, que hi ha una part del món casteller també que ens mirem entre colles que estem més o menys als mateixos nivells, hi ha tota la zona no tradicional, i bueno, això és un al·licient dels castells sempre, no? Perquè doncs hi ha xarxa, hi ha bones relacions, ajudem sempre a pinyes, però penso que també és sa que hi hagi una mica

0: C i D. I ja està. I ja està bé, ja està bé.
1: Ja, esportivitat, però de vegades no tanta, eh?
0: Exacte, però com a tot arreu, i està bé, s'ha d'acceptar, forma part del joc i és fantàstic.
1: Doncs hem de tocar un tema perquè aquest dissabte, malauradament, farem un petit homenatge, que m'ho ha explicat.
0: Sí, el juny ens va deixar un casteller de la colla, molt estimat per tothom, Calallenc, i volem que formi part de la diada, que estigui present, i amb la seva família juntament allà li farem un petit homenatge abans de començar la diada, farem un pilar i desplegarem una pancarta perquè tothom se'n recordi i perquè ell d'alguna manera estigui present en tots els castells que fem, que segur que ens anirà molt bé tenir-lo ben present aquell dia.
1: I precisament a Calella.
0: Exacte.
1: M'expliqueu una mica tal l'intercanvi del...
2: Sí.
1: Cada any ho feu.
0: Sí, vam començar sí. Quan estàvem a Pineda i és l'Institut...
2: Joan Coromines.
0: Joan Coromines, expliqueu-ho tu.
2: És que havia anat a aquell institut, vaig estudiar allà, vaig fer el grau superior allà. Doncs des del 2020 ja tenim aquest intercanvi que fem amb l'Institut de Joan Coromines de Pineda, que ells doncs, dins en fons europeus i tot fan un intercanvi amb alumnes de tota Europa i busquen activitats que estiguin emmarcades dins l'àmbit cultural i identitari, no?, dels diferents llocs que visiten. I en aquest cas, doncs, jo crec que molt acertadament han escollit doncs, a representar els castells, i per proximitat ja fa temps que compten amb nosaltres, sempre hi ha hagut doncs, una relació molt bona amb l'institut i compten sempre amb nosaltres per fer aquesta explicació que els hi fem en anglès i després poden fer un petit tastet de castells que consisteix en fer alguna doble o triple alçada de barres i llavors poder tancar un nucli perquè aquells que no vulguin pujar doncs, també puguin viure què és estar dins un castell o entendre les posicions.
1: Perfecte, doncs per tancar recordem demà divendres 25 assaig obert, dissabte 26 a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Calella. Si voleu afegir alguna coseta, alguna crida, que vingui tothom.
2: Això, doncs, convidar tothom que vingui a Calella, que participi, que es posin a pinyes, que treguin el nas per l'assaig, que vegin de què va, que vinguin a sumar-se, perquè realment l'ambient val la pena i la diada de Calella, pel tipus de plaça que és i el públic que té, les colles que venen, per a mi és un dels dies més importants de la temporada maduixota.
0: I ja per acabar, som setembre, s'ha acabat de començar el curs. Si hi ha algú que encara li queda algun forat després de totes les extraescolars i vol venir a assajar, sobretot canalla i famílies, podeu portar la canalla a fer castells, però papes i mames i germans grans podeu venir a participar. També és una activitat que pots fer en família, la pot fer tothom, i us animarem molt, molt, molt fort a venir a provar castells.
1: Queda clar l'avís per a navegants. Tenim la cita aquest dissabte a Calella. Miquel i Mercè, moltes gràcies per venir.
2: A vosaltres.
0: Gràcies.

0: Simplement la millor música. Ràdio Palafolls.
1: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.
2: Si 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Dos detinguts i 3.500 plantes de marihuana comissades a Ciutat Jardí.
4: Aquesta gent necessita de tot, la roba calenta, necessita menjar, que es pot conservar.
5: Bueno, els robatoris continuen, tot el que és la Baixa Tordera.
6: El Respir tanca una setmana per una desena de contagis detectats.
3: Les obres de la canonada inicien la segona fase. A partir d'avui és quan les obres...
7: El motiu de la vaga és el calendari escolar, doncs no és cert.
3: Palafolls ja acull una vintena de refugiats ucraïnesos. Ahir,
8: per començar aquests canvis de direcció, que també n'hi han acompanyats d'un grafiat provisional.
3: Sempre ha recelat de la presència d'aquest grup d'exlegionaris que desfilen en marxes militars, uniformats i amb armes simulades.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat. Èxits un rere l'altre.
9: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away.
0: Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
9: 107.7 FM.

0: 24 hores amb tu.
1: La nostra comarca durant molt de temps i encara té grans periodistes amb gran renom. Avui amb nosaltres volem apropar-vos un d'aquests noms que de fet és bona amiga, tant d'aquesta emissora com moltes de les que compartim aquest programa. Teresa Márquez, molt bona tarda, benvinguda.
2: Bona tarda. Escolta'm, amb una presentació així ja m'hi tindries cada dia,
1: Jo, com sempre, encantat de xerrar sobre periodisme amb tu, perquè podem parlar tant de present com de passat com de futur, Una miqueta repassant tota la teva trajectòria.
2: Més de passat i de present, cada vegada més que de futur, però bueno, escolta'm,
1: perquè
2: és el que hi ha.
1: Perquè quants anys fa que t'hi dediques, Teresa?
2: S'ha de dir? Però és com preguntar l'edat a una dona. Doncs mira, em farà 31.
1: 31,
2: sí.
1: Déu-n'hi-do. I, òbviament, deixa'm caure en el típic tòpic, però les coses han canviat moltíssim, no?
2: Mare meva, no és que hagin canviat, és que han donat la volta com un mitjó i l'han tornat a donar i una altra vegada més volta, vull dir, la situació és molt, molt, molt diferent, però jo crec que l'essència del periodisme continua sent la mateixa, que és les ganes d'informar, informar bé i informar de manera veraç. Jo crec que això no hauria d'haver canviat.
1: Això és el que t'atrau del periodisme?
2: Jo crec que sempre ha sigut això. De fet, a mi sempre m'ha atret explicar històries. I explicar històries té aquesta connotació, que la pots fer a nivell de ficció, que llavors em dedicaria a fer llibres, cosa que no descarto, t'imagines? No, i de l'altre és explicar històries, les històries que vius, que te trobes, que t'expliquen, i el que dèiem, de fer-ho d'una manera el més objectiva possible. Em sembla que ja ho he dit alguna vegada, però és que em va marcar molt el primer... de les primeres classes que vaig tenir a la facultat, un professor que ens va dir us he de donar una notícia, que és que l'objectivitat no existeix, però vosaltres heu de dedicar tota la vostra vida a intentar trobar-la. I això sempre m'ha marcat. I, evidentment, quan tu, com a persona, expliques una història, evidentment que ja tens connotacions que potser un altre no explicaria igual, però el que has de ser fidel és a la veritat. I això és el que comentava. A vegades dona molt la sensació que ens hem perdut una miqueta, determinat tipus de periodisme s'ha perdut per les branques i busca doncs, qualsevol cosa, no? Qualsevol esclat d'actualitat, o ser el primer, o no contrastar.
1: La rapidesa.
2: Que sí, la rapidesa, l'immediatesa. Estem ficats en un món en el qual bàsicament ja el que és la intimitat ja no existeix. Ens llevem intentant saber què passa en el món. El món se'ns ha fet petit. Les coses més properes ja no ens interessen perquè resulta que considerem que és més important saber què ha passat a l'altre punt del món que és el que passa en els nostres veïns. Tot això supera moltes vegades i et fa posar moltíssimes vegades davant del mirall preguntant-te si la feina que estàs fent, allò que et va dir aquell professor, encara funciona. I crec, vaja, hi poso la mà al foc de que encara funciona.
1: De totes maneres, Teresa, ara estava parlant també una de les coses que normalment tots els que fem aquest programa, per exemple, moltes vegades hem dit, que és el valor de la proximitat, no? En aquest cas, un se'n podria anar a Barcelona a fer periodisme, se'n podria fer en un altre lloc, des de Madrid, per exemple, o fins i tot sortint del nostre país, no? Tu durant molt de temps has defensat també, o estàs defensant el periodisme també de proximitat, perquè durant molt de temps has parlat de la nostra comarca i t'hem pogut llegir en molts articles també.
2: Bueno, de fet encara, en menor mesura, però encara perquè des del diari estem treballant el que se'n diu l'Observatori Municipal, en el qual entrevistem alcaldes i alcaldesses no només de la comarca, sinó d'arreu dels Països Catalans, aquest concepte que cada vegada menys gent hi aposta, però nosaltres apostem amb els clubs de Països Catalans.
1: Molt bé.
2: Parlaves del valor de la proximitat. Jo crec que és la gran escola del periodisme. És a dir, tu explicaràs bé una cosa que hagis viscut de primera mà i pròxima a tu. És que és lògic que ho expliquis millor que una altra cosa que et vingui d'oïdes o que et vingui a través d'un comunicat o... És que és bàsic. Tu, si vols aprendre a fer ceràmica, començaràs pel fang, no començaràs per una peça ja feta. Per tant, jo crec que aquest és la gran escola. De fet, molts periodistes que admiro han començat fent treball de carrer, treball de proximitat, treball de trucar portes, treball de que se't tanquin portes, treball d'intentar buscar fonts. Tot aquest treball l'has de començar a fer amb mitjans, i a més que t'interessa el que passa. És allò que dèiem, no? Per què t'ha d'interessar més una cosa que passa
1: de manera directa o indirecta, no? Al final, nosaltres, per exemple, vivim a la comarca, per tant, ens interessa, òbviament, i ens afecta el que passa a la comarca, i també ho expliquem, no? Llavors, aquí poder té un sentit més el fet que t'interessi això.
2: Jo crec que encara, avui en dia, si em permets, té un sentit encara més important, que és la necessitat de que existeixin mitjans de comunicació prou lliures per poder explicar allò que passa i que no estiguin condicionats ni per un determinat partit polític, ni per un determinat ajuntament, ni per una determinada administració. Per què? Perquè és absolutament necessari. A dia d'avui, cada ajuntament, cada polític, cada cap de premsa té xarxes socials i, per tant, gestiona el seu discurs. Per tant, la feina dels mitjans de comunicació lliures és precisament aquesta, és fer la informació veraç, verídica i contrastada, perquè la resta, el missatge que et vulguin donar, ja te'l donaran a través, i a més amb una intensitat que és gairebé, bueno, hi ha gent, jo conec alcaldes d'aquesta comarca, que és que es passen el dia enganxats a les xarxes socials, que dius, com poden fer les dues coses, d'alcalde i de speaker? Doncs no ho sé, potser que ho expliquin. És aquesta necessitat de convèncer a través del discurs en comptes de convèncer a través dels fets, que a mi això em fa explotar el cap, no? Però és que anem cap aquí. Si tu vols conèixer la informació contrastada, jo crec que el mitjà, en aquest cas mitjà, com dic jo, no? Lliure, sí, és el que t'ho ha de garantir.
1: I ara que em parles precisament d'això, deixa'm anar cap a la banda contrària, és a dir, es parla molt de les fake news, no? Del fet, i tu ho has comentat moltes vegades, el fet d'accedir als mitjans que t'ofereixen veracitat, que Exacte. Saps que d'alguna manera tracten la informació de primera mà i que s'ho intenten mirar des d'un prisma com molt més llunyà, no? Parlàvem d'objectivitat i de subjectivitat també. En una època que sembla que aquesta rapidesa i aquestes fake news també estan a l'ordre del dia, com es pot lluitar contra tot això, Teresa?
2: Doncs siguent una miqueta conscients de la necessitat de trobar temps o, si no, dedicar-hi aquell poc temps que vols dedicar a la comunicació, precisament això, en aquells mitjans que t'han demostrat durant anys i panys que el que t'estan explicant és la veritat o s'hi assembla molt a la veritat.
1: Per tant, avala una trajectòria, per exemple.
2: Per exemple, és que cada vegada, escolta'm, jo què sé, es dona allò que dèiem dels canvis, no? S'han canviat molt els valors. El que donaves per valor, com és aquesta, una trajectòria seriosa, uns estudis, una capacitat, qualsevol cosa d'aquestes, ara sembla que pel sol fet d'anar acumulant clics o tuits o el que sigui,
1: sí, sí, sí,
2: ja tens el valor que ja et dona la capacitat d'explicar allò que vulguis de la manera que vulguis i amb la sensació de que la veritat, doncs mira, si es cau i si sembla, doncs perfecte, si no, no, no, no, no, no. Els valors, els que en diem valors i que potser per molta gent són valors anacrònics o antics, tenen la mateixa validesa d'abans. És a dir, on anem si no som capaços de garantir que hi ha mitjans que puguin explicar la veritat? Sigui bona o no sigui bona, perquè la veritat és allò, és aquella cosa que cou. No sempre cou, però moltes vegades cou, a una de les dues parts o una de les tres parts que hi hagi implicades.
1: I que a vegades també ho expliquem per capítols, perquè aquests successos, et dediquis aquí, a l'apartat que et dediquis, no són immediats tampoc.
2: Evidentment.
1: I sempre hi ha un altre capítol, i a vegades no s'arriba ni al final,
2: No, no, i a més t'enfrontes al fet de que quan és una cosa doncs que provoca algun tipus de reacció, no? Algun
1: Exacte.
2: Accident o el que sigui, sembla que allò s'acabi en el mateix moment. Doncs no, hem de tenir la capacitat d'anar explicant doncs que això ha provocat i fer com una mena de tancar el cercle. Moltes vegades oblidem aquella informació perquè estem sotmesos a tantíssima informació que no te'n recordes del que has escoltat dos dies abans. Per tant, la feina també és aquesta, és tancar el cercle, perquè tu tens un compromís amb la gent que et llegeix, amb la gent que t'escolta, amb la gent que et veu, que és que ve a tu a informar-se i tu tens l'obligació de donar el millor de tu i la major capacitat que tens per explicar les coses. És que això ho has de tenir amb el cas, si no, no et dediquis a aquesta feina.
1: És el leitmotiv, eh? Teresa, ara mateixa, tu ens apuntaves una miqueta, no? Segueixes treballant també, encara que sigui en menor mesura, però treballant per la comarca del Maresme. Ara mateix, on et podem llegir? On et podem veure? On et podem sentir, per exemple? Jo crec que llegir, no? Em quedo amb aquesta
2: llegir. Durant 30 anys, i espero que molts més, continuen el diari El Punt Avui. El Punt Avui ha evolucionat moltíssim. Recordeu que durant uns anys vam tenir una magnífica delegació a Mataró, vam ser presents, vam ser punters, vam desenvolupar tot el que es pot fer amb bon periodisme, els temps van canviar, va haver-hi diferents coses, però ara hi ha la ferma voluntat de recuperar, encara que sigui en menor mesura, perquè és que tampoc hi ha la capacitat que podria ser, aquesta presència comarcal, que de fet no l'hem abandonat mai, la presència comarcal. Vull dir, en aquells llocs on vam tenir diferents delegacions, El Punt tendeix a parlar del Maresme. El Punt continua parlant del Maresme, en menor mesura, sí, però tot allò que sigui important pel Maresme acostuma a sortir en El Punt. Tal i com voldria? No, perquè no tenim una delegació, no tenim un espai físic,
1: no tenim
2: només pel Maresme.
1: Màgica, no? No. I aquestes eines suficients per fer l'oci.
2: Exacte, però tenim una magnífica plana web on hi caben moltíssimes coses, tenim entrevistes, tenim observatori municipal on es fan entrevistes a polítics de la comarca, vull dir que de ser-hi hi és. Ganes de qui sigui més, evidentment. A mi demà mateix me donen més planes per omplir i ja et dic jo que les ompliria.
1: Saps el que ens agrada també? Sentir-te parlar de periodisme, perquè es veu que és el que t'omple, que és el que t'agrada. No tothom té la sort de treballar del que li agrada i que a sobre ho disfruti i ho gaudeixi, i això també fa que siguis molt més bona professional, sense dubtar-ho, que no ho has dubtat en cap moment, Teresa, però que òbviament ajuda perquè es nota que ho disfrutes.
2: Bé, però ja es veu perfectament que no ets una persona objectiva perquè ens uneix una amistat i això marca. Però el que sí que t'he de dir és que el fet de que em quedo amb això que has dit, no? Que quan gaudeixes de la teva feina hi ha un plus que això no t'ho pot donar res més. El que passa és que aquest plus moltes vegades supera i no hi poses límits, hi estàs involucrada d'una manera a les 24 hores, te pot afectar de manera familiar, passes èpoques dolentes, però jo crec que treballar d'allò que t'agrada és que t'omple tant. És que quan sents un comentari del típic, no sé, m'ha agradat el teu article, o t'envien qualsevol felicitació, o només veient que allò veus algú en qualsevol lloc llegint un diari, que ara ja gairebé
1: costa
2: moltíssim, no? Però veus algú llegint El Punt Avui i penses, ostres, li estàs donant, t'estàs donant part de tu mateixa, i això jo crec que jo crec que no es pot ser més feliç a nivell professional que treballant d'allò que t'agrada. Jo crec que no hi ha res més.
1: Doncs pot ser una frase resum de tot el que hem xerrat avui. Esperem que puguem tenir un altre moment per retrobar-nos, si més no, davant d'aquests micròfons. Ara anirem a fer el cafè, eh?
2: No, perfecte.
1: Però,
2: ja hi comptava.
1: Ens agrada poder saber més sobre la professió del periodisme, i en aquest cas amb la Teresa Márquez, com dèiem al principi. Teresa, gràcies per accedir avui a l'entrevista.
2: Només faltaria. Encantada d'estar amb vosaltres i fins a la propera.
0: En xarxa, amb Jordi Pratsavalls.
3: Doncs aquí acaba Palafolls en xarxa d'avui dijous. Tornarem a ser-hi demà amb molt més contingut cultural, agenda i entrevistes. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que acabeu de passar molt bon dia. Adéu.
4: La imagen lo dice todo. El panorama
5: terrible, apocalíptico.
4: Persona que logró...
6: Si saps què passa a l'altra banda del món, com pot ser que no coneguis el que passa a casa? Coneix l'actualitat més propera amb Ràdio Palafolls i Ràdio Palafolls.
7: Aquest programa és una repetició.
8: El calaix...
9: El calaix, sobre li trobaràs cultura.
10: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
11: Una nova secció de la Mixa obre programa. Què ens recomanarà avui per als més joves?
12: El cel de l'aigua, de Muriel Villanueva, publicat a Sembra Llibres. D'altra banda, el llibre infantil que us recomano és La vaga dels camells, de Júlia Gomà, que publica Picarona.
11: I el que recomanem nosaltres és el llibre de la Marta Pérez Verge, Peti qui peti, expressions, dites i refranys, tan certs com els anys, publicat per Rosa dels Vents. Descobrirem què hi ha al darrere d'algunes d'elles.
5: No només treballessis la memòria perquè et vinguessin refranys que potser a primera línia no et vindrien, però a la que els veus escrit de cop i volta et porten a records i de dir, ostres, jo aquest també el feia servir, sinó jo els meus pares, o sinó jo els meus avis o les meves àvies, a familiars propers, que hi hagués aquest exercici, però a més volia incloure sí o sí una de les meves passions, que és no només deixar palesa la dita, l'expressió o el refrany, sinó anar a buscar l'arrel, anar a buscar l'origen del per què.
11: La fotografia és un art i avui ens mostrarà la seva cara més solidària. L'exposició Dues vides a l'espai Caixa Girona, impulsada per l'associació Donem Girona, us espera fins al 17 de desembre. Ens en parla Jesús Badenes, vocal de comunicació i transplantat de ronyó. Quan érem irlandesos és el nou treball de Ramon R, publicat per Trípode. Un viatge que ens portarà als records i al purgatori.
13: Que ell havia fet uns comentaris sobre com era la gent d'Irlanda d'aquella època i que a Irlanda, en algun llibre d'història, havien fet servir aquesta visió d'ell com d'un foraster que venia de Catalunya i que arribava allà i després havia explicat com era la societat d'allà.
11: La proposta de la setmana us portarà a la Garrotxa. Neix Basalt, el Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa. Maribel Torres, escriptora i cocomissària del festival, ens en fa 5 cèntims.
10: Al Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
1: Al Calaix,
2: el Calaix Sobrell, hi trobaràs cultura.
0: Obrim el Calaix dels llibres infantils i juvenils amb les recomanacions de la Misha, prescriptora cultural.
3: Hola, hola. Aquí estic una vegada més amb la meva secció de recomanacions infantils i juvenils. Us asseguro que és molt complicat triar-ne només dos, perquè cada mes es publiquen propostes d'allò més interessants. Doncs bé, començarem per la meva recomanació juvenil, que és El cel de l'aigua, de Muriel Villanueva, publicat a Sembra Llibres. Us en llegeixo la sinopsis. És estiu i la Vila de Gràcia es prepara per viure la seva festa major. Tot un món nou per a la Quer, una noia rural que, sense preavís, es veu obligada a fer vacances a casa